0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que jo el rock català no...
0: No.
1: No.
0: No, bueno, tampoc és que...
1: Què?

per tothom. Com que no ho fa per tothom. Llavors, tan breu. Com qui no espera resposta. Com qui no espera resposta. Tan breu. Com qui sap el que diu. Com qui sap el que diu. Ara.

0: Mickey. Papasal ka pa ka tu.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Apaga la llum que t'ha motivat.

aquest desastre. El matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que jo el rock català no...
0: No, bueno, tampoc és que...
1: Què?

I sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que faci un segle des d'aquella nit al Born.

0: Aquí la té, jo no la tinc.
1: La té,
0: va, corre!

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i

que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: No sabia per què, però s'ajuntava les notis. El mercat està pel manito, estàs holding.
1: Tira la manta, peli de terror. No vulguis córrer les...
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 8 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera dissabte. Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Passen ara mateix gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui si hi ha alguna incidència important. Bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en dos sentits de la marxa encara per inundacions. Per altra banda, a la mateixa AP7 hi ha un vehicle alboral que a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord deixa un quilòmetre de lentitud. El que fa retencions habituals, a poc anem agafant més intensitat, sobretot al vessant Llobregat, tot plegat en direcció a Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. També des del Vallès hi ha retencions, per exemple, a la C50 avui ja des de Sant Quirze també cap a la capital catalana. Tot i així en trobem més intensitat a hores d'ara és el vessant Besòs, concretament en tot el nus de la Trinitat per unes cues que arriben tant per la C58 com per la C33 com també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però de retruc doncs, tot plegat doncs, es deixa retencions força intenses durant 5 quilòmetres en sentit sud a les 2 rondes de Barcelona. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de l'R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Sembla, bon dia, que aquest mal temps ja té les hores comptades. Ell ens ho explica.
5: Bon dia, un dijous en el qual la temperatura ha de baixar. De fet, a hores d'ara se sent un ambient més fred que no pas ahir, i també va entrant el vent, per una banda al nord de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquest matí ja amb força moments de núvols, tenim boires, núvols baixos a la Catalunya central, molts indrets del Prepirineu, del prelitoral, i també al llarg d'aquest matí s'anirà s'aniran produint ja alguns xàfecs, sobretot al sud de Girona. Déu-n'hi-do, entre la selva, al sud del Gironès i la comarca del Baix Empordà. Aquí ja plourà amb intensitat. També algunes pluges o nevades a l'Alt Pirineu, cota de neu de 2.000 metres. Aquesta tarda baixant a 1.700 i també aquesta tarda els ruixats del sud de Girona continuaran i s'estendran una mica fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Compte justament quan es faci de nit al voltant de l'àrea de Barcelona. Aquí esperem que plogui amb molta intensitat. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijó. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Doncs precisament des d'aquest dimecres ja estan publicats al BOE els nous decrets d'habitatge i avui mateix dijous ja entren en vigor. De tota manera, fins ahir mateix hi havia desnonaments programats. De fet, s'ha aturat el d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb la propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del fons d'emergència habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar, des d'aquest punt de vista, que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
3: I mentrestant, el ple del Parlament avalava o ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
7: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
8: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tot són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
3: Doncs precisament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, que ha tingut un fort flaire de precampanya. És una informació de la Mont Carvajal.
9: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
10: Vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
9: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
11: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport. Ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
9: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
3: I qui també dona suport a la vaga general de l'11 de novembre és la plataforma d'usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies, que assegura que la mobilitat, igual que l'habitatge, també és un dret pel qual cal lluitar. Això després d'un dimecres de caos a Rodalies provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
13: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
12: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
11: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
12: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Pané, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
3: Doncs segurament ha estat l'enèsim caos a Rodalies que ara us explicàvem, el d'aquest dimecres, el que hauria abocat a la plataforma Dignitat a les Vies, com dèiem, a sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. En tot cas, li preguntem en directe a l'Anna Gómez, que és portaveu d'aquest col·lectiu. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
14: Hola, molt bon dia.
3: Dèiem dimecres caòtic i avui dijous no sé si les coses aniran gaire millor. Això és el que us ha convençut per sumar-vos també a la vaga general des de Dignitat a les Vies, Anna?
14: Bueno, és que crec que nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. Quan te trobes gent que et diu, és que clar, no ve que els meus fills perquè els deixo dormint, torno dormint, estic cansada, no puc conciliar la meva vida laboral, i aquí passen els dies i no passa res. I quan t'adones compte que peten tots els altres sectors, dius, és que clar, si ara no diem fins aquí, sembla que encara puguem aguantar més.
3: Anna, sembla que ahir la informació va ser confusa, hi havia pocs trens, arribaven amb retard, i les paraules que més hem anat sentint són desemparats, abandonats. El transport alternatiu també es va saturar i molts usuaris també van quedar atrapats. Es va fallar, diguéssim, en la rapidesa de la reacció? O es va reaccionar amb lentitud? No es va reaccionar amb rapidesa a l'hora, dic, de posar un servei alternatiu? Perquè era evident que calia un servei alternatiu.
14: A veure, quan s'ha de posar un servei alternatiu, ràpid mai és perquè s'ha de mobilitzar autocars, i ràpid no és perquè les companyies tenen muntat el seu plàning. Però el problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero. Tu, un dia normal a l'estació, no tens la informació adequada. Fa molt de temps que demanem una cosa que em sembla que és ridículament absurda, que és que les estacions tinguin una zona on tu puguis veure els autobusos municipals, els autobusos interurbans, que vegis les diferents optatives que tens per anar a treballar, que siguin externes, perquè tu vas a una estació i et diuen, ah, pues, mira't un autobús d'una altra companyia. Aquí no hi ha trens. I se queden tan amples perquè no en tenen. I també perquè són personal de Renfe. Doncs per què no una columna... Res, un paper posat a... Doncs no ho han pogut posar mai. Portem un any demanant que facin aquesta secció, que tu vas al metro de Barcelona i et poses, estàs aquí i pots veure els diferents mitjans de transport que tens a prop. Partim d'aquesta base...
3: Acabo, Anna. Per cert, que avui hem sabut fa poca estona que Antonio Carmona deixa Renfe i passarà a DIF com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Com ho valores, tu que el coneixes i que heu tingut moltes reunions precisament arran de totes aquestes crisis?
14: Bueno, ens hem enterat també ara fa un moment al matí amb la informació que ens ha arribat. Nosaltres ho veiem positiu perquè realment Antonio va fer molt bona feina a Renfe. I jo sempre dic que moltes vegades ens queixem i la gent diu, no, és que vosaltres heu creat amistat amb el Carmona. Nosaltres no ho tenim, amistat amb el Carmona. El Carmona ho va fer molt bé perquè ens informava tot el desastre, t'informava i et donava la possibilitat de que, bueno, que juguéssim amb la merda que teníem. Ara mateix estem al mateix punt, però damunt sols.
3: Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, gràcies un dia més per atendre'ns. Sort i encerts. A veure. Els treballadors dels autobusos de Barcelona, i encara continuem parlant de transport públic, enceten avui el primer dia dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat, encara en fase d'emergència, per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil i Claudi Gallardo, inspector dels bombers de la Generalitat.
15: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
16: Tenim el sol molt, molt saturat i, per tant, doncs, comencem ja a tenir doncs, un nombre de patologies estructurals més elevats per aquests assentaments diferencials o moviments que fa el terreny.
3: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel, deia, inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma a les de Montornès del Vallès i Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos, en descomposició, fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat en aquest municipi. Quan falten 10 minuts per arribar a 8:15, obrim la plana esportiva parlant del Barça, que recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
17: Un gran esportista, però una gran persona, una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del RAC Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, en una bona persona i un bon esportista, no?
3: L'exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat que es retira als 39 anys. El canari ha decidit posar el punt final al Camp Nou, on demà es farà l'acte de comiat. En un vídeo gravat a l'estadi Blaugrana, el de Tenerife diu que ha arribat el moment de fer un pas endavant i començar una nova etapa. Pedro, que va jugar al Barça 7 temporades entre el 2008 i el 2015, va aixecar 3 Champions a les ordres de Guardiola i Luis Enrique abans de seguir acumulant títols amb la Roma, el Chelsea i la Lazio. També va guanyar el Mundial de 2010 amb la selecció espanyola. El Kitzen As Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101 a 89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. I l'Espar Girona rep el Bàsquet Mallorca a les 8 del vespre en partit de la Lliga Femenina. L'equip buscarà refer-se després de quedar fora de l'Eurolliga i caure a la pista de l'Estudiantes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
18: Un inici marcat pels contratemps. Aquest és el que està patint l'Espar Girona. Un conjunt gironí que afronta un nou examen després d'un tram inicial de curs complicat. Tot i això, Iñiguez té clar quin ha de ser el camí per sortir d'aquest moment. La nova oportunitat per refer-se serà enfront l'Azul Marino Mallorca-Palma, un equip balear que arriba després de vèncer ni més ni menys que el València en la primera jornada del campionat i el que el tècnic vitorià no considera una revelació.
19: Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Hay siempre, todas las temporadas hay algún hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro. Por supuesto que es un equipazo.
18: Tot plegat limita la rotació i el treball diari de les gironines, que malgrat les adversitats, miraran de tombar un dels millors equips de la categoria Fontejau, sumant la primera victòria oficial de la temporada.
3: Per altra banda, el Cadí la Seu afronta el primer partit de Lliga a casa davant el Leganés. L'equip urgellenc vol estrenar-se davant l'afició amb una victòria després de la derrota en el primer partit del campionat a Salamanca. El duel comença o començarà a les 9 d'aquest vespre.
20: Te recordem per sempre més, o què?
21: Sí!
20: Som-hi, doncs!
3: Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortida avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
22: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong Jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Sabies que...
4: Què engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important és diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre la insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol del Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa amb el que considera un nou episodi d'una greuge estructural.
7: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
6: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera de dissabte. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, avui encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. A l'AP7 hi ha dos vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit nord, amb 1 quilòmetre. A la mateixa via hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord. I pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el seu recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat, però, un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest dijous baixa la temperatura. De fet, l'ambient és ara més fresc que no pas ahir. Aquest matí hi haurà força moments de núvols i ja hi ha boires i núvols baixos a la Catalunya central, al Prepirineu i també al prelitoral. També s'esperen per avui alguns xàfecs a Girona i a la cota de neu a 2.000 metres. Ja de cara a la tarda arribaran els ruixats al sud de Girona, que continuaran i que s'estendran després fins als dos Vallesos, al Maresme i el Barcelonès. Ja de nit podria ploure amb molta intensitat a l'àrea de Barcelona. Precisament Protecció Civil manté activat per això i per avui encara el Pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió, com us estem explicant, d'aquestes pluges que en alguns punts podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia també arribarien, com us estem explicant, al prelitoral. En parlarem tot seguit amb el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Notícia que destacàvem en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre justament el moviment per l'habitatge, i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats, recordem-ho, per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en la avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge i per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Ha dit, també ha afegit, que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'aquest dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer i és que durant tot el dia centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'Alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar, des d'aquest punt de vista, que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del Fons d'Emergència Habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
6: Precisament el ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada per PSC Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
8: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
9: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hi ha una altra regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tot són presses. I estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
6: I quan falten 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, us expliquem també que Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Ester Minguell.
10: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
11: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
10: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
12: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
10: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Pané, que hi ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
6: I és després de l'enèsim caos a Rodalies d'aquest dimecres que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
6: Un altre problema al que s'enfronta la xarxa ferroviària és el robatori de coure. Els Mossos d'Esquadra i Adif s'han reunit aquest dimecres per trobar-hi solucions en el marc del Pla Via. S'estableix que cal potenciar la comunicació de qualsevol robatori de manera immediata i reduir així el temps d'arribada de les patrulles al lloc dels fets. I s'estan elaborant informes tècnics sobre alguns punts de la xarxa on l'accés és molt fàcil, com ara l'estació de França de Barcelona, per tal de corregir-ho amb més control i vigilància privada. El robatori de coure ha estat la principal causa d'incidències a Rodalies l'últim mes. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 d'aquest matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Després de diversos dies de pluges intenses, amb 3 víctimes mortals, 2 desapareguts i centenars d'incidències arreu del país, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, però confia que el canvi de temps d'avui i demà divendres permetrà recuperar la normalitat. En parlem amb Xavier Marramon, ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
6: Sembla que l'episodi de pluges, ho deia, ja té les hores comptades. Avui, quines són les comarques que més us preocupen? El vent pot fer-vos també la guitza especialment?
13: Avui estem alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar

0: suport a aquells municipis que s'han vist afectats pels aiguats i per les inundacions, principalment centrats a la zona del Vallès, on tenim Granollers, per exemple, Vilanova del Vallès, Montornès, aquests municipis que s'han vist més afectats pels aiguats, i també de la zona de Terres de l'Ebre, on també vam tenir també un nucli de precipitació important, i també doncs, tenim equips també desplegats doncs, donant suport a tots aquests municipis en la retirada de fang, la neteja de vies, la retirada d'objectes que s'han vist arrossegades per les rieres. Però continuem també molt alerta, no? Ahir de tarda també vam tenir un altre nucli de precipitació molt important a llançar, per això reiterem una altra vegada la prudència a la ciutadania, que continuem en aquesta fase d'emergència, i la meteorologia doncs, continua sent adversa i provoca aquests xàfecs que són molt intensos, molt locals, molt puntuals, i que encara poden provocar doncs, aquesta crescuda de rieres i les inundacions de zones urbanes.
1: Aquest episodi ha posat a prova els sistemes d'alerta i comunicació. A Xerta, per exemple, ho sentíem, s'ha criticat que l'Esalert va arribar tard, quan l'aigua ja els havia, com aquell qui diu, inundat la plaça. No sé si en teniu constància d'aquestes crítiques i si penseu que en alguna cosa s'ha fallat.
0: El que tenim que tenir en compte, i la ciutadania té que ser conscient, és que davant d'aquestes precipitacions que són tan intenses i tan fonamental local, des de que comencem a poder detectar que s'estan produint aquestes precipitacions, tenim aproximadament uns 10 minuts de temps de latència entre que el radar detecta fins que ho podem veure en pantalla, no? Aleshores, això fa que amb precipitacions molt, molt, molt intenses com les que vam tenir ahir a Ençà, no? Quan les veiem pel radar, vol dir que ja porten 10 minuts d'intensitat precipitant sobre el territori. Hem de confirmar que aquestes precipitacions doncs, són intenses, estan provocant danys, i a partir d'aquí doncs, activar l'enviament de l'alerta. Per tant, el ciutadà li pot tenir aquesta percepció de que li arriba tard, no? Però és que més ràpid no podem generar, i segurament quan hi arriba és quan pot ser que ja tinguem una situació que pugui realment afectar a la vida de les persones, no? Que és quan realment s'ha de rebre l'alerta, que és en aquell moment en què s'han de prendre mesures de protecció, no quan comença una precipitació que no sabem si pot tenir després repercussions o pot ser un xàfec normal d'aquesta temporada.
1: Molt ràpid per acabar, creu que la cultura de la prevenció està millorant pel que fa a la reacció de la ciutadania?
0: Bueno, doncs volem agrair a la ciutadania que en les últimes d'aquesta setmana, amb aquestes precipitacions tan importants que hem tingut, hagin seguit doncs, les recomanacions, hagin seguit doncs, també les restriccions que vam establir durant el cap de setmana, que hem vist que es va baixar moltíssim la mobilitat i que això després doncs, segurament ha repercutit en què hem tingut moltes menys víctimes mortals i, per tant, també molts menys efectes d'incidències en el territori, no? I danys també en els béns. Per tant, agrair a la ciutadania un cop més que hagin seguit aquestes recomanacions i aquestes instruccions que els hem donat des de Protecció Civil i que s'hagin autoprotegit, i demanar també que continuem, no?, amb aquesta cultura de l'autoprotecció, de la corresponsabilitat, no? Nosaltres ens comprometem a avisar-los el més aviat possible quan detectem que s'estan produint aquestes precipitacions intenses, aquestes pluges torrencials i aquestes crescudes de rius i rieres, però que la gent ha de ser doncs, responsable, i que quan vegi que comença a produir-se una precipitació aquesta intensa que provoca també doncs, alguna crescuda d'un riu, alguna riera, doncs sobretot que no creuin els rius i rieres, no passin per passos inundables si veuen que hi ha acumulacions d'aigua. Hem de continuar una mica reforçant aquest missatge i agraint a la ciutadania per tota la consciència que té.
1: Xavier Marramon, gràcies per atendre'ns un matí més. Que vagi molt bé, bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle volcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi.

Més coses, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats.

0: I coincidint amb aquesta jornada de vaga convocada al sector dels serveis socials de Catalunya, la plantilla de les residències Balàfia 1 i Balàfia 2 han convocat una protesta per reclamar al govern català que actuï per impedir que aquests centres acabin en mans d'empreses privades. A més, volen reivindicar el sector de les cures perquè asseguren que les empreses privades volen mercantilitzar aquestes residències. Mentrestant, i encara en l'àmbit assistencial, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius en l'àmbit català, que començarà el dia 28 d'octubre, tot i l'anunci d'eleccions anticipades. L'òrgan de govern del sindicat ha valorat la situació i el nou escenari que obre el context electoral i que ha refermat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és independent del context polític. Es desmarquen així dels metges de l'àmbit estatal que han decidit desconvocar-la. Lleida, doncs hauríem de dir-ho. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Dirk Cusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfronta al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del Rayo Deportivo Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, no? En una bona persona i un bon esportista. No?
0: El club patins Olot ja ho té tot a punt per compartir o per competir al Mundial de Paraguai. L'equip dirigit per Ricard Planiol i Esther Fàbrega competiran el dissabte 17 d'octubre en el marc dels World Roller Games. Ens amplia la informació l'Aniol Puigverd d'Olot Televisió.
2: Aquest cap de setmana ja li toca fer les maletes i viatjar cap al Paraguai, quan a finals de la pròxima setmana disputaran un nou Mundial. L'objectiu és el mateix de cada any, competir i deixar-ho tot a la pista, un objectiu que si el compleixen de ben segur que aconseguiran la primera posició i tancaran la temporada amb tots els títols guanyats. El director tècnic del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, explica que l'equip viatja amb la màxima il·lusió per tornar a conquerir el món.
3: La dificultat augmenta perquè, a més, el treball tècnic i les exigències, sobretot del sistema rolar, cada vegada fa que ens hàgim d'espavilar una miqueta més i també els contrincants, perquè també van pujant nivell, aleshores això fa que un no pugui dormir-se.
2: Tot i que sempre hi ha coses a millorar, les patinadores han fet aquesta última actuació davant la seva gent de la millor manera possible. La sotscapitana del grup de joc gran del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casa de Vall, explica que s'han sentit molt bé i que si ho fan així al Mundial tenen moltes possibilitats de quedar primeres.
4: Tot i ser un campionat més, és el Mundial, és un títol que et pots emportar a casa, llavors vius amb molts de nervis.
2: Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot sortiran de la ciutat d'Olot aquest divendres direcció cap a Paraguai. Competiran el dissabte 17 d'octubre amb els grups de Show Gran.
5: Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què? Sí! Som-hi, doncs!
0: Poques gràcies ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita o Ramon Masats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
6: Emancipacions, col·lecció Fotocollectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de Fotocollectània.
7: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
8: De la façon dont les fotògrafs pratique la fotografia.
6: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Masats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: Rosalía ha estat guardonada pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. La distinció a l'artista de Sant Esteve Sarrovires reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit una valoració unànime de la crítica i el públic. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
3: Mercè Bacardí.
6: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous, 8 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes, que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en Xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
8: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
7: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en Xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
9: tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja solament doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona.
7: Dels esports, destaquem que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta, per tant, aquesta hora toca connectar amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens expliqui si hi ha gaires incidències avui dijous. Bon dia, Sílvia.
10: Hola, molt bon dia. Doncs avui ja no parlem de pluges, però sí de retencions. I en aquests moments hem de dir, per exemple, que la P7 hi ha diversos punts a lentitud entre Montmeló i la Roca cap a Barcelona, Barberà en ambdós sentits de la marxa, a Sant Cugat i al Papiol també en ambdós sentits. Les dues rondes van molt carregades, especialment la ronda de l'Alam sentit Llobregat amb 10 km i mig de congestió, i la part sud, per exemple, destaca l'entrada i la sortida per la Diagonal, per la B23, que presenta forces aturades, també arribant la retenció a la zona del Papiol. Els accessos a sud, per exemple, també mencionem la C32, a Sant Boi i Cornellà, i en el cas dels accessos nord hi ha retencions avui i moltes complicacions, és a la C58, va molt carregada, ho hem vist per les càmeres del nostre avió, i per tant us demanem sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon matí.
7: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Massanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest matí a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat per a un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, del Lluís Miquel Pérez, que ens diu que hi haurà menys bonança que en els darrers dies i amb més fresqueta. Bon dia, Lluís Miquel.
11: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet ja l'estem sentint, perquè a hores d'ara ha baixat la temperatura respecte ahir. A més, en alguns racons de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre, el que hi bufa és el vent. Per tant, encara més sensació de frescor. Serà un vent bastant insistent, sobretot aquest matí al sud del Cap de Salou. També molts núvols baixos i boires a la Catalunya central, Prepirineu. Hi ha mala visibilitat. I compte, perquè aquest matí ja de cop i volta tornarem a tenir alguns xàfecs, especialment al sud del Gironès, al sud del Baix Empordà, a la Selva i a l'Alt Maresme. De fet, d'aquí a poca estona, en aquestes viles, al voltant de la desembocadura de la Tordera, ja plourà amb molta intensitat, però sempre arrapats a mar, aquests ruixats. Al llarg d'aquesta tarda, doncs, per una banda, al Pirineu tindrem força núvols. A l'Alt Pirineu, amb algunes nevades, estem parlant ja de la primera nevada de la temporada, cap als 1.700-1.800 metres en aquesta zona, sobretot de l'Aran. I també aquesta tarda continuaran caient els ruixats intermitents, però intensos, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, al Vallès Oriental, al Maresme, i ja a darrera hora de la tarda, compta amb algun xàfec destacable que caurà doncs, cap a les viles del Baix Llobregat litoral i també, per exemple, a Barcelona capital. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser, recordem-ho, bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. I també s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'Alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
12: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar, des d'aquest punt de vista, que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del Fons d'Emergència Habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
7: 8 i 10, Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho amplia l'Esther Minguell.
13: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
14: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
13: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
15: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
13: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
7: I és després d'aquest enèsim caos a Rodalies que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
8: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent passa malament. no arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
7: I encara parlant de transport públic, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 7, a partir de les 9 del matí, volíem dir de les 7 de la tarda, ho dic bé, les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Més coses. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent a tots dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Avui estem alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
7: S'eleven a 3 les persones mortes per aquestes pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. A banda, està clar de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma, doncs, a les de Montornès, del Vallès, i a Tordera dissabte passat. Cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi. I a l'Ebre, les pluges de dimarts, que van deixar més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora, han deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i carrers i cases afectades. Un dels municipis que més ha patit els danys ha estat Xerta, al Baix Ebre, on les inundacions han arribat al 85% del nucli urbà. La gran quantitat d'aigua caiguda ha fet baixar amb força les valls, com es coneix al municipi aquest fenomen, que ha arrossegat fang, pedres i troncs i ha provocat danys importants, tant als carrers com als baixos dels habitatges. Així ho viu el veïnat d'aquest municipi.
16: Ara estem aquí en les tasques de neteja, intentant poder tornar a la normalitat el més pront possible. També tenim problemes en l'abastament de l'aigua potable, ja que la captació dels fonts de pous està agafant terbolesa.
17: He trobat bastanta aigua hasta el barril. Bueno, hem estat llimpiant bastant. No podem fer cafès, no podem fer res, perquè el 30% d'aigua és fang.
18: Este matí molta fregona, molt de fang, molta aigua, tot empastrat, roba, mobles, bueno, tot.
19: 3 cotxes, 2 del gendre i el meu, que no l'hem engegat ni hem fet res. No sabem si anirà o no anirà.
7: Ha afectat negativament les intenses pluges d'aquesta setmana és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Els pagesos no poden drenar l'excés d'aigua que ha quedat als camps, el que posa en perill les collites. Ho ha comprovat en Marc Ferrer, de Gavà Televisió.
20: En els darrers 6 dies han plogut al centre de la ciutat més de 150 litres, una quantitat que probablement hagi estat superior a la zona agrícola. No han estat pluges de nafent, sinó que la majoria d'aquesta quantitat ha caigut en períodes curts de temps i amb una intensitat torrencial. Amb aquests registres, molts dels camps estan anegats, ja que les corredores no donen a l'abast a desaiguar, i l'únic cargol d'Arquímedes, tampoc.
21: El problema que tenim, no és suficient. Per això ara nosaltres ho baixarem molt, si ara amb l'ajuda de la depuradora, però suposo que s'ajudarà i en 2 dies tindrem l'aigua, però per això estem reclamant aquest segon cargol. És que, si no, no ho podem viure. Podem dir, podem seguir fent de pagesos aquí? Aquí no vindrà cap empresa ni vindrà cap relleu generacional que vulgui estar amb aquestes circumstàncies que tenim.
20: L'aigua de les corredores hauria d'estar 1 metre per sota del nivell actual perquè es poguessin drenar els camps ràpidament. I és que amb els camps anegats en 24 hores ja comença a patir el conreu. En els darrers anys, aquests episodis de camps anegats s'han anat repetint cada vegada més freqüentment i per això reclamen solucions per a continuar fent viable el cultiu a la zona agrícola.
7: Un quart de nou, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha emmarcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I aquest dimecres s'ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris en què demanen a la Generalitat la millora de les seves condicions laborals i salarials. El judici s'havia de celebrar als jutjats de Terrassa, al Vallès Occidental, on s'hi han concentrat una 50ena de professionals del col·lectiu Bombers Precaris en Lluita. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, de Canal Terrassa.
22: El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en tots els jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització.
23: Nosaltres estem pagant rendiments del treball, però no estem adscrits a la Seguretat Social. Ens obliguen a fer 860 hores a l'any. No és un voluntariat, tot això. Està cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
22: Una 50ena de membres de bombers precaris en lluita, el col·lectiu que s'ha organitzat per aquesta causa, s'ha concentrat a les portes dels jutjats com a mostra de suport.
7: I el Servei de Recollida de Residus del Vendrell reforçarà les actuacions durant les properes hores per fer front als problemes registrats els darrers dies amb importants acumulacions de brossa fora dels contenidors. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, va fer un requeriment a l'empresa encarregada i així s'han reorganitzat les tasques de recollida amb l'objectiu d'evitar nous desbordaments i acumulacions de deixalles als carrers i recuperar així la normalitat. Enguany, la collita de fesol de Santa Pau ha estat pèssima. Els productors de la denominació d'origen protegit ho atribueixen a les altes temperatures de l'estiu. Sigui com sigui, la fira del mes de gener no està en perill, però no es vendrà fesol de Santa Pau en sec. És una informació de Gerard Puigdemont des d'Olot Televisió.
24: La forta i continuada calor de l'estiu ha fet que enguany la collita de fesol de Santa Pau hagi estat dolenta. Les plantes s'han rostit i les que han aguantat han perdut la flor i no han fet tabelles amb gra. La mala collita d'enguany ha estat una excepció, ja que dels darrers 5 anys els productors de la denominació d'origen protegit només han tingut una collita acceptable, la de l'any passat.
25: Ens ha hagut aquesta onada de calor, que ha sigut una onada continuada tot l'estiu, des que els varen plantar fins a l'últim moment, doncs ha fet que no hi hagi hagut producció. Aquest 2026, doncs, la collita ha sigut quasi zero. I, bueno, sort que el 2025 va ser un any mig normal i encara ens en queda algun i en guardarem algun per la fira, per poder fer la fira del fesol de gener.
24: Un fesol de Santa Pau que compta amb pocs productors i que en podrien ser menys si les collites no milloren, donat que tampoc tenen beneficis econòmics en aquest tipus de conreus. Com a conseqüència de la mala collita, enguany els productors de la denominació d'origen protegit no podran fer collita de fesol en sec, tot i que la gent podrà trobar fesols de Santa Pau en conserva als establiments que encara tinguin estoc. Des de la DOP de Santa Pau alerten els consumidors que estiguin atents a l'hora de comprar i recorden que els fesols de Santa Pau no es venen a granel. Sempre es comercialitzen envasats amb etiqueta del Consell Regulador i el logotip de la Unió Europea.
7: Dels esports avui us estem destacant que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, João Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar, això sí, el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. Pel que fa al bàsquet, expliquem que el Kids Anas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101-89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. La piscina Sant Jordi de Barcelona, que celebra 60 anys de vida, serà remodelada íntegrament el 2028. Inaugurada l'any 1966, va ser la primera piscina olímpica coberta de l'Estat. Ara, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la Federació Catalana de Natació preparen una renovació de la instal·lació que comptarà amb una inversió de més de 30 milions d'euros. Les obres començaran a principis del 2028 i s'allargaran 2 anys.
1: Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què? Sí! Som-hi, doncs!
7: Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortir d'avui el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
2: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong Jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror, Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Sabies que...
1: La primera ciutat a tenir semàfor va ser Londres, que ja tenia molt de trànsit i nombrosos accidents. Al 1868 va néixer el primer model de semàfor inventat per J.P. Knight, que li va donar el nom de semàfor, paraula derivada del grec que significa portador de missatges. Els primers semàfors eren distintius que consistien en una llanterna de gas equipada amb dos llums, que parpellejaven alternativament per captar l'atenció. Havia estat ubicat a prop del Parlament i funcionava amb la destresa d'un policia. La llum vermella significava parar, la llum verda continuar. Amb el passar de les dècades va sorgir el primer semàfor elèctric, al 1914 a Cleveland, a l'estat d'Ohio. Aquest també estava equipat amb només dues llums i s'operava manualment. Només després d'uns dos anys es van idear els controls amb automatització, primer als Estats Units i després també a Europa. Al 1920 va aparèixer a Detroit el primer semàfor de tres llums, inventat per William Potts. Aleshores, a partir d'aquest període, el semàfor també va tenir una estructura estàtica diferent. Al 1926 va arribar també a Espanya el primer semàfor, a la ciutat de Madrid, i en concret, entre el carrer de la Gran Via i el d'Alcalà. A poc, el semàfor es va anar a convertir en una estructura de comunicació universal.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge el proper dia 11 de novembre a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Sobre aquesta i sobre altres qüestions de l'actualitat social i política en parlarem tot seguit a l'estudi amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat i ara mateix només queda un tram sense servei entre Granollers i Cardedeu de la línia R2 Nord. Tot plegat després de la jornada de caos viscuda ahir per la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des de Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
5: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
4: Treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Tot seguit, connectarem en directe amb una de les cotxeres de TMB a la Zona Franca per veure com van els minuts previs a l'aturada. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en Xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
0: Avui hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
4: Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
4: Us ho destacàvem suar en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que s'havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge de cara al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui en una piulada a les xarxes ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. Qui també s'hi ha pronunciat és el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada, ni tampoc amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui mateix ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
4: Doncs en plena precampanya del 29N, Catalunya ho sentíem, eh? Viu un moment polític intens, l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia, el retorn imminent de Carles Puigdemont, la crisi d'habitatge, com ja us hem anat contextualitzant, que ha precipitat aquest final de legislatura. En definitiva, una actualitat política que avui volem comentar en directe aquí amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, a qui hem convidat a l'estudi. Ferran Pedret, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
7: Bon dia, gràcies a vostès.
4: L'hem posat una mica ja en context, eh? La mort de Mari Carmen, aquest símbol del moviment antidesnonaments que dona impuls, sembla, a aquesta vaga general de l'11 de novembre que arriba després de 14 anys en què no n'hi havia hagut cap, en què hi ha el suport també dels dos grans sindicats de classe. Una protesta excepcional, senyor Pedret, que parla d'un moment molt convuls, d'un malestar molt profund.
7: Sens dubte, però abans que res, Mari Carmen, abans que un símbol, és una persona, i és el que sovint oblidem en aquests debats. Mari Carmen va ser objecte d'una campanya d'insults i d'odi absolutament extraordinari per part de gent que ara es fa la compungida. I vull citar explícitament a Vox, no?, que es va atrevir a fer acudits amb el nom de Mari Carmen per aprofitar i practicar la seva xenofòbia, i ara es fa com el compungit, no?, davant del que ha passat. No oblidem això, que estem parlant de persones a qui se'ls trenca la vida quan se les fa fora de casa i que, per tant, les administracions públiques, els poders públics, han de fer tot el possible perquè la gent pugui mantenir-se a casa seva, que sempre serà millor que haver de buscar una solució per donar-los un sostre després. Per tant, sí, el que s'ha generat al voltant del cas de Mari Carmen, en el fons es ve congriant des de fa molt de temps. Els moviments per l'habitatge fa molt de temps que es mobilitzen, que intenten aturar desnonaments, que estan organitzant-se, que estan vertebrant aquest malestar per aquesta causa específica, però que en el fons respon a un malestar social difús que veiem també en altre tipus de protestes, a vegades revestides d'un caràcter laboral o d'altres tipus, no? I jo crec que davant d'això, els poders públics, especialment la gent que tenim un enfocament, diguem, progressista sobre el paper dels poders públics, el que hem de fer és respondre a la demanda de la ciutadania d'aprofundir en el caràcter social de l'Estat. Perquè el que ha passat amb Mari Carmen és que el conjunt de la societat, el conjunt dels poders públics, de les administracions, han fallat. Si el producte del funcionament de les lleis, del sistema, del mercat, és que una persona de 87 anys és desnonada i que és molt difícil no relacionar els seus problemes de salut amb el trasbals que tot això suposa, doncs és que hem fallat tots plegats.
4: Vostè parlava ara de Vox en concret, però és cert que també ha estat molt crític amb Junts pel fet de que fos també d'alguna manera el detonant de que aquests decrets antidesnonament, aquests decrets d'habitatge, acabessin descarrilant d'alguna manera i precipitessin tot el que ara estem parlant, no?, d'aquesta campanya, d'aquesta precampanya on estem ja plenament abocats. Vostè ha estat molt crític, eh?
7: Certament. A veure, en el context de la pandèmia va ser possible desplegar un escut social que també contenia un escut contra els desnonaments, i això es va poder anar prorrogant. En aquell moment hi havia voluntat política i doncs després això va desaparèixer. Hi va haver diguem, un intent al febrer de prorrogar aquest escut social, aquest escut antidesnonaments, i les formacions de la dreta i de l'extrema dreta van decidir que no ho recolzaven. Aquesta és l'aritmètica que hi ha ara mateix a les Corts Generals i es va tornar a constatar quan, malgrat haver-se acordat fins al final els decrets que s'havien de sotmetre a consideració del Congrés, aquell divendres negre, no? No van poder prosperar. I va ser una decisió de Junts, s'ha de dir, va ser una decisió de Junts, malgrat haver negociat el primer dels decrets fins a la darrera coma, fins al darrer instant, de finalment reunir el seu òrgan executiu, dir que votaria que no, i després es van treure de la màniga un text, però van votar que no, no? I això ha provocat la situació en la que ens trobem ara. Però crec que la pressió social des dels carrers és important per fer que hi hagi la voluntat política necessària per abordar aquest problema amb la profunditat i amb el caràcter estructural que cal, i sens dubte també des d'un punt de vista estrictament polític calia que es donés la veu a la ciutadania perquè expressés quin tipus de polítiques creu que s'han de fer des del Congrés.
4: Jo ara ho deia, uns decrets que avui ja estan en vigor d'alguna manera gràcies a aquesta, a tirar endavant aquest tema a través de la Diputació Permanent. No tothom hi està d'acord, però, amb aquesta estratègia. No sé vostè què en pensa. Legal sí, però no sé si ètica.
7: a què es refereix? No sé si
4: els decrets de l'habitatge s'aprovaran gràcies,
7: sí,
4: no?
7: Sí, ho he seguit. Pot haver una discussió, diguem, jurídica sobre la qüestió, però em sembla que des d'un punt de vista estrictament jurídic i també diria gairebé polític, és indiscutible que la decisió és legítima d'una banda i perfectament constitucional de l'altra. I també he de dir una cosa. Si els adversaris d'una política amb un enfoc mínimament humà i centrat en la persona estan disposats a tot tipus d'estratagemes per forçar les coses des del seu punt de vista en el seu interès, jo crec que per protegir les persones és lícit usar les eines que la pròpia Constitució posa a disposició del govern i crec que és una bona notícia que s'hagin pogut aprovar aquests decrets i que es mantinguin vigents i esperem que la Diputació Permanent, com és d'esperar, vist el que han dit els diferents partits que en formen part, doncs els convalidi.
4: Mentrestant, ahir el Parlament aprovàveu la tramitació d'una llei per accelerar la construcció d'habitatge públic. Quina mesura representa aquest pas per a la política d'habitatge del país? I no sé si això pot compensar el revés que va rebre el govern Illa de la proposta de compra compartida durant el debat de política general.
7: D'entrada, la proposta de compra compartida es tirarà endavant perquè és una voluntat del govern i que el Parlament no li hagi demanat expressament que ho faci no impedeix que el govern mantingui la seva voluntat de fer-ho i a més em sembla que serà una bona política i que molta gent s'hi acollirà, de la mateixa manera que molta gent es va acollir als préstecs d'emancipació i que no hem deixat des d'aleshores d'ampliar-los i de trobar més gent que s'hi troba còmoda i que pensa que és una bona via per accedir a l'habitatge. El govern de Salvador Illa, d'entrada, està fent ús de les possibilitats que li dona la legislació estatal en matèria d'habitatge. No totes les comunitats autònomes ho estan fent i crec que és bo que se sàpiga. Segon, està fent ús de la legislació catalana en matèria d'habitatge i estem fent tot el que es pot fer. És com la pel·lícula que va guanyar l'Òscar, tot alhora arreu s'està fent regulació, s'estan topant els preus, s'està promovent la generació de sòl i la construcció d'habitatge, s'està comprant, per tanteig i retracte, s'està comprant grans paquets d'habitatge també a grans entitats que en tenien per milers. S'està fent tot el que està al nostre abast i també s'està amb una actitud molt oberta i contínuament sento el president al Parlament dir als grups parlamentaris vinguin amb totes les idees, les estudiarem totes i les que siguin mínimament viables les explorarem. I això és el que està fent el govern de Salvador Illa. Penso que es comencen a notar resultats diferents que en altres indrets.
4: Parlàvem de les eleccions del 29N. Quin paper hi vol jugar Catalunya i el PSC en concret en aquest resultat?

0: està molt a l'ofensiva arreu, que és un projecte que, a més d'amenaçar llibertats polítiques i individuals, doncs també té al darrere un trasfons socioeconòmic molt clar, és el projecte dels ultrarics, diguem-ho com és, i la dreta tradicional s'ha rendit davant d'aquest projecte polític dels ultrarics. De fet, estem sentint el senyor Figueredo de Vox exposar quin és el programa econòmic, no? Privatització de les pensions, regals fiscals als més rics, en fi, tot el que van dient, control dels treballadors, no? En fi, tot el que van dient apunta en la mateixa direcció. De fet, ens ho deien també de manera molt clara quan el senyor Bascal deia farem el mateix que els Estats Units i que l'Argentina. Doncs bé, aquí no volem ni Trump, ni volem serres mecàniques. Catalunya sap que se la juga des d'un punt de vista socioeconòmic i també des d'un punt de vista del que ha aconseguit pel que fa al seu autogovern, no? Jo crec que la gent és prou assenyada i prou madura a Catalunya com perquè sàpiga què és el que hi ha en joc a les properes eleccions generals.
1: I què s'hi juga el govern de Salvador Illa? Perquè aquest avançament electoral deixa en suspens acords centrals de la legislatura, el finançament, el FLA, l'IRPF... Hi ha molts sectors socials que estaven, que depenien justament de tots aquests diners i que ara estan una mica amb l'ai al cor. No sé quin impacte real pot tenir això en la credibilitat del govern de Salvador Illa.
0: Miri, els acords per la quitança del FLA, és a dir, per estalviar-li el pagament del deute a la Generalitat, menys parcialment, els acords per un nou model de finançament s'havien assolit. I precisament qui anava fent el ronso respecte a tots dos i no desvetllant massa què votaria era Junts, que és curiós. Aquí no és tant que s'hi jugui la credibilitat del govern de Salvador Illa, que ha arribat als acords necessaris després de, recordem-ho, dècades, de que se'n parlés, de la necessitat de fer-ho, se la juga a Catalunya. És a dir, amb un nou model de finançament autonòmic, aquests 4.700 milions d'euros extra que havia de rendir el primer any són els catalans i les catalanes els que en haurien estat els beneficiaris a través de la millora dels serveis públics. Per tant, el que nosaltres mantenim és la intenció política de que començada la nova legislatura i esperem que amb una majoria progressista sigui possible reprendre això i culminar-ho.
1: Ferran Pedret, li estic fent la darrera pregunta demanant-li permís al meu director, que ja m'ha dit que havia d'acabar. Però el retorn de Puigdemont és imminent, per tant li faig ja l'última pregunta. I ha deixat clar que tornarà com a president lliure, reivindicant que va haver de marxar també pel 155 i que ara ho fa per tancar una etapa de repressió. Com interpreta el PSC aquest relat de retorn? I ara sí que acabo i també li demanaria brevetat, si pot ser, en la resposta.
0: Miri, nosaltres el que li diré és que ens alegrem de que la llei d'amnistia per fi desplegui plenament els seus efectes i lamentem la dilació a la que ha estat sotmesa per part de la dreta i l'extrema dreta i també per part de determinades instàncies judicials. I pensem que és bo que el senyor Puigdemont, el president Puigdemont, pugui recuperar els drets que li van ser retornats amb la llei d'amnistia.
1: Ferran Pedret, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí, per haver comentat una mica tota aquesta actualitat que tant bull aquests dies. Gràcies i bon dia. Que vagi molt bé. Gairebé 10 minuts per arribar a les 9. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, per tant, d'aquí a 10 minuts, a partir també de les 7 de la tarda i, per tant, també a partir de les 11 de la nit. A la cotxera de Transports Metropolitans de Barcelona, a la Zona Franca, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Tot a punt per aquesta jornada de vagues parcials?
2: Tot a punt, Helena, i amb Jordi Muñoz. Ell és responsable de Transports de Barcelona del sindicat UGT. Volem aprofundir en les raons que han portat els conductors dels busos de Barcelona a iniciar aquest calendari de vagues parcials. Jordi, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Quines són les raons que fonamenten i expliquen aquest primer dia de vaga?
3: Bueno, el segon dia de vaga, perquè van fer una assemblea en un paro, en la qual és el segon dia. Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans.
2: I en què consistiria precisament la vostra reclamació? Aconseguir aquestes 35 hores en determinats dies al llarg del calendari?
3: bueno, queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter en un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso, no tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
2: I després de l'inici, després d'aquest segon dia de vaga, que

0: volies precisar, hi ha agendada alguna reunió amb l'administració de TMB, amb els gestors, per poder reconduir la situació?
1: No, no hay ninguna reunión. Ayer nos convocó el mediador, nos comentó que cuáles eran las últimas reivindicaciones para poder transmitir a la empresa. Le dijimos en todo momento lo que queríamos, el tema de las 75 horas en el 27, los 13 días, que son en días efectivos, y le pedimos un calendario 78, que es el que la Asamblea, ratificó la Asamblea mayoritariamente, que quería ese calendario. Nos juntó ayer, nos convocó la empresa, y duró solo 5 minutos, en las cuales nos dijo que las 35 horas había que quitarlas y ese dinero de las 35 horas había que meterlo en los calendarios. Le dijimos que ni hablar.
0: Las 35 horas son la gran raó que explica aquest inici, aquest calendari de vagues, però per un conductor de bus, conduir per Barcelona, quines altres complexitats tenen?
1: Bueno, conducir con un autobús, la carga de trabajo que tienen los conductores actualmente en Barcelona, en tema de las obras, en el tema de la falta de servicio, que la empresa no da a la calle, porque un día como hoy, con la vaga que tenemos, con los servicios mínimos, y tenemos más de 20 conductores en la cochera esperando vehículos, no solo en esta cochera, sino en Triángulo y en Horta. ¿Eso quién sufre esa carga de trabajo? La sufren los conductores y luego el ciudadano, que no puede ir a su puesto de trabajo. Por lo tanto, las reivindicaciones que estamos teniendo es un tema ya de la carga que tienen los conductores de esta empresa.
0: Jordi, ja per tenir-ho clar, aquesta aturada parcial arrenca d'aquí uns minuts a partir de les 9 amb un 40% dels serveis mínims.
1: Sí, exacto. Un 40% dels serveis mínims. Estamos todos a una, estamos el comitè d'empresa, estamos a una, todos unidos, y yo espero que la empresa se lo tome como se lo tiene que tomar y acabe con todo esto.
0: Jordi Muñoz, des del sindicat UGT, moltes gràcies per atendre's aquests minuts, i Helena, d'aquí uns minuts comença aquesta primera aturada parcial dels conductors de bus a Barcelona.
2: I el Barça, que recupera la normalitat 48 hores abans de reprendre la Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs sí, avui l'equip ja podrà comptar amb tots els internacionals tot just dos dies abans de rebre el Getafe al Camp Nou en aquesta represa de la competició de la Lliga. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha recuperat Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'ho incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Dirk Cusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà el Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll ja fa 9 mesos, el passat mes de gener. El Quitzenàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 sobre l'Ulm alemany. Timi Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, malgrat que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Campo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. El Barça juga avui partit de la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Rep el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre. Després de guanyar davant l'Horus i el Montpellier, els de Carlos Ortega buscaran un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. El tècnic blaugrana avisa dels perills dels romanesos.
4: Con jugadores bastante conocidos, algunos porque nos hemos enfrentado con ellos o porque han jugado la Liga Española o incluso han jugado con nosotros, como el caso de Janiel Agaro. Y yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara.
3: L'Atlètic Barceloneta ha començat la defensa del títol de campió de la Champions de Waterpolo amb un triomf sobre el Novi Beograd per 15-12. L'equip mariner es va refer d'un mal inici en què el conjunt serbi va situar el 0-3 al marcador. La desconnexió només va durar un quart i els de Fran Fernández es van acabar imposant a la resistència dels balcànics, liderats per Francesco Di Fulvio, que va acabar el partit amb 4 gols. Doncs la victòria del Barceloneta s'afegeix a la del Sabadell d'aquest dimarts. Inicia el campió d'Europa la competició amb una victòria.
2: Molt bé, perfecte. Enhorabona, doncs.
3: Vinga.
2: Gràcies, fins Cristina. Demà. Fins demà. I anem amb cultura i amb Oques Grasses, que ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant milers de persones que han volgut aprofitar en les, doncs, justament les darrera oportunitat que tenien de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt i final amb totes les entrades exaurides. Doncs el nostre temps també s'ha exhaurit, per tant, us diem adéu i us esperem, això sí, demà, que ja serà divendres a partir de les 7 del matí. Gràcies per l'atenció i per ser-hi un dia més. Adéu-siau.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, intensifica les protestes per la crisi de l'habitatge. Els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge l'11 de novembre. Carmen Arcarazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
2: Aquesta última setmana s'ha fet evident que no podíem esperar més, que ara era el moment, que la gent ho demana a crits als carrers i a les places, i per tant estic molt contenta i molt agraïda de poder dir que l'11 de novembre farem una vaga general.
1: A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un acord per comprar el bloc de pisos de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal contra els desnonaments. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat inicialment amb 25 milions d'euros per evitar desnonaments de persones vulnerables. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals hi ha préstecs sense interessos per comprar un primer pis, la regulació dels lloguers i la suspensió de desnonaments de persones vulnerables fins l'any 2030. D'altra banda, avui es reuneix la comissió que ha de proposar la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, vol deixar aprovat l'increment abans de les eleccions el 29 de novembre. La revisió tindrà en compte l'augment de la inflació per evitar la pèrdua de poder adquisitiu. Actualment, el salari mínim és de 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues. I pel que fa a les conseqüències dels aiguats, ja són 3 les víctimes mortals i 2 les persones que continuen desaparegudes. L'última víctima ha estat localitzada dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté activat per avui un pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'esperen que les precipitacions puguin ser tan destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui o sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn dels efectes de les pluges torrencials. I pel que fa al trànsit, continuen les complicacions als accessos de Barcelona. Un accident a l'A2 provoca 9 quilòmetres de congestió entre Pallejà i Sant Joan d'Espí. A l'AP7 hi ha 6 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Montmeló, i també 4 més entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. A més, hi ha 2 avaries que obliguen a tallar un carril a Sant Cugat del Vallès i al Papiol en sentit Girona.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Bon dia, el Prat. És dijous 8 d'octubre del 2026. Quan passen 4 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Comencem un altre dia complicat pel que fa a la mobilitat. Si ahir patíem per la manca de trens a Rodalies, avui es repeteixen algunes incidències. A la R1 i la R2 Sud, la circulació es troba interrompuda entre les estacions de Sagrera i Barcelona Sants i entre Barcelona Estació de França i Barcelona Sants a causa d'una incidència a la infraestructura. També hi ha d'altres línies de trens a hores d'ara que estan afectades. A més, avui se suma la vaga parcial dels autobusos de TMB, la primera de les 7 aturades que està previst que facin per aquest mes d'octubre. La primera és avui, també el 14, 15, el 20, el 22, el 27 i el 29, amb reclamacions per millorar els calendaris laborals i també per aconseguir les 35 hores setmanals. Com seran aquestes aturades en la primera jornada que comença doncs, ara mateix, des de les 9 fins les 11 i des de les 7 fins les 9 de la nit? També a partir de les 11 de la nit i fins la finalització s'han establert diferents serveis mínims. Ara mateix el 40% del servei és el que es dona. Podeu consultar tota aquesta informació també al prat.digital. Per tant, és un dia complicat a la mobilitat en transport públic i us anirem actualitzant totes les afectacions. Comencem. El control tècnic Pico Estilo, Marc Quinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: us explicarem l'actualitat del dia, que, com dèiem, passa per les afectacions a la mobilitat. Dia complicat si us heu de traslladar fora del Prat. Luis Rodríguez, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, i fora del Prat, bàsicament, perquè pel Prat pots caminar també,
0: sí,
1: si no, a males,
0: sí, sí.
1: Tens
0: espera,
1: aquesta opció.
0: I crec que no estan afectats, no.
1: Exacte.
0: Ho sé, però crec que no.
1: Jornada complicada, doncs, a Rodalies, jornada complicada també, doncs, amb el cas dels autobusos, perquè recordem que avui arrenca la primera de les 7 jornades de vaga que han convocat el personal de TMB, protesten per una millora en el calendari laboral i també l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals. Recordem que el passat mes de setembre ja en tenir una primera jornada, una primera tongada d'aturades per aquesta mateixa raó. Avui és la primera jornada, com dèiem, amb aturades que hi haurà previstes en diverses franges i que es repetirà, si no hi ha cap acord abans, els dies 14, 15, 20, 22, 27 i 29, també d'aquest mateix mes d'octubre. Pel que fa a aquestes aturades, seran de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i de 11 fins a la mitjanit. I durant aquestes franges, els serveis mínims establerts per part de la Generalitat seran d'un 40% durant la primera mitja hora de cada franja i després un 20%. Això recordem que en el cas del Prat afecta les línies de TMB, que són la 21, la 46, la 65 i també el Prat Express, és a dir, el nou X2. Uh-huh. Al marge d'això, també encara parlem de més conflictes en aquest cas i de més convocatòries de vaga, en aquest cas de la vaga general, de la qual ja parlàvem des de fa uns dies, i és que Comissions Obreres i la UGT han confirmat aquesta convocatòria de vaga general de tot l'Estat a favor del dret a l'habitatge i també del salari. Serà l'11 de novembre i es tracta, de fet, de la primera vaga general que convoquen els sindicats des del 2012. La data s'ha triat, a més, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral per les eleccions generals del 29 de novembre per evitar possibles vetos per part de la Junta Electoral Central. La guspira, com sabeu, han estat, doncs, aquestes protestes que hi ha per part del sindicat de llogateres, entre d'altres, a favor de l'habitatge, i justament en el mateix dia en què la Mari Carmen, que és la que va ser la guspira, per dir-ho d'alguna forma, tot aquest moviment, doncs va morir justament ahir. Escoltem a Carmel Carcarazo, del sindicat de llogateres, Belén López, de Comissions Obreres, i Camil Ros, de la UGT.
2: És una vaga contra la patronal immobiliària, contra els rendistes, els fons d'inversió, que porten anys saquejant-nos el sou. És una vaga, evidentment, contra els polítics que viuen agenollats. I aquesta vaga la guanyarem, i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
3: I la classe treballadora organitzada, ho dic molt clar, tenim dret a intervenir amb veu pròpia en el debat electoral.
4: És una vaga perquè baixin els preus de l'habitatge i perquè pugin els salaris.
1: La vaga general, de fet, recordem que només la poden convocar legalment els sindicats amb representació estatal i autonòmica, per això, doncs, Comissions Obreres ja estaven ahir en aquesta presentació, però també hi havia la CGT, la Intersindical, Cobas i altres sindicats que també donen suport a aquesta aturada que, com dèiem, serà l'11 de novembre. I d'altra banda, aterrem ja aquí al Prat i parlem d'informació ja estrictament local, i hem de parlar, doncs, del Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora aquest cap de setmana. Avui es farà finalment la primera de les activitats. Recordem que la primera estava prevista per dilluns, però que es va anul·lar doncs, a causa de les pluges. Avui, doncs, per tant, es dona el tret de sortida oficial a aquestes actes que hi ha al voltant del Dia Mundial de la Salut Mental. Serà el Centri, que acollirà una taula rodona que pretén posar el focus en els valors que construeixen el benestar emocional. Escoltem el cap de Salut Pública i Consum, Héctor Gómez.
5: Sense especificar ni sense posar el valor en a què pertanys, si no, posant el focus en què pertany alguna cosa, sempre genera un reforç en el benestar emocional. Amb això et pots imaginar que obrim completament les possibilitats de diferents activitats.
1: Introduït amb el lema Pertinences, benestar, implica't, l'acte vol destacar que la salut mental també es nodreix dels vincles i del sentiment de comunitat, i per això vol fer una crida també, doncs, a totes aquelles persones, i vol posar sobre la taula totes aquelles persones que participen activament de diverses activitats al Prat, i tot, com això també, doncs, els hi aporta aquest benestar emocional. Tot plegat serà a partir de les 5 de la tarda. A més, en aquest acte hi haurà una xerrada amb la periodista Txell Freixas, que avui farà doblete perquè després la tindrem a partir de les 7 presentant el seu llibre Dones Valentes, pràcticament al costat, al mateix Centre Espai Cultural.
0: Molt bé. Doncs, Luis, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu.
6: Esports.

0: la finestra esportiva. Jonathan Marín, bon dia.
1: Bon dia, Isa. Doncs mira, primer de tot, si ahir alguna persona no es va assabentar, ja tenim data per al partit de Copa entre el Prat, si passa la ronda, i l'Atlètic Club. Serà el dijous 29 d'octubre a les 9 de la nit del vespre. Per tant, ja tenim data també confirmada. Ahir ho va fer públic la Reial Federació Espanyola de Futbol. O sigui que ja tenim el calendari. Diumenge a les 4 el partit contra el Sant Rafel, partit de tornada d'aquesta fase prèvia, i el dijous 29 d'octubre a les 9 de la nit el partit, si passa el Prat, sempre que passi el Prat, a les 9 del vespre, el, com dèiem, 29 d'octubre, i que és un partit que el podreu seguir, evidentment, des del Prat Ràdio i també a través de la 91.6 de la FM, o sigui que a web i a les zones podreu seguir la retransmissió d'aquest partit. I vinga, anem amb més coses, ara més vinculades al programa d'aquesta tarda, perquè avui doncs comptarem amb la presència, això sí, via telefònica, de l'entrenador del Club Bàsquet Prat B, Xus Fernández, que es passarà pel programa per fer-nos una valoració d'aquest inici de curs, que de moment ha començat bé, un partit, una victòria. Aquest cap de setmana passat no vam poder-hi jugar per al tema de les pluges, es va ajornar el seu partit, però el que han jugat doncs l'han guanyat, ajustada això sí també la victòria. Li preguntarem per als objectius. La temporada passada es van quedar res a una petita passa de ficar-se en aquest playoff d'ascens. Imaginem que l'objectiu aquest any és aconseguir-ho. Tot això i més li preguntarem avui al tècnic del Club Bàsquet Prat B. Un partit, per cert, que també el podreu seguir, el que jugaran aquest cap de setmana al Prat Ràdio, perquè tindrem programa dissabte i divendres. Però d'això ja demà us donem més detalls. Però aquest partit, que ja sapigueu que el podreu seguir al Prat Ràdio. Doncs bé, a banda de parlar de bàsquet, avui tenim lliure directe amb Agustí Farizo, el nostre àrbitre referent al Prat Ràdio. I avui parlarem amb Farizo d'un tema que jo crec que és molt interessant i que encara no està, o sí, potser sí, i jo crec que no, però no està molt a debat, que és cada vegada veiem més incorporacions de la IA en l'arbitratge. Parlarem d'accions arbitrals, sí, però ficarem el bisturí en aquest tema. Fins a on és adient que la IA es fiqui en tot el tema de l'arbitratge, i més concretament, perquè ja ho veiem a través del VAR, en les examinacions, en les avaluacions dels col·legiats. I és que la IA, i ja t'ho comento, Isa, ara mateix hi ha un 40% de l'avaluació dels col·legiats que es fa a través de la IA. L'altre, doncs, com sempre, doncs, amb avaluadors que estan en els terrenys de jocs i la gent que mana en el CTA. Doncs bé, aquí està el tema, el debat. Fins a on és adient que la IA s'incorpori en el tema de l'arbitratge? Ja veiem que prenen decisions, no? L'altre dia, amb una errada arbitral, que ara no m'enredaré a explicar-ho, però que un error de la IA va condicionar un àrbitre que no la va contradir, i per tant, doncs, després es va veure que era un clar error del col·legiat. Doncs bé, sembla que ara ja la IA no només està en això, sinó també en les avaluacions. O sigui que, bueno, això, tot això i més, a partir de les 6 i 5, al Prat Esports. O sigui que, programa interessant el d'avui.
0: Gràcies, Jonathan. Doncs déu-n'hi-do, la intel·ligència artificial que marca tot també el control de l'arbitratge i la data important, 29 d'octubre a les 9 de la nit d'aquest partit, previsiblement. Esperem que tot vagi bé entre l'Associació Esportiva Brat, que pugui passar aquesta eliminatòria prèvia, i l'Atlètic Club.
2: Planeta Prat, l'òrbita pot hablar-me.

0: Continuem pendents de l'actualitat meteorològica, com cada dia. Gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia. Una situació regirada a les comarques de Girona avui, però a la resta del país més moments de clarianes, tot i que aquest matí sí que despertem amb molts núvols baixos a l'interior tarragoní, a les fondalades i als altiplans de Lleida, la Catalunya central, al Prepirineu. També hem de destacar que al llarg del dia s'aniran produint algunes nevades a l'Alt Pirineu, sobretot a l'Aran, i àrees properes, cotes de neu que baixaran als 1.700 metres, una nevada anecdòtica, i també pluges que aniran caient entre el sud de Girona i el Maresme o el Montseny. Ja aquesta tarda i vespre alguna tempesta més intensa arribarà fins al delta del Llobregat, al Barcelonès o, per exemple, al Maresme sud. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. La mobilitat, com us hem explicat a la portada del programa, avui hi ha problemes a la R2 Sud amb la circulació interrompuda entre les estacions de la Sagrera i Barcelona-Sants i també entre Estació de França i Barcelona-Sants per una incidència a la infraestructura, problemes que se sumen a la primera convocatòria de vaga als autobusos de TMB i, per tant, aquestes línies que connecten el Prat amb d'altres ciutats també es veuen afectades. Ara mateix fins a 9:45 amb el 40% del servei, amb serveis mínims per aquestes reclamacions amb millores en els calendaris laborals i també les 35 hores setmanals per part dels conductors. Anem a veure com estan les vies principals pel que fa al trànsit privat. Si heu d'agafar el cotxe també per aquestes incidències, des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous recordant que a causa de l'accident d'un camió en el C58 d'entrada a Barcelona, doncs s'han fet fins a 5,5 km de retencions. A hores d'ara, a poc a poc, doncs ja va baixant aquesta intensitat. Hem tingut un segon accident durant aquestes primeres hores del matí que ha deixat fins a 2 carrils de circulació tallats a l'A2 de Sant Joan d'Espí. A hores d'ara ja queden reoberts tots aquests carrils en direcció a Barcelona, però els vehicles accidentats s'han enretirat al voral de la via i continua provocant, doncs, tot plegat uns 9 quilòmetres de circulació intensa, unes retencions que, doncs, a l'A2 van des de Pallejà, com dèiem, cap a la capital catalana. Per altra banda, si parlem de retencions habituals, doncs també parem atenció a la B23, on a hores d'ara, doncs, també circula amb força intensitat en direcció a Barcelona des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. També tornem a agafar intensitat en el tram entre Sant Just d'Esvern i Esplugues fins ben entrada la Diagonal. Pel que fa a les vies costaneres, a hores d'ara, doncs, tenim força fluïdesa, tot i que alguns trams amb retencions, com per exemple a la C31 des del Prat de Llobregat en sentit nord, sobretot en aquest enllaç amb la ronda litoral, amb la B10, hi ha 1,5 km de cues en sentit nord. A la C32, retencions intermitents en els dos sentits de la marxa entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, molt bon dia.
3: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.
0: Marc Quinto, bon dia.
4: Molt bon dia, Issa. Dijous, dia 8 d'octubre, ja comencem amb el diari Ara. Ahir ens anàvem a dormir amb la mort de la Mari Carmen Abascal. Recordem, desnonada fa tan sols 14 dies abans de la seva mort, i doncs això ha acabat amb ella. Tots els diaris en tracten i també tots els telenotícies també en parlen. Aquí ho titulen dins de l'apartat d'habitatge i eleccions: Mari Carmen Abascal mor 14 dies després de ser desnonada. Colau es perfila, han fet com una barreja amb tot el tema eleccions, Colau es perfila com a candidata del Front Ampli d'Esquerres, i els sindicats convoquen una vaga general per l'habitatge que tindrà lloc el proper 11 de novembre. Després, el titular gros del dia: caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes. Milers d'usuaris tornen a quedar-se sense transport per una aturada que es va comunicar de matinada. I els conductors, com sempre, aleguen motius de seguretat, però l'empresa diu que al darrere hi ha el conflicte laboral. I després, l'altra fotografia és per la primera última gran nit d'Oques Grasses amb aquest concert. I també hi ha un destacat, dos destacats. El primer és per Carles Puigdemont, que l'entorn de l'expresident vol que torni passat el 29N. El Suprem dona 5 dies a les parts per formular al·legacions. I per altra banda, el govern francès suspèn les classes fins dilluns, que a més també tenen allà, doncs, manifestacions importants.
0: La Vanguardia. Al final de la legislatura, els sindicats convoquen la vaga general en el preàmbul de la campanya. També doncs, explica que han triat les organitzacions l'11 de novembre, dos dies abans del començament de la cursa electoral, per una aturada que tindrà el vistiplau del govern central. També doncs, destaca la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita contra els desnonaments. Ada Colau liderarà des de Catalunya la candidatura de Front Ampli de l'Esquerra. També destaca la planta dels maquinistes i en aquest cas la Vanguardia opta per la fotografia central per recordar-nos els 3 anys doncs, del difícil retorn a la normalitat amb tot el que va suposar doncs, els atemptats terroristes del 7 d'octubre en aquesta zona propera a la franja de Gaza i doncs, rescata també aquesta fotografia. Déu-n'hi-do com ha canviat el món en aquests 3 anys.
4: Sembla més,
0: des de... Sí, sembla més. És que és la sensació que hem viscut, no? Tot un canvi geopolític a nivell mundial i doncs, fa el recordatori d'aquest 7 d'octubre.
4: I anem amb el periòdico. La notícia que acapara gairebé tota la portada és el tema del caos a Rodalies i també a les carreteres provocat per l'aturada de Rodalies. La fotografia és doncs, gent desesperada a l'estació de Sants, com sempre, esperant els trens, amb el titular Per què no han avisat. I després hi ha altres destacats. El primer doncs, és la mort de Mari Carmen, que apareix a tots els diaris. I doncs, després hi ha altres destacats com que Comín i Puig tornaran a Catalunya sense esperar Puigdemont, que el Bizum compleix 10 anys com a alternativa en pagaments a la Unió Europea. Que és,
0: què et sembla?
4: És també
0: que no podries viure ja sense Bizum.
4: No, ara l'utilitzo poc. I una altra fotografia i destacat, que és que Rosalía guanya el Premi Nacional de Músiques Actuals pel disc Lux, que doncs és molt merescut, clar que sí.
0: Clar que sí. Molt bé, doncs Marc, anem a explicar què hem preparat al Planeta Prat avui.
4: Perfecte.
3: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: descalç amb tu, fer-nos...
1: Què hem preparat, Marc?
2: Doncs avui dijous, com sempre, farem Seguretat Ciutadana, avui amb Protecció Civil i amb la seva responsable, amb la Meritxell Espanyol. Parlarem de dos temes i preguntarem una mica pels aiguats d'aquests darrers dies, com han afectat aquí a la ciutat, el tema del riu, del cabal, etc., com està, per una banda, i també parlarem, que és el tema que ella ens proposa, que és d'aquesta, de la implantació dels plans de protecció civil, que doncs no són cosa menor, i cada dia més estan entre les nostres vides, perquè abans...
1: Sens dubte.
2: Abans no li prestàvem gaire atenció, ni havia menys. Ara està tot molt més escrit, molt més...
1: És més tangible també tot, sí, eh? Sí. Els perills són més reals, sí, i llavors ens també adonem. Llavors... Tu quan fa que no fas un simulacre? Tu te'n recordes, els simulacres?
2: Colen, clar. Aquí?
1: Avui parlarem de per què es fan els simulacres. Jo n'he fet un.
2: Vols que en fem algun?
1: N'hauríem de fer, perquè de tant en quant s'han de fer.
2: Va, molaria.
1: Saps? Saber on...
2: I el nostre lloc és aquí a la plaça de l'Església.
1: No n'has fet cap aquí?
2: No ho sé.
1: El Pico no sé si recorda algun simulacre, n'hem fet. Jo he fet un simulacre d'empresa, sí.
2: Aviam, si el Pico no l'ha fet, que porta més temps que ningú.
1: Sí, però el Pico no se'n recorda, però sí, perquè li ha passat tota la vida aquí a la ràdio, saps? I les coses menors les oblida.
2: I no li paren de passar coses al Pico.
1: No paren de passar-li coses al Pico, és veritat.
2: Vinga, a les 10 parlarem, coneixerem un grup de música que és Zig and Soul, que doncs ja li he dit jo el primer nom, així que...
1: Els hi preguntarem com es pronuncia.
2: I doncs van participar a Festa Major, han estat a molts llocs, l'aniversari de l'Anton Vila, han estat també a més llocs. Que no
1: a la Casa Andalusia, al Bar del Mercat.
2: Doncs tot això...
1: A fondo.
2: I encara no havien passat pel planeta Prat, així
1: exacte,
2: que
1: no podia passar
2: aquí
1: això.
2: Per veure qui és aquesta gent del Prat que fa tantes coses.
1: Molt bé.
2: A dos quarts d'11 parlarem de Lectores, que és un projecte de la Palmira, i ens visitaran per una banda doncs, el Centre Cívic Palmira Domènech i per altra aquestes lectores que són gent gran la que ens visita que doncs, ens explicarà una mica de què va tot aquest projecte. A les 11, una ment desperta, Mau en Psicologia, parlarem de quan les emocions parlen a través del cos. És molt maco el títol, però doncs, amaga doncs, coses bones i coses dolentes,
1: sí,
2: també.
1: Sí, sí.
2: Així que és important escoltar el nostre cos,
1: sí, sí,
2: perquè a vegades
1: si no, es fa sentir,
2: ens forcem massa i doncs, quan veiem m'he posat malalt, per exemple, això vol dir que no és que potser t'hagis encostipat, sinó que hi ha algú al darrere. I amb això moltes més coses que ens explicaran les companyes. A dos quarts de 12 parlarem del gastrorecap, que, o recup, perquè és de recuperar, no?
1: Clar. Mira quants dubtes, ens enfrontem cada dia.
2: No, perquè ho he intentat dir com en anglès, però sí, és gastrorecup de recuperar.
1: Jo crec que sí, que no? És gastrorecup.
2: Què és això?
1: Però juga amb el cap, que és com el recipient, no? Juga amb les dues coses.
2: No sé què vol jugar, això t'has llançat a la piscina.
1: Jo crec que sí.
2: Però és un projecte de la Fundació Rubricatus que vindran avui a explicar-nos, que va sobre el malbaratament alimentari, aquells productes que doncs, sempre n'hem parlat moltes vegades al súper, aquells tomàquets que doncs, estan una miqueta, tenen algun cop tal i que no estan potser per vendre el súper, no és que no estiguin per vendre el súper, és que la gent potser no els agafa perquè no estan perfectes, doncs amb aquest projecte evitem el malbaratament d'aquests productes i es fa menjar totalment saludable, bo i fantàstic.
1: Bueno, més que res, a vegades doncs, pastanagues que en surten dues a la vegada, coses llimones que són una mica en formes diferents, tot això és perfectament bo. El que passa que no té la forma que la gent s'espera, però
2: en
1: no és
2: canvi,
1: ni que estiguin més passades
2: si
1: ni res.
2: Rubells, la gent, sí
1: la gent ho vol, clar. Veus?
2: No pot ser.
1: Això és.
2: Això serà a dos quarts de 12 i a les 12 acabem amb el col·lectiu en xarxa.
1: Molt bé. Marc, gràcies.
2: A tu, fins ara.
1: Adéu.

0: 35 minuts per sobre de les 9 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat i ho fem amb el nostre espai de seguretat ciutadana. Avui és el torn de protecció civil. Ho fem amb la seva responsable per part de l'Ajuntament, amb la Meritxell Espanyol. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, Isabel. Bon dia. Gràcies.
0: I, de fet, en parlàvem abans amb el repàs del programa. Parlem molt, últimament, de protecció civil. Parlem molt dels riscos associats a viure en els nostres entorns. I, malauradament, és més important que mai i dona sentit també a aquest espai que fem de manera periòdica, perquè és cert que potser fa uns anys no estàvem tan acostumats ni li donaven, no?, la importància a tota aquesta feina que feu, perquè quan passen coses tot estigui, no?, minimitzat, el tema dels riscos, doncs això, al mínim que pugui passar. De fet, una de les coses que ens ha alertat aquests dies, més enllà de les pluges, d'aquestes quantitats enormes d'aigua que hem vist i també fins i tot de la tempesta elèctrica que vam tenir fa un parell de dies sobre el Prat, era veure doncs, com el riu Besòs pujava al seu cabal d'una manera increïble i fins i tot doncs, provocava inundacions als carrers del seu entorn. Per replicació, no? Perquè al final el riu Llobregat el tenim molt al costat nostre, pensàvem que doncs, això era una possibilitat i molta gent mirava cap al riu. Hem vist que la llera del riu Llobregat està molt preparada, que tot i aquest cabal molt elevat que ha multiplicat per molt, ara comentarem les dades al Llobregat, no ha pujat exageradament i no ha traspassat, no, aquesta part preparada per acumular l'aigua. Volíem posar sobre la taula dades, doncs quanta pluja va caure, com va augmentar el riu i també doncs tenir una mica de context, no?, de si pot passar-nos o no el que va passar al Besòs. Com heu seguit doncs, aquest augment del riu, Meritxell, i no sé, com valoreu també aquesta capacitat?
1: Primer de tot val a dir que les dades que he recollit avui han sigut amb l'ajuda del Departament d'Acció Ambiental i Energia d'aquí de l'Ajuntament. No són unes dades que des de Protecció Civil puguem consultar fàcilment. Sí que tenim el visor de l'ACA, no?, de l'Agència Catalana de l'Aigua, però podem visualitzar les dades en temps real, a dia d'avui, i he hagut de demanar i buscar, no?, una mica aquestes dades, perquè sí que és veritat que des del CECAT ens envien missatges de precaució, de que el cabal del riu pot augmentar per, bueno, per les pluges torrencials i de més, però no ens indiquen les dades, no?, les dades reals d'aquell dia quan ens envien el comunicat. Per tant, bueno, volia fer esmena a això, al Departament d'Acció Ambiental, que m'ha pogut facilitar aquestes dades, al qual els dono les gràcies, no? A partir d'aquí, bé, és com tu bé dius, és un riu, és un cabal, és un espai on el riu ja es va fer en el seu moment doncs una sèrie d'obres i de condicionaments perquè, no, amb la llera, amb aquesta plataforma de formigó, doncs perquè si hi havia algun moment, algun risc de desbordament, doncs no afectés a la població del Prat. I per tant sí que és veritat que en aquests últims dies de pluja, sobretot l'1 d'octubre, 1, 2 i 3 d'octubre i 4, que va ser ja l'última embranzida, no?, d'aquest cabal, doncs va pujar bueno, substancialment, no? Però tot i així, en principi no hem de patir per un desbordament del riu, ja et dic, perquè es va en el seu moment fer aquesta plataforma de formigó que ajuda doncs, que si el cabal puja i el riu, el seu cabal normal, natural, es desborda, doncs hi ha la plataforma que ajuda a que el riu no sobrepassi aquest límit i que pugui arribar doncs, a la ciutat, sobretot a la zona de l'Estruc, no? A partir d'aquí, si vols, et dono una sèrie de dades, val? Mira, l'1 d'octubre, per exemple, el cabal estava en una situació relativament normal, val? Uns cabals baixos, de, per exemple, entre 10 i 30 metres cúbics per segon, segons els trams. Val a dir que l'Agència Catalana de l'Aigua, el visor aquest que tenim, doncs podem visualitzar diferents punts del riu Una és a Martorell, al Papiol, i després també tenim a Sant Vicenç dels Horts i també tenim aquí al Sant Joan d'Espí. Per tant, bueno, podem anar visualitzant, i ja et dic que l'1 d'octubre el cabal era relativament normal, amb aquesta normalitat de 10, entre 10 i 30 metres cúbics. El 3 d'octubre ja va haver aquesta, ja es va registrar aquesta crescuda sobtada i molt important a l'estació que comentàvem de Sant Joan d'Espí, que doncs va arribar fins a uns 165 metres cúbics per segon, més o menys a les 10 de la nit, val? I després el 4 d'octubre va ser ja el top de la crescuda, on es va arribar amb un cabal de 420 metres cúbics per segon d'aigua, no? Això és important, és, bueno, és molta aigua, però sí que és veritat que aquest riu, aquesta llera està preparada doncs, per absorbir o per tenir fins a 4.000 i pico metres cúbics per segon. Vull dir que abans que arribés, insisteixo, a la ciutat, hauria de créixer doncs, 4.000 i pico metres cúbics perquè pogués haver certes inundacions a certs espais del municipi, no? Sobretot, insisteixo, a la part de l'Estruc.
0: Per tant, és una possibilitat molt remota, no? Només
1: sí.
0: Es podria donar en cas d'alguna desgràcia.
1: Correcte. Això, per exemple, es podria donar, i tot i així suposo que tampoc, perquè no, jo no tinc les dades fiables, però, per exemple, si es trenqués la presa del pantà de la Baells o el de Sant Ponç, que són els dos pantans que ens afecten, embassaments, perdó, que ens afecten a nosaltres aquí al Prat, doncs bé, podria haver algun tipus de, evidentment, augment del cabal, tindríem unes dues horetes, tres horetes, depèn de com, per evacuar tota la població d'aquell espai, d'aquella zona, i sí, podria evidentment augmentar el cabal del riu de manera important, no?
0: Però no per les pluges, ni fins i tot per pluges tan significatives com hem viscut, no?
1: Ni per pluges, ni per un cabal fluvial ni pluvial, no.
0: Doncs tranquil·litat, per tant, perquè és veritat que la llera del riu està molt preparada. Sí que hem vist doncs, aquesta part inundable, que s'inundava absolutament, no? Però encara quedava molt per pujar doncs, el que significa tota aquesta capacitat de la llera.
1: Sí, si em permets dir una coseta, aprofitant la benentesa de parlar del cabal del riu i de més, aquests dies, per exemple, nosaltres, evidentment, donem uns consells preventius quan veiem que la situació d'alerta, en aquest cas, doncs, és important, donem uns consells preventius a través de l'aplicació de Seguretat Ciutadana. I, per exemple, vam informar de que la llera del riu, els accessos, tant de la llera com de la platja, estaven tancats.
0: Sí.
1: Jo aprofito l'oportunitat, ja que puc, d'insistir a la població de que si fem aquests avisos és per algun motiu, i que, si us plau, que se'ls prenguin seriosament, i que si diem en policia local de tancar la llera als accessos, doncs que la gent no hi passi i que la gent no tregui les tanques i que hi passi, perquè corren un risc important. Nosaltres fem la nostra feina d'informar, d'aconsellar, de senyalitzar, de tancar, però, si us plau, demanem des d'aquí que, ostres, que la gent del municipi s'ho prengui seriosament i que no tregui les tanques, i que si hi ha una tanca que diu que està tancada i que l'accés que no es pot passar, doncs que no hi passin, perquè, insisteixo, corren un risc bastant important.
0: I aquest efecte crida de la curiositat, no? Però que de fet el riu es podia veure com baixava sense necessitat d'entrar a la zona doncs, que estava cordonada, no? I que estava tancada al pas. I és veritat que ens hem d'anar acostumant, i jo crec que cada cop fem més cas, però és veritat que estem en un canvi de clima, que suposa un canvi en la nostra vida, un canvi també per part de la prevenció, i que, per tant, ens ho hem de prendre seriosament, perquè, tot i la reiteració d'aquests fenòmens, no, que hem viscut en aquestes dues setmanes, no vol dir que perdin importància. Cada cop que s'avisa és perquè hi ha doncs, aquest risc.
1: Clar, i l'objectiu principal dels serveis d'emergència és que ningú prengui mal. Llavors, ostres, si fem cas a bombers, amb segons quines coses, de confinament, a policia, tal, ostres, fem cas a aquestes, aquestes recomanacions, i perquè també venia d'una resolució també de la Generalitat, no? Llavors, no ens inventem res, el risc zero no existeix, i per tant hem de posar aquestes mesures, i si les posem però la població no fa cas, tenim un problema, perquè insisteixo el que l'objectiu principal dels serveis d'emergència és que ningú prengui mal, i bueno, aprofitar la benentesa.
0: Doncs avui volíem actualitzar una mica amb l'actualitat doncs, de les pluges, com funciona el riu i quina capacitat té, però també veníem a parlar d'altres temes, Meritxell, com és doncs, els plans de protecció civil de manera habitual, com s'implementen i també com es testegen, com es fan les proves de veure si funcionen o no. Abans li preguntava amb el Marc que potser hi ha gent que no fa simulacres des de l'escola.
1: Sí, bé, aviam, en principi els simulacres serien obligatoris un cop l'any. Sí que és veritat que hi ha entitats, hi ha equipaments que es fan i hi ha d'altres que no. A mi em costa que les escoles, per exemple, mira, una dada rellevant, a principis d'any, a mitjans d'any abans de l'estiu, es van fer simulacres a les escoles bressol. Per tant, crec que és important també dir-ho, que sí que és veritat que hi ha coses que es poden millorar, però que hi ha altres coses que

0: Però bé, va venir policia, vaig demanar la col·laboració també de policia local, van venir, ens van donar un cop de mà, que sobretot doncs, la canalla, com era d'evacuació fins a un punt de trobada, doncs que cap criatura marxés, no? I que no la poguéssim controlar. No va ser el cas, va anar tot perfecte, i per tant, bé, és una d'aquestes dades que sí que et puc dir que simulacres es fan, que potser no es fan tots els que s'haurien de fer, no per falta de ganes, sinó per falta de temps i d'organització i de planificació, però que sí que la normativa en general diu que quan tens un pla d'emergència, un pla d'autoprotecció o un protocol, etc., doncs com a mínim un simulacre a l'any sí que s'ha de fer. Però bé, en ello estamos.
1: No? Per què serveixen els simulacres?
0: Bé, els simulacres serveixen bàsicament per posar a prova tot aquell sistema i tota aquella coordinació i planificació que està plasmada en el propi document de pla d'emergència o pla d'autoprotecció. No? Aquí posem a prova tant la direcció del pla com el funcionament i l'efectivitat d'aquests sistemes d'avisos cap als grups actuants, la transmissió d'informació entre els implicats de l'emergència, l'aplicació d'aquestes mesures de protecció, la rapidesa també en la resposta d'aquests grups d'actuació, la coordinació entre aquests grups, la interfase entre també els diferents plans. Sabem que tenim els plans autonòmics de la Generalitat, l'INUNCAT, el PlaCCAT, el BENCAT, etc., que en qualsevol moment pot haver una relació i hi ha d'haver una coordinació amb els plans d'actuació municipal, no? I per tant també es posen, amb aquests simulacres també es posen a prova aquesta interfase entre aquests diferents tipus de plans, no? I en general doncs el funcionament i l'efectivitat d'aquests sistemes com deia, de també avisos a la població, val? Vull dir, els simulacres poden ser de confinament, poden ser d'evacuació, hi ha diferents tipus que ara en parlarem, però bé, en definitiva el que fem és intentar posar en funcionament tota aquesta logística, tota aquesta activació dels diferents grups d'actuació i veure si funciona o no, o s'ha de millorar o s'ha de modificar alguna cosa que estigui plasmada en aquest informe de pla d'autoprotecció o pla d'emergència.
1: Anem amb els tipus que tenim, tipologies de simulacres.
0: Doncs hi ha uns que són més senzills que d'altres. Per exemple, tenim el simulacre de trucades, val? Que, bé, ja ho diu, no? El títol, es planteja un escenari en concret, es fa la gestió d'aquests avisos i de les trucades entre diferents sales de coordinació dels diferents grups actuants, també amb la CRA, que és la centraleta receptora d'avisos, que aquí normalment és la mateixa policia local que rep aquests avisos, i en aquest simulacre de trucades l'objectiu és practicar aquest flux d'informació que comentàvem i aquesta presa de decisions, que s'ha de mantenir al cap molt fred, val? Per poder fer prendre aquestes decisions que es necessiten en una emergència real. Després tenim el simulacre de despatx, que nosaltres el definim com un joc de rol, similar a un joc de rol, no? Perquè també es planteja un escenari on pot participar una part o la totalitat de l'estructura operativa d'aquell pla d'emergència o d'autoprotecció, però només afecta el que fa a la presa de decisions i a l'aplicació de segons quins protocols i procediments que estiguin també plasmats dins de l'informe, però no hi ha una mobilització real ni efectiva de mitjans, ni de recursos humans ni materials. Val? Per tant, simulacre de despatx doncs es fa el que es diu en un despatx, en una oficina.
1: És més per la presa de decisions,
0: correcte,
1: no? Pel sistema operacional.
0: Exacte, és com un arbre, com si fos un arbre de causes que es planteja aquest escenari i es van prenent decisions, no? com el joc de rol. Després tenim el simulacre parcial o el simulacre general, que aquests ja són simulacres operatius, que li diem, no? Que són aquests simulacres que escenifiquen una situació d'emergència i una part col·labora, una part en el simulacre parcial, col·labora una part dels grups d'actuació plasmats en el pla, o en un simulacre general col·labora i participa tota l'estructura operativa que mobilitza aquest pla, no? I es coordina amb les diferents sales de coordinació respectiva i d'acord amb el que estableixi en el pla per cada tipus de risc i cada situació real d'emergència que ens puguem trobar.
1: Aquí potser a la ciutat els que hem vist més

0: persones que es fan a l'entorn de l'aeroport.
1: Sí.
0: I, per tant, això moltes vegades provoca que la gent no sap si és un simulacre o està passant alguna cosa i, per tant, com s'han de comunicar, també com preveieu que doncs, la gent s'espanti una mica en aquell moment i truqui a policia.
1: Bueno, va bé que la gent estigui a l'aguait d'això i que es pensi que és una situació real quan, per sort, només és un simulacre, no? Precisament els simulacres moltes vegades no s'informa precisament per això, perquè la gent s'ho prengui seriosament, no? I per tant es pugui actuar com si fos una situació real.
0: Clar, també es mira fins i tot, sí, no? Quant de temps triguen a arribar les primeres trucades.
1: Sí, sí, sí, es fa després posteriorment al simulacre es fa un informe d'aquell simulacre perquè després es posa en comú amb els diferents grups d'actuació, es fa una petita reunió post simulacre amb aquell recull de dades i per poder elaborar aquest informe que evidentment després s'ha de passar nota, s'ha d'informar doncs, a Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, no? Perquè tinguin coneixement de que s'ha fet un simulacre i de com ha anat aquest simulacre i també ens serveix aquest informe post-simulacre, també ens servirà per poder avaluar si el pla d'emergència o el pla d'autoprotecció és correcte o s'ha de millorar o s'ha de modificar algun punt d'aquest informe, d'aquest pla que s'hagi de modificar perquè ens hem adonat que en el simulacre doncs no ha funcionat X cosa, no? Llavors, per tant, està molt bé que la població doncs això s'ho prengui seriosament de que, ostres, es pensi que és una emergència real. Sentim molt que la gent es pugui espantar, però ja va bé, en part, no? Que es puguin espantar per això, no? Perquè així s'ho prenen seriosament i es pensen que és real, no? D'aquí a poc hi haurà, no us diré la data ni res, perquè no sé si ho puc dir o no, però sí que es farà un simulacre de l'AeroCat, a l'aeroport, que ja fa dies que estem fent reunions amb Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i amb tots els ens implicats, Protecció Civil, Guàrdia Civil, Salvament Marítim, Creu Roja, Mossos d'Esquadra, Policia Portuària, bueno, etcètera, etcètera, Bombers de la Generalitat, Bombers també de Barcelona, Policia Local del Prat, Policia Local o Guàrdia Urbana de Barcelona. S'estan fent reunions per acabar de definir com serà aquest simulacre que volen fer de l'AeroCat i serà, entre cometes, en breu, cap al mes de novembre. Val? I després també aprofito per comentar, també hi haurà un simulacre de sirenes aquí al Prat. Uh-huh. Val? Ens va arribar l'altre dia la cartelleria i la informació que la repartirem per tot el municipi i també serà aquest simulacre serà més proper, serà cap a l'octubre. Si no recordo malament, sembla que serà el 19 d'octubre, crec. Ara et mentiré amb la data, però em sembla que és el 19 d'octubre, m'ho haig d'acabar de mirar. Però bé, són simulacres que sí que s'han d'anar fent i que està molt bé que es facin per alertar la població i per acostumar-nos, no, a aquest tipus de situacions que potser es podrien donar com a reals en un futur.
0: Quins centres han de tenir plans d'autoprotecció? Hem parlat de les escoles bressol, per exemple, no? Amb aquest simulacre. No sé si alguna tipologia més, a part dels centres escolars, que tothom n'hem fet doncs aquest simulacre quan anàvem a escola. Centres cívics, centres esportius...
1: Sí, sempre dependrà... en el decret 30/2015 de plans d'autoprotecció hi ha un annex que s'especifica quins tipus d'establiments, etcètera, doncs han de tenir plans d'autoprotecció. Sempre dependrà normalment de l'alçada de l'edifici, de l'aforament permès de l'edifici i de la tipologia de persones que estiguin dins de l'edifici, persones més vulnerables o no. Per exemple, centres hospitalaris, clar, normalment i centres de dia han de tenir aquests plans d'autoprotecció, residències d'avis, escoles bressols, escoles d'educació d'educació especial, per exemple, instituts, també equipaments municipals com centres cívics, ja et dic, donada la casuística, clar, o el tipus d'edifici, l'aforament limitat, el màxim aforament, l'alçada de l'edifici, etcètera, etcètera, que això ens determinarà si han de tenir o no un pla d'autoprotecció, que si no l'han de tenir, no vol dir que no hagin de tenir cap mesura d'emergència, no. Hauran de tenir un pla d'emergència que es pugui adaptar també al decret 30 o un protocol d'actuació o doncs unes mesures d'emergència tal com s'especifica, per exemple, a l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, no? Tot això, insisteixo, bé, està plasmat també en aquest decret 30/2015, que en funció del tipus d'edifici, del tipus de complexitat de l'activitat i de més, doncs tocarà fer un pla d'autoprotecció o no. Empreses Seveso, que són de risc químic, sí o sí. Clar. El tipus d'emmagatzematge, de material, de productes que tenen i de més, doncs sí o sí, depèn del nivell, doncs han de tenir aquest pla d'autoprotecció, per exemple, també.
0: Després, com a usuaris, doncs, si ens toca alguna circumstància, sigui un simulacre o una emergència real, fer cas a les persones que s'han format en això, que estan treballant-hi, perquè les evacuacions no són fàcils i moltes vegades no fem cas del que se'ns està dient. I, per tant, tothom posa una mica de la seva part. Acabem aquí, Meritxell. Moltíssimes gràcies. La cap de Protecció Civil de l'Ajuntament del Prat, la Meritxell Espanyol, que ens ha acompanyat avui. Que vagi molt bé.
1: Adéu, bon dia, gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els sindicats de Comissions Obreres UGT, la CGT, la IAC i el sindicat de llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per a l'11 de novembre, a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. I a Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables i en risc de desnonament. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per a la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A la R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a ADIF, com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric des de 2019 a causa de les onades de calor. Segons el Departament de Territori, s'han superat 115 vegades els llindars de protecció de la població, sobretot durant el juliol. Les zones més afectades han estat la plana de Vic i l'àrea de Barcelona. L'ozó troposfèric és un contaminant que es forma quan la radiació solar reacciona amb altres contaminants pesants a l'aire. El govern alerta que l'augment de les onades de calor agreuja aquest problema de salut pública. I atenció al temps, perquè Protecció Civil manté activat l'Inuncat en fase d'emergència. Aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral de Barcelona i Girona, amb xàfecs que poden arribar al prelitoral al migdia. També hi ha avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país. Els equips d'emergència demanen precaució pels efectes de les pluges també en els darrers dies. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
3: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
4: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
5: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
9: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
10: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
11: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
10: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
12: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio. Planeta Prat, l'òrbita pot hablar.

0: minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat amb més temes, i és que encara vivim amb ressaca de la Festa Major del Prat. Ja sabeu que intentem fer tots els continguts, prioritzant sobretot els continguts locals, i ens quedava portar un grup que feia el vermut del dilluns, el clàssic amb Friends, aquest concert compartit amb amics de la ciutat, que és el grup Sick and Soul. De fet, hem convidat la Glòria Bussom, que és la cantant, una de les cantants. Què tal? Benvinguda, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos aquí.
0: I també tenim el Moisès Crut, que és bateria del grup. Com va?
2: Molt bé, doncs també perfecte, i gràcies per convidar-nos.
0: Teníem ganes de conèixer-vos perquè sou una formació de gent del Prat. Us hem vist a molts indrets, us hem vist amb l'Anton Vilà, al bar del Mercat, a la Casa Andalusia, i el colofó una mica, no?, aquest concert de la Festa Major. Ara han passat un parell de setmanes. Com vau viure aquell concert? Com va ser l'experiència?
1: Bé, doncs l'experiència ha sigut brutal, nosaltres ens ho hem passat superbé, hem après moltíssim, al final també ha sigut molt xulo els assajos, tots els friends que hem anat, que han vingut, que els hem convidat doncs, a estar amb nosaltres. Ha sigut per nosaltres una experiència molt maca, i doncs el dia del concert va ser molt xulo per això, perquè bueno, doncs vam veure que la gent s'ho estava passant molt bé, compartíem nosaltres les cançons, hi havia gent del públic que no va poder participar però que formava part o havia format part del grup, i bueno, doncs contentíssims de com va quedar el resultat. També bueno, vam rebre felicitacions, que això sempre agrada, i amb ganes de fer més,
0: de més cosetes.
1: Sí, sí.
0: Quan va començar tot aquest projecte de fer una formació de músics amb 8 músics?
2: Bueno, més que projecte, el grup va començar fa uns 10 anys.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do va començar... Bueno, al final, a veure, som alguns ja fa anys que ens dediquem a la música, i això va començar amb un... El projecte en realitat començava com un projecte de blues, un grup per fer blues. Però bueno, això va anar derivant, i bueno, van començar una formació inicial, que d'aquella formació... doncs estem amb el Xavi Otero, que és un dels guitarristes, i jo, i bueno, doncs en el grup han anat passant diferents músics, alguns han anat sortint per temes millor més de salut, i bueno, llavors el sempre és complicat, nosaltres som un grup de versions, no? I al final el propòsit és anar a assajar, és com una activitat, no? El que surt a córrer, o el que va al gimnàs, o el que fa taekwondo, perquè per nosaltres ens agrada fer música.
1: És una teràpia, no?
2: És una teràpia també.
0: Això segur, no?
2: Exacte, ens agrada el fet de fer música, d'anar a assajar, i evidentment després si pots posar tot això en escena, no?, en directe, doncs fantàstic, no? I bueno, doncs s'ha anat incorporant gent en el grup, i ara bueno, ara fa, jo crec que fa un parell d'anys podem dir que ens hem consolidat, vam fer, jo crec que el pistoletazo d'alguna manera d'aquest projecte últim, diríem, o la continuació de tot això, un concert que vam fer a Corbera, i en allà ens faltava un dels músics que tenim actualment, que és l'última adquisició, que per nosaltres és un luxe, que és el Fran Palacios, que és el saxofonista, que és profe de música del Salvador Dalí, i bueno, i el grup el formem 8 persones, no? Això que són molts, no? Però bueno, amb això tirem, i sí que bueno, tenim la sort hem pogut fer alguns concerts, hem repetit el pati del Mercat, que és un lloc molt xulo per tocar, hem pogut tocar també a unes festes, al Dia de la Música a Castelldefels, i bueno, el que passa que sí que als 7 anys...
0: Clar.
2: Anar a tocar fora o anar a tocar certs llocs més petits costa, no?
0: És un problema això a vegades, perquè suposo que a nivell tècnic tots els espais no estan molt preparats, no?
1: Bueno, al final sí que ens hi trobem doncs que hi ha espais que són més limitats, i que ja no només a nivell tècnic, sinó doncs, a nivell de que no s'hi cap, diguéssim, a l'escenari, o perquè moltes vegades els bars, restaurants o les sales potser compten amb 2-3 músics, un que toca la guitarra, un que toca una mica el calaix i algun cantant, no? Aleshores, nosaltres, clar, sortim d'un altre tipus de format, que, clar, doncs que hi capiguem tots allà, i que, a més, som dos guitarres, hi ha un baix, hi ha un saxo, hi ha els teclats, dues veus, els micròfons, que perquè també hi ha coros, no? Doncs, bueno, tot això fa que sí que necessitem doncs, un escenari més grandet. que ens hem pogut adaptar, a veure, sí, al bar del mercat, al Clar. Final tampoc és un espai gegant com pot ser l'escenari que ens veu muntar doncs, aquí per les festes, i sí que ho podem adaptar, però bueno, sí que és veritat que es necessita espai, lògicament, perquè puguem cabre els 8 més tots els instruments. No?
0: Clar. El que sí que enriqueix moltíssim, no?, la proposta que feu amb tantíssims sí. músics. No,
2: sí, nosaltres estem molt contents i això, no?, després de tants anys, el que deia, no?, poder des de fa 2 anys ençà és quan ens hem consolidat a nivell d'això, no? d'entendre'ns, de el paper que fa... Pues clar, hi ha 2 guitarres, pues quin paper fa cadascú, el tema de la incorporació del saxo ens permet també fer alguns temes que abans no podíem fer, i jo crec que hem trobat una proposta molt xula a nivell de repertori, que bueno, ha anat variant durant el temps. Ara sí que la proposta s'ha centrat en cançons en anglès, abans barrejàvem amb el castellà i l'anglès, i bueno, per l'estil de música que fem ara, doncs al final vam decidir que tot en anglès, perquè al millor que 2, 3 cançons o 4 no acabaven de lligar, no? No acabaven de lligar, i bueno, intentem fer una proposta de cançons pues, més o menys variades, però que la gent conegui, algunes no tant, hi ha algunes sorpreses, però que són molt, que la gent després ens pregunta, escolta, aquella cançó que heu tocat, com es deia, no? I bueno, la gent se la sap, pot ballar una mica, pot cantar, és una mica la idea. Tenim la sort de tenir 2 cantants fantàstiques, com la Maribel Coca i la Glòria, i bueno, el que ho defenen molt bé, i bueno, la veritat que estem, bueno, estem satisfets del repertori que tenim actualment, i però bueno, és una limitació, com deia la Glòria, per poder tocar en Clar. Segons quins llocs, però bueno, estem satisfets del que tenim, i bueno, i amb això tirem.
0: Clar que sí, però també una fortalesa, perquè oferiu una música, no?, amb molta varietat i amb un ventall molt ampli de sí. veure una formació tan gran. Glòria, parlàveu d'aquesta part de poder fer versions, de que la gent se sàpiga les cançons. Sí. Això no sé si és una pressió com a cantant, si intentes també fer una versió una mica diferent a la que tothom coneix, sí. i com portes aquesta adaptació?
1: Bueno, al final sempre adaptem els temes. Rara vegada fem el tema exacte com és l'original. Tampoc pretenem que la gent se sàpiga els temes de pe a pa, Clar. Com si fos un grupo tributo, perquè no ho som. Però sí que la gent que almenys doncs, la reconeixi o enganxi alguna frase que se sap, o en trossos doncs, que es repeteixen, doncs, poder fer cantar al públic i que t'acompanyi, doncs és una de les coses que intentem doncs, que ens sorgeixin en els concerts.
0: Això és bonic, no?
1: Sí, correcte. I és el que a nosaltres ens fa... Bueno, també quan estàs a dalt de l'escenari i estàs doncs, veient que la gent t'està ajudant, no?, a cantar la cançó, doncs bueno, de tu és com... Bueno, doncs estan passant bé, no? Sembla Clar. Que sí.
0: Com feu el repertori? Com decidiu les cançons? Com les comenceu a adaptar? I també quin procés passa des de que decidiu incorporar una cançó al bolo i a posar-la a l'escenari?
2: Això és la part més difícil, penso jo. Sí. Decidir en un grup el que vols fer. Jo sempre dic que un grup... no ha de ser democràtic, ha d'haver-hi una persona que tingui clar el per on han d'anar els trets, diríem, no?, a la direcció, però en el nostre cas és al revés, és un grup força democràtic, i això és complicat, perquè clar, al final cadascú tenim els nostres gustos, encara que tinguem els nostres gustos també sabem que evidentment hem de fer propostes, però una cosa és el que jo podria tocar i una altra cosa és la que podria tocar amb el grup, no? I això costa, no? Però bueno, al final anem fent, bueno, anem una mica de prova i error, no? Fem prova i error, anem assajant alguns temes nous. Ara tenim un repertori força estable, però ja estem pensant en incorporar alguns temes més. Per què? Perquè evidentment per passar-ho bé assajant no sempre fer el mateix, i de cara a si repetim en algun altre lloc dels que hem tocat, o amb doncs, la gent que vingui a veure'ns, que pugui veure també alguna cosa nova. De fet, aquí ara a Festa Major vam arrencar amb dos temes molt potents.
0: Quins eren?
2: Un era Let Me Entertain You, no sé si ho pronuncio bé, del Robbie Williams, i l'altre un de Bruno Mars, no? Lookout of Heaven, no? I són dos temes molt potents, i ostres, abans començàvem amb un tema més jazzístic, que és molt elegant, molt xulo, I aquí vam decidir començar amb aquests dos per començar alt, i el que deia la Glòria, jo que estàs a l'escenari i estàs veient que la gent està cantant, s'ho està passant bé, està responent, i bueno, doncs això és molt, molt gratificant, no?
0: Per tant, la selecció sí que la feu de manera democràtica i també fins i tot aneu variant, no? De repertori.
1: Al final, una mica el que deia el Moi, que entre tots intentem doncs veure quins temes poden encaixar, quins no. També és veritat que moltes vegades tens una idea de ostres, aquest tema l'escoltes a casa teva i dius aquest pot quedar molt xulo, i després el poses en marxa i dius descartau, perquè això
2: no funciona.
1: No?
0: És aquest prova i error, no? Sí, que deia abans el Moi.
1: Sí, correcte. També és veritat que ara ja posem més fil a l'agulla, és a dir, tot el que proposem doncs ja no dista tant. Al principi sí que era més un repertori més extens, amb, sí, com deia ell, en versions a lo millor doncs agafàvem temes en castellà. Vull dir, no teníem potser massa clar quin fil conductor volíem seguir, perquè al final potser fèiem menys concerts en directe, per tant eren assajos i passar-nos-ho bé, però ha arribat un moment que sí que ja has de pensar més en què faràs, quina proposta donaràs, no? I quin concert faràs, no? Aleshores, sí que és veritat que totes les propostes van més encaminades amb el que a tots ens agrada. Sí que és veritat que hi ha varietat d'estils, pop, rock, funky, soul, però dintre de que siguin cançons mínimament conegudes, en general, que siguin ballables. Bueno, pues
0: i no deixar-vos-ho
1: que
0: de passar bé, no?
1: Sí, clar, això segur, això ja és més important.
2: Això és el principal. Clar. Sí, sí. No som, o sigui, nosaltres no som un grup de versions, però no faríem la Macarena, per dir alguna cosa, no?
1: Correcte.
2: Que és una cançó superxula, però no és el nostre rotllo, no? Llavors, al final, això, hem de fer una proposta amb la que ens sentim còmodos, primer tocant, tot i que, bueno, pues això, entenem que som 8 persones i que aquestes 8 persones, pues cadascú se sentirà més identificat amb unes que amb unes altres, no? Però bueno, allà és el que procurem, no?
0: Com és això d'actuar al Prat? És diferent de fer-ho en altre lloc o no?
2: Home, és un luxe. Primer per la comoditat, no? Perquè el desplaçament, tot això, després perquè tens l'oportunitat de que vingui molta més gent, tocar fora sempre hi ha algú que et pot vindre a veure, sobretot bàsicament la família, lògicament, o la gent més propera, i és un repte tocar fora, perquè clar, ja sí que la gent, o sigui, no tenim un nom nosaltres com perquè digui pues anem a veure aquest grup que si no tenim, ens costa, no? I aquí al Prat pues és fantàstic, no? Que, bueno, nosaltres reivindiquem que tinguem més més espais, lògicament, per poder tocar en directe. I sí que també d'agrair que alguna proposta més privada, diríem, no? Més fora de l'Ajuntament, no? Pues que també està bé que facin, no? Com aquí mateix, aquí al pati del mercat, no? que s'han fet alguns concerts, no sé ara com està el tema, però penso que volen continuar fent, sí. Ha hagut com una mena de parón, diríem, una pausa a l'estiu, i bueno, això està molt bé, no? Però la veritat que és sí, fantàstic tocar al Prat. Nosaltres ens ve molt de gust, ens ve molt de gust, i bueno, també ara tenim un parell de dates que estan per confirmar, que podem aprofitar, no?
0: Que tenim per endavant.
2: Per promocionar-ho.
1: Clar, sí, bueno, el que tenim així més a tocar segurament sigui reprendre un concert aquí al Bar del Mercat. La data prevista és el 7 de novembre, també hora vermut. Ja estem, tot i que ja et dic, està per confirmar la data exacta, però ja l'estem preparant. Aviam si podem també ens donar temps d'incorporar algun tema nou. I
2: justet, però bueno.
1: Però sí, però algú podem fer. I bueno, després potser segurament de cara després de Nadal, com es deia,
2: al garatge.
1: En el garatge també tenim una previsió allà de fer algun concert, que també hem d'acabar de confirmar la data, però per tampoc fer-ho tan seguit amb aquest del Bar del Mercat, doncs hem pensat que seria ideal passat festes, doncs anar a tocar allà, que seria la primera vegada.
0: Són dos establiments que estan apostant per la música en directe, sí, ara mateix, i que per tant doncs són l'oportunitat per a molts grups de la ciutat de poder ensenyar el que estan fent. Ara són moments també de preparar doncs actuacions, les entitats de barri comencen també a fer els seus plànings, i per tant a vosaltres us encantaria poder totalment participar. Oberts. Com us podem contactar? Perquè aquí també ens escolten doncs, això, moltes entitats veïnals, associacions que fan festes de gent del Prat sí. que hi participa. Com us podem trobar?
2: Uai, això seria fantàstic, eh? Ah. La veritat que tenim, jo penso que tenim un repertori xulo, som força cançons, tenim un repertori tranquil·lament per hora i mitja, que podem anar, que anem ampliant, que la gent s'ho passa bé, o sigui que ja, doncs com ja hem dit diverses vegades, veient que funciona, nosaltres ja, al final, ja no és només tocar una cançó darrere de l'altra, sinó també procurar que aquell directe no, tingui un sentit, o sigui que els temes es vagin encadenant un amb l'altre, però amb un cert sentit, i bueno, que la gent s'ho passi bé, o sigui, el show, no? Ara estem en aquest moment, no, d'anar millorant, mm-hmm. d'anar millorant el directe, no? I sí que seria fantàstic que si algun, pues, alguna entitat del Prat o fora del Prat, perquè potser aquí ens escolten també a Sant Boi, per dir alguna cosa, no? I bueno, pues, també
1: sobretot, pues, com contactar-nos al final és nosaltres estem publicant bastanta informació dintre de l'Instagram i el canal de YouTube, que ens poden trobar amb el nom Zican Soul, tal qual amb el An escrit, diguéssim.
0: Molt bé. I amb Zeta?
2: Amb Zeta. Ho podem deletrejar perquè
1: sí,
2: no és tan fàcil.
1: Zicand Soul. Perfecte. Tal com sona.
0: Nosaltres us etiquetarem ara al vale. Planeta Prat perquè pugueu clicar directament. Si teniu alguna proposta, vale. envia'ls-hi un missatge perquè doncs, és una formació d'aquí del Prat. Ara doncs, comencen tot de festes també a la ciutat i la gent es fa les seves planificacions i per tant també està bé que us puguin escriure i després esdeveniments privats, no? Si tenim un casament, un aniversari...
2: Sí, i tant, sí.
1: De fet, en el propi Instagram, en el perfil, hi ha un enllaç que et porta un formulari i allà doncs, pots posar a quin tipus d'esdeveniment vols fer amb quatre preguntes bàsiques. Perfecte. I ara així ens posem, bueno, quan rebem la sol·licitud ens posem en contacte.
0: Doncs ens quedem amb aquestes dates, el bar del mercat que serà cap al mes de novembre i doncs, una propera al Garage també amb aquesta actuació de Zican Soul. Ens quedarem amb la vostra música. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
2: No, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.

0: Han surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
1: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
2: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
5: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
6: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
7: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
6: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
8: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
0: Han surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
1: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
2: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
9: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
10: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
1: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
11: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
12: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
10: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
1: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús.
2: Són 2:15.
13: El Prat en 3 minuts.
2: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Primera de les 7 vagues d'abusos de TMB previstes per aquest octubre. La protesta convocada pel Comitè d'Empresa de Transports de Barcelona també es repetirà els dies 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. La plantilla reclama millores en els calendaris laborals i l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades seran parcials de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i d'11 fins la mitjanit. Durant aquestes franges, els serveis mínims establerts per la Generalitat són del 40% en la primera mitja hora de cada franja i del 20 en la segona. TMB alerta que pocs minuts abans i després de cada franja de vaga es poden produir afectacions en la freqüència de pas. La resta de la jornada el servei serà l'habitual. En el cas del Prat, aquesta vaga afecta les línies de TMB 21, 46, 65, Prat Express i 165. Comissions Obreres i la UGT han confirmat la convocatòria de vaga general a tot l'Estat pel dret a l'habitatge i als salaris. Serà l'11 de novembre. Es tracta de la primera vaga general convocada pels sindicats majoritaris des del 2012. La data s'ha triat just 2 dies abans que comenci la campanya electoral de les eleccions generals previstes pel 29 de novembre per evitar possibles vetos de la Junta Electoral Central. La guspira de la vaga ha vingut de les entitats en defensa de l'habitatge, com el sindicat de llogateres, que feia dies que demanava aquesta aturada. Avui finalment comencen les activitats per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental, després de que la primera proposta es posposés a causa de la pluja. L'Auditori del Cèntric acollirà una taula rodona que pretén posar el focus en els valors que construeixen el benestar emocional. Escoltem el cap de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament del Prat, Héctor Gómez, parlant sobre el fil conductor de l'acte.
14: Sense especificar ni sense posar el valor en a què pertanys, si no, posant el focus en què pertany alguna cosa, sempre genera un reforç en el benestar emocional. Amb això et pots imaginar que obrim completament les possibilitats de diferents activitats.
2: Introduït amb el lema "Pertinença és benestar implicat", l'acte vol destacar que la salut mental es nodreix dels vincles i del sentiment de comunitat.
13: Esports.
2: L'AE Prat jugarà dijous 29 d'octubre contra l'Atlètic Club a les 9 del vespre al Sagnier. Així recupera, si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafel aquest diumenge. Una data que va anunciar-se públicament ahir a la Real Federació Espanyola de Futbol a través dels seus canals de comunicació. Això és tot de moment. Tornem amb més informació d'aquí una hora.

0: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
1: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
2: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
1: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
2: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
3: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
4: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.

0: 35 minuts per sobre de les 10 del matí. Aquesta temporada volem conèixer grups de gent que fa coses a la ciutat i també als equipaments culturals. No volem fer només les activitats setmanals i quan hi ha alguna cosa d'agenda, sinó que volíem conèixer també els grups de pràctica habitual i que enriqueixen aquests equipaments. Avui és el torn de conèixer el grup de lectores del Centre Cívic Palmira Domènec i és per això que hem convidat algunes d'elles i també a la Rocío Quesada, la tècnica del Centre Cívic Palmira Domènec. Què tal? Benvinguda, com estàs?
1: Molt bé, divinamente, sempre que venim a la ràdio, no?
0: Sí, sí. Ens ho passem bé aquí.
1: Ens ho passem bé, sí. I a més tothom és molt amable, ens tracta sí, molt bé. Sí. O sigui que
2: és un plaer vindre. És un plaer vindre.
0: Ja van saludant perquè també elles, com són persones motivades, han anat fent moltes coses a la Palmira i una d'elles va ser també el Gran Podcast i per això us sonaran també les seves veus. Saludem la Maria Carme Ávila, què tal, benvinguda.
3: Hola, com bon estàs? Dia, molt bé.
0: La Magda Fuster, hola Magda.
4: Hola, moltes gràcies per invitar-nos.
0: I la Carmen Moreno, que ja parlava, què tal?
5: Hola, bon dia, encantada d'estar aquí.
0: Avui veniu amb el barret de les lectores, que és una altra de les activitats que feu al Centre Cívic. Rocío, com m'expliquem què és aquest projecte?
1: Doncs aquest projecte, com altres de la Palmira, és un projecte que és autogestionat per les persones que formen part d'ell. Aquest projecte va començar arran d'una activitat que es diu Entre Lectures, que encara fem a la Palmira, que crec que es feia des del principi.
5: Sí,
1: sí, veritat, sí, sí. Perquè com que ja vaig arribar una miqueta més tard, ara ja fem lectures en català i lectures en castellà i es reuneixen un grup de persones que llegeixen uns textos i després els comentem o reflexionem sobre ells i tal. I aquestes senyoretes, com que són molt eixerides, van dir, escolta, nosaltres volem llegir llibres, no? O sigui, nosaltres queremos més mandanga.
5: Sí.
1: I llavors el que vam fer va ser crear aquest grup, que li vam posar el nom de lectores. No, ho vau posar vosaltres el nom?
3: Sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Ens van deixar i pues,
0: endavant, clar que sí.
1: Sí. I llavors el que fan és que es reuneixen cada dijous a la tarda i bueno, elles escollen un llibre per llegir i llegeixen, però bueno, la dinàmica millor que l'expliquin elles perquè sí, són les expertes i són les persones que condueixen i que bueno, s'autogestionen de manera perfecta i fenomenal en aquest grup.
0: Quanta gent forma part d'aquest grup de lectores?
5: Cinc, perquè va marxar un i ara s'ha incorporat un altre, o sigui,
3: bueno,
5: som cinc.
3: En principi érem sis.
5: Bueno,
3: en principi sí,
5: perquè estava el Jordi.
3: Sí.
0: Clar que sí.
5: I ara...
0: El Jordi també ens va acompanyar amb el Gran Podcast.
5: Sí. Amb tot.
0: I sempre, sí, sempre el tenim tot molt present. I ell s'animava a fer una mica de tot.
5: Sí.
0: I entre aquest grup de gent que anava a la Palmira vau decidir tirar endavant això de llegir en veu alta.
5: En veu alta.
0: Sí. És una cosa que no es fa tant en grup, perquè és una d'aquelles coses que fa una mica de vergonya, que deixem de fer quan marxem de l'escola, no? I que potser sí que ens dona moltes habilitats, però no és tan habitual. Per què us interessava fer aquest pas de llegir en veu alta un llibre?
5: Ens agradava, no sé, ens agrada. Estem més acompanyades, que no és com molts clubs de lectura que s'allegeixen el llibre a casa, en soledat, i després van allà i parlen de lo que han llegit. Nosaltres a llegir anem llegint i si hi ha algú que ens crida l'atenció parem, escolta, això aquí, allà i això perquè ho ha fet, no? el anem discutint conforme anem llegint.
0: Sí.
5: Sí.
1: I suposo que també conveniu de la tradició de fer entre lectures, no? Doncs sí, ja ho tenien una miqueta normalitzat el fet de llegir en veu alta,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, sí, ja llegíem també en veu alta.
6: Ja, és quan van començar, que només, en principi només era en castellà. Sí. I escrivies tu la teva història i la llegies després.
1: Sí, és veritat, al principi els temes els proposaven elles, els proposaven elles i també era molt interessant, no? Perquè així també, a més de la lectura, també coneixies una miqueta més aquella persona.
0: Clar.
1: O les coses que li interessaven. I bueno, després ha anat evolucionant.
0: Clar, s'ha anat transformant. Dieu que, clar, llegiu en directe i a més comenteu, no? Ho feu en veu alta, comenteu, us reuniu un cop per setmana. Què feu? Agafeu llibres curts? Agafeu un llibre i us acompanya durant mesos? No, com us ho feu?
4: El que estem llegint ara és El Círculo de los Días i té, em sembla que són 900...
3: Sí.
4: És enorme.
0: Com pot ser?
6: I veníem d'un que tenia les 400, les 400 o així. Sí.
4: El que més curt hem llegit va ser un molt antic,
6: sí,
4: que es diu Les aventures d'en Massagran.
6: Però sí,
4: era de l'any 31, el tinc jo.
0: Sí,
4: sí. I vam disfrutar-lo com no us podeu imaginar.
0: Clar, però sí, trigueu bastant, no, a llegir?
5: No, bueno...
6: Bueno, aquella em vam trigar més, perquè aquella... perquè com era divertit...
4: Era divertit.
6: I el portava...
4: Rient. Anàvem rient.
6: A la infantesa, doncs, anàvem rient, i aquella ens va costar més, sent més petit, que potser ens costi aquest altre.
4: A la més, és que ens aportava records, perquè clar, jo, per exemple, és amb el que el meu pare m'ensenyava a llegir en català.
0: I el vas recuperar.
4: Ja el vaig recuperar.
0: Com feu la selecció de llibres?
6: Pues quan acabem un, diem, a veure, què tenim a casa?
0: Clar, però és que vosaltres sou molt lectores, a part d'aquest
6: sí,
0: grup.
6: Sí,
0: o
6: a casa llegim.
0: Al final aneu, no? Aneu sí, llegint, llegint. No sé sí, si us queden ja propostes per llegir.
6: Ui, encara queden. Sí. Encara,
4: sí, encara no, queda un que és més gran, el Círculo de los Días, que és la península de les cases vacies.
0: Sí, sí, sí.
4: Que jo ja l'he llegit, però
0: bueno,
4: el tornaré a llegir.
6: Sí, sí,
4: i és
6: sí,
4: molt maco, a més, per comentar, molt maco, molt interessant, molt interessant.
0: Per poder comentar.
4: Per poder comentar tot, després. Sí. I per això em sembla que seria important que llegíssim.
5: Sí. I el que vam llegir que ens va costar més és Solitud.
4: No.
0: Per què?
5: Pues perquè és un català...
6: És antic.
5: Antic, que moltes paraules teníem que parar i dir, i això què vol dir? I a veure, entre una i l'altra i el
4: i buscar,
5: Google,
4: el misteri
5: el Google per saber
0: clar,
5: què volia dir allò
0: per oh, entendre-ho, no? Perquè al final per el que entendre, feu és comprensió lectora de primer
5: exacte,
0: nivell
5: clar.
6: Sí,
5: sí,
6: clar.
5: Sí, sí. I aquell jo, ja jo tinc molt mala memòria, però aquell me'n recordaré tota la vida.
0: Aquest és el que menys t'ha agradat, eh? Magda, a tu el que se t'ha fet una mica bola, quin ha estat?
4: Bueno, no, no vull semblar presumida, però cap.
0: No, eh? A tu t'han agradat tots.
4: A mi m'agrada sí, tot.
0: I a tu,
6: sí, em pot agradar més o menys, però tots m'agraden.
0: I el que
6: sí,
0: més?
6: A veure, el que més, igual encara el tinc que llegir, eh? Jo,
1: jo crec que podríem engrescar la gent que a crear grups com el de lectores.
0: Que estan molt bé.
1: Perquè, de fet, o sigui, estan dient que cap llibre se'ls ha fet molt feixuc,
0: sí,
1: molt farragós. I també crec que potser una de les virtuts és de llegir en companyia. Perquè clar, si estàs tu solo, en plan, dices, uf, que palo.
0: Costa
1: però
0: més,
1: si estàs amb més gent i estàs llegint en veu alta, o sigui, en realitat sois unes pioneres.
6: Sí, no, i a veure, en el nostre grup encara queda algun lloc, perquè en principi vam ser sis, i amb sis estàvem més bé, o sigui...
0: Estaria obertes que s'incorporés alguna persona, sí, no?
1: Alguna aquest persona, any hem tingut una incorporació
5: sí,
1: nova,
5: sí,
1: el Xavier, i, bueno, igual dues persones més, perquè vam dir que fins a set, potser,
6: sí, perquè sí, menys. Si no es falla massa, clar, perquè llegim dos fulls cada una, per no estar llegint molt
0: clar,
6: seguit i tal, i ens anem passant. Però dona temps per llegir bastantes fulles, eh?
0: Sí, en una sessió...
6: Sí, si ens interessa, sí, quan la cosa és tan interessant i no necessitem fer punts de parts, ens liquidem les fulles que va...
5: No fem hora i mitja i encara a vegades ens passem una mica.
0: Us quedeu una mica, no? Perquè clar, si ho heu de deixar en un moment més interessant...
5: Sí, a vegades passem una mica més.
0: A vegades costa.
5: Sí, sí.
4: I quan de la Palmira no ens diuen res?
6: Sí,
1: no.
5: Estem allà
0: amagats.
1: Ara tinc una pregunta. I després, si us quedeu ahir amb les ganilles, després a casa no llegiu?
5: Sí.
1: Ah, amiga.
0: Avanceu a casa?
5: No. Aquest llibre
6: no
5: és a la Palmira.
6: Aquest no.
4: Aquest només és a la Palmira.
6: A casa tenim un altre.
5: Però a casa jo tinc un llibre electrònic, perquè els llibres... tindre'ls així em fa...
0: Pesa més.
5: Pesa més i em fa males mans. Bueno, coses meves. I el meu llibre electrònic treu fum.
0: Ja ho sé, ja ho sé. Tu vas... clar, tu barreges diversos llibres a la vegada.
5: Sí.
0: I no et lies amb els arguments? Amb
5: el
0: que
5: a vegades
0: llegint?
5: No me'n recordo quan... Potser l'agafo tres o quatre vegades al dia, el llibre. Perquè... em canso i dic, ara vaig a seure una mica i a descansar. I llavors agafo el llibre i mentre descanso llegeixo. Vaig a fregar els plats o fer el que sigui, després torno a descansar, agafo el llibre, que me'n vaig al llit a dormir i no m'agafa la son, tinc el llibre al costat i que, com avui, a les 5 del matí m'he despertat i no, no podia dormir, he agafat el llibre, he llegit una mica, i ja m'he dormit una altra vegada. O sigui, el llibre és el meu company.
7: A casa també llegiu en veu alta alguna...
6: Sí, ara porto dos. No, en veu alta no, perquè el meu fill que està treballant a l'altra punta de casa, igual si sentís alguna cosa diria la meva mare està malament.
3: No, jo no llegeixo en veu alta.
7: No practiqueu.
6: Però llegeixo. No. Sí que llegeixo. Ara mateix porto dos.
7: Dos a la vegada?
6: Sí, he tornat a mirar un de seleccions dels Reader Dishes, que són, venen quatre històries amb el llibre, són llibres també gruixuts, i un que és, que és molt divertit, que és la... Mi hermana està en la ximenea, que és la història d'un nano que té germanes bessones. O sigui que...
7: I ni, no us recomana ningú llibres?
6: No.
7: Com us arriben aquests llibres?
6: No, normalment, a veure, per Sant Jordi sí que es fa la propaganda i tal, sí. I llavors, pues, dels que veus, escull el que vulguis.
7: I després te'ls vas llegint al llarg de l'any.
6: I te'ls vas llegint al llarg de l'any, sí.
7: Tu, Magda, com t'arriben?
3: Jo, normalment, quan arriba el meu aniversari...
7: Demanes llibres.
3: Ja tenen un llistat del que vull. I ja els demano.
7: És una bona proposta, eh?

0: he dinat, sí que m'assec un rato en un racó que jo estic molt a gust i llegeixo.
1: I llegint, eh? Un altre cop.
0: Sí.
1: I després aneu a la Palmira a llegir en veu alta.
0: Ja, després
1: en
0: veu alta.
2: No paren.
1: Què és el que us aporta fer-ho en comunitat, fer-ho amb aquest grup? Perquè, clar, aquí després s'han generat relacions més enllà de, del propi llibre, no? Sou amigues.
0: Sí. Sortim juntes.
3: Anem al teatre.
0: Anem al teatre, comentem. Avui tenim ganes d'anar a prendre un cafè, doncs anem a prendre un cafè. O...
2: També sí. eren apuntadores, les
4: clar.
2: Tres.
4: Sí. O sigui que... anem fent.
1: Tota aquesta part de les arts escèniques us agrada també.
0: Sí.
1: I també fins i tot llegir teatre o no?
0: Sí, també hem llegit teatre.
4: Hem llegit teatre, sí. Sí. El que passa és que no trobes tant teatre, no el trobem, perquè tens que anar a la biblioteca, clar.
3: Per... Bueno, també vam anar a la biblioteca per teatre,
4: sí.
3: Perquè volíem veure una obra de teatre que feien el... aquí,
1: a l'artesà,
4: sí.
3: I vam dir, abans de veure l'obra, llegim el llibre per veure...
1: Aquesta era la trena o no?
0: La trena. Sí.
3: I el vam llegir i després vam anar a veure'l i després pues, ja vam estar que si el lector això, que si l'altre...
1: T'ho imaginaves d'una manera, de l'altra...
4: Sí, clar, sí. Que moltes vegades no és igual el llibre que l'obra.
0: Quasi mai és igual.
3: Quasi mai.
2: Sempre és millor el llibre.
3: Sí, sempre.
4: Sí, perquè és la
1: Rocío, tu dient això, eh?
2: Sí, sempre és millor el llibre. Home, no. O sigui, una cosa és el teatre, però clar, si tu fas una obra de teatre d'un llibre, és que és impossible plasmar totes les... o sigui, l'essència que té el llibre el teatre no la pot tenir. I jo me'n recordo sempre quan vaig llegir La casa de los espíritus. Després vi la pel·lícula i dije, perdona, o sigui, no.
0: És igual, no.
2: És que és molt difícil, però clar, és que el llibre té tantes coses, té tantes petites coses que i a més tu te les estàs imaginant.
3: Exacte.
2: És
3: l'aventura.
2: És difícil. Tu t'estàs imaginant els personatges d'una manera, t'estàs imaginant la casa, les situacions d'una manera i després quan ho veus, ostres.
3: Jo, això no és el que m'he imaginat.
4: No t'ho plasmen igual.
2: Et decepciones.
4: Clar, la imaginació és molt gran.
1: Sí.
4: I en la realitat a vegades no pots plasmar aquella...
2: Però
4: fantasia,
2: això no vol dir que no ens agradi el teatre.
4: Sí,
2: no,
4: ens agrada. Nosaltres has de dir això.
2: Ens agrada molt.
4: Jo no.
1: Ens encanta el teatre.
4: Sí.
1: Com dèiem, al final cadascú, no, del grup de cinc, cadascú tindrà el seu punt de vista sobre el llibre, cadascú s'ha imaginat una cosa.
4: Sí.
1: Això quan ho poseu en comú, a vegades teniu punts de vista complementaris o no?
0: A vegades sí.
4: Sí.
0: A vegades sí.
1: També t'enriqueix, no?, la teva visió.
0: Sí,
3: perquè hi ha coses... Jo, per exemple, amb Solitud...
1: Aquesta?
3: Aquest llibre em va encantar, eh?
1: Ah, val.
3: El que passa que jo, per exemple, no sé escriure en català, i llegir, sí, però aquest català amb el que està escrit aquest llibre... tan rebuscat, jo no, moltes coses no les captava. Abans tenia que tirar d'elles, aviam, i això què vol dir, i això, aquesta paraula què és, i va ser enriquidor.
1: Clar, perquè...
3: Perquè vaig aprendre moltes coses que, bueno, jo no... Aquelles paraules jo no les coneixia, perquè avui dia no es parla d'aquella forma, no?
1: I tampoc no vau poder estudiar en català, no?
4: No, a més que Solitud, a més, en aquell temps tenien... una manera d'escriure per escriure que no era totalment la que parlaven tampoc.
1: Clar,
4: perquè si hagués sigut
1: formal, no?
4: Del parlar normal l'haguessin mantès.
0: Era l'època de Josep Maria de Sagarra. O sigui, ell va escriure com s'escrivia en aquella època.
1: Era contemporani, no? I això portat a l'actualitat és més difícil. Tot i així no s'ha de deixar de fer aquest esforç també pels clàssics, no? Per entendre com s'escrivia en un altre moment i fins i tot mirant-ho des del punt de vista actual. Què li diríeu a la gent que li costa més llegir, a la gent també... gent gran que ara doncs, es queda potser més amb el mòbil i que agafar un llibre no està gaire de moda, és revolucionari el que feu.
0: Que comencin a llegir per revistes,
4: sí.
0: Les revistes del cor mateix, el que sigui, però que comencin a llegir.
1: Que deixem el mòbil una mica de banda,
3: exacte.
1: No?
3: Jo sempre me l'olvido, sempre me'l deixo. O no me'n recordo que tinc que trucar, o coses d'aquestes. Jo sóc antimòbil.
0: Jo, en canvi...

0: no tinc novel·les, llibres al mòbil, perquè a mi m'agrada sentir el paper, sentir que estic llegint. Clar. El mòbil no em fa la sensació que estic llegint, que no és un llibre.
1: Tu també, no, Maria Carme?
2: Sí, jo el paper.
1: Però suposo que ho veieu en el vostre entorn, les vostres amigues, no? El tema dels dispositius mòbils ara ens treuen molt de temps a tothom. Sí. I és veritat que cada cop costa més agafar un llibre i deixar el mòbil de banda perquè pensem que és una distracció, no? I al final se'ns passa tot el dia. També per la gent que no coneix els centres cívics, que potser no sap si pot trobar el seu encaix, què li diríeu? Perquè vosaltres vau començar a la Palmira just quan, va obrir portes.
3: Sí, jo vaig ser de les que van inaugurar la Palmira.
1: Què heu trobat al centre?
3: Bueno, he trobat moltes coses, poder fer diferents coses, perquè al començament vaig estar tot, a la cuina, als jocs, amb el Jordi fèiem ensenyar el Rumicup, a tot, jo estava a tot, i bueno, he estat molt de temps així, ara no.
1: Però ara trobes el teu encaix també, no? Pots tenir èpoques que estiguis més a tot i èpoques que necessitis només anar a una activitat i descansar una mica més.
3: Sí, no? Ara és diferent. Però bueno, que jo he passat per tot. I és divertit quan, per exemple, nosaltres que havíem viscut a Calafell, al tornar aquí, doncs no teníem amics ni res. Allà vam trobar
1: una xarxa
3: de coneixement, de gent, de fer moltes activitats, de no avorrir-te, de no estar tot el dia davant de la tele. I bueno, pues, és per la gent que està sola, pues és molt bo. I per la gent que, per exemple, una parella ja que estigui gran, pues també.
1: Trobarà el seu encaix, eh?
3: Sí,
1: vosaltres també heu fet una mica de tot, Maria Carme?
2: Sí, també. Menys cuina. Jo només a la cuina he anat la dels dissabtes, que potser és còctels o...
1: Això sí.
2: O vermut, eh? Això sí. Però la cuina ja la faig a casa. El que més sí que n'ha canviat, per exemple, moure gimnàs, hem fet de tot. És que hem fet de tot.
1: Tu menys cuina, la resta.
4: Aquestes no hi ha manera de portar-les a la cuina.
1: Ja les volies tu.
4: Reclutando gente para la cocina.
1: Però sempre és un èxit la cuina, però també està bé que associem a tothom a les mateixes activitats. No, hi ha gent per totes les activitats i per tant...
4: Elles han fet una miqueta de tot, o sigui, també perquè tenen molt recorregut a la Palmira.
2: Home, des del 2019...
4: Des del 2019...
2: Són anys que estava pensant, dic, doncs fa més anys del que pensava.
4: I he de dir que aquestes senyores amb la Mercè Santa Eulària no paren i participen molt activament a la vida del centre, perquè a més d'anar a lectores i altres activitats que el gran podcast i altres activitats que han fet al llarg d'aquest temps, ara també estan com a persones voluntàries en una activitat que hem creat, que es diu Cafè i Tertúlia. I tenim la sort de tenir aquestes quatre persones que venen de manera voluntària cada 15 dies, els dilluns, preparem allà un cafelet, unes galletites, un te, i el que fan és conversa en català amb gent que és nouvinguda o que porta aquí molt de temps però que no és la seva llengua materna i tampoc l'han parlat molt. I tenim la gran sort de tenir aquestes quatre persones que estan allí ajudant i parlant amb les persones en català, perquè se solten un poquito.
2: No, i ens ho passat bé.
1: Entra la vergonya.
2: I hem après coses també, perquè el que jo mai m'imaginaria que hi hagués una noia que llegeix perfectament i després no la pots fer parlar.
0: I llegeix el català?
4: La Hortència.
2: I mira...
0: Em sembla que és Marisa.
2: És
0: la
2: Marisa.
0: La Marisa.
2: O sigui, això a mi em va... Perquè, a més, li vaig fer traduir i ho tradueix, però després...
1: És la part d'argumentar ràpidament, d'improvisar, no?
0: Que li costa una mica més. Al canviar la llengua no hi ha manera.
2: No hi ha manera.
1: Però això amb la pràctica s'aconsegueix i per això vosaltres us hi heu posat, a intentar també ajudar a revertir una mica aquesta tendència de perdre el català en aquests entorns més socials. I per tant també és a la Palmira que s'està fent aquesta activitat. Doncs avui us volíem conèixer, perquè és això, que aquesta temporada ens hem marcat conèixer la gent que fa coses als equipaments, i per tant us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat.
0: No, sempre.
1: Gràcies. Molt bon dia.
2: Moltes gràcies.
3: Adéu, bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats Comissions Obreres, UGT, CGT i AC i el sindicat de Llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per l'11 de novembre a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. La seva mort ha intensificat les protestes i centenars de persones s'han sumat també a l'acampada de la Puerta del Sol per homenatjar-la. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A l'R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb alguns retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. La portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez, ha justificat avui a la xarxa el malestar entre els usuaris i ha reclamat una bona gestió de les incidències que inclogui precisament una bona comunicació amb els afectats.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana en funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I pel que fa a la resta d'afectacions en mobilitat, un accident a l'LP 2015 a Belianes obliga a circular per pas alternatiu. A banda, encara ara hi ha afectacions per les pluges dels darrers dies a la GI-682 a Tossa, a la C-1415 a Argentona i també a la C-352 a Franqueses del Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
5: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
9: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
10: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

0: 5 minuts per sobre de les 11 del matí. Estem al mes de la salut mental. Ahir parlàvem molt de benestar emocional i, de fet, el Planeta Prat també ens ho creiem, i molt, perquè tenim una secció habitual que treballa el benestar emocional i ho fa de la mà de Wen Psicologia, ja des de fa un parell de temporades. Avui ens visita la Carola Aguirre. Què tal? Benvinguda. Com estàs?
1: Bon dia.
0: Com va tot?
1: Bé, contenta de tornar aquí al programa.
0: I avui amb una convidada especial, que de fet va passar per aquests micròfons fa unes setmanes, que és la Paola Aguirre. Què tal? Benvinguda.
2: Molt contenta d'estar aquí un altre cop.
0: Que ella, doncs, és terapeuta, és formadora i és mentora en teràpia oriental, que vam explicar una miqueta, no? Però ens vam quedar en la superfície l'altre dia perquè havíem de parlar de molts temes, i avui l'hem convidat per entendre com funciona aquesta part de la medicina xinesa i també de com el cos i la ment no estan tan separats, no?, com hem cregut fins fa poquets anys. Com comencem a explicar què és el tema d'avui? Quin tema abordarem?
1: Mira, abordarem el tema de la salut mental i la salut emocional des del prisma de la medicina xinesa. Sí que és cert que fa un parell de temporades vàrem parlar aquí en la nostra secció sobre somatitzar, on ja vam deixar clar que cos, ment, emocions, tot va en una mateixa línia, no ho podem separar, però bueno, avui hem volgut donar-li una volta i parlar des de l'experiència de la medicina xinesa, i per això hem portat a la Paola, que és acupuntora.
0: Paola, tu portes molts anys treballant amb aquest tema, però no sé si en els darrers anys has vist que la majoria de la gent comença a entendre realment el que tu portes tants anys explicant, no? Com que feia uns anys això estava molt qüestionat, i ara molts estudis que han reforçat també tota aquesta teoria, experiències pròpies que ens han fet veure, no?, que realment doncs això és així. I no sé si et costa menys explicar el que et dediques.
2: Sí, evidentment. És curiós perquè, clar, avui en dia veu en redes socials, no?, tothom està parlant de la psiconeuroimmunologia,
0: sí, sí,
2: no? Entonces, o sigui, tota aquesta part de com afecta la psique al nostre sistema immunològic, o, bueno, la medicina moderna ja està parlant de la microbiota intestinal, segundo cerebro, tal, no?
0: Sí.
2: Y bueno, yo estoy contenta porque es como una apertura en un idioma que llega a todo el mundo con más credibilidad, ¿no? Pero bueno, yo pues de entrada a mí pienso, esto ya lo decían los chinos hace siglos, ¿no? Uh-huh. Al final, la medicina chinesa contempla com cada emoció està relacionada amb un òrgan i amb un meridià concret. I això a la pràctica clínica es veu, bueno, de manera molt quotidiana, no? Uh-huh. Després posarem exemples, però és, bueno, és molt evident, és molt evident.
0: Clar, això no vol dir que en teràpies, o sigui, en determinades situacions es necessiti el tipus de medicina occidental que coneixem, no?
2: Evidentment, tot suma, tot és complementari, tot suma, i a mi si em ve un pacient que està fent una teràpia amb un coach, una psicòloga, un psiquiatre, no? Doncs, bueno, tot suma i és un bon acompanyament. Tot és complementari al final, no?
0: Clar, al final moltes vegades no necessitem només un professional, sinó que necessitem de la coordinació de diferents,
2: no? Jo sempre dic que un ha de trobar la seva teràpia, el seu terapeuta, i encara així donarà voltes i mirarà altres coses que en aquell moment de la seva vida el poden estar ajudant, no? Mm-hmm. Millor.
0: Com ho expliquem, això de que les emocions estiguin tan connectades amb el nostre cos?
2: Des de la medicina xinesa o des de la...
0: Comencem per la medicina xinesa i després anem...
2: Bueno, clar, al final la medicina xinesa està basada en l'observació de la natura, i ells consideren que el cos és un microcosmos dintre del cosmos. Tot el que passa fora, no?, a nivell climàtic inclús, és el que està passant dintre de nosaltres. Per exemple, ells no diuen ansiedad. Ells diuen que tienes fuego en el meridiano de hígado, per exemple, un estancamiento de energía en el meridiano de hígado, no? Aleshores, ells observaven com una persona que tenia una emoció concreta tenia una afectació en un òrgan concret i li afectava el meridià. És a dir, cada meridià, bueno, quan parlo dels meridians, són els canals energètics. Uh-huh. Estan tots connectats a tots els òrgans i les vísceres. Aleshores, observant com si, per exemple, la persona tenia ràbia, li afectava el fetge i li afectava el meridià de fetge. De fet, si vols que bueno, dono un exemple, el meridià de fetge comença al peu, puja per la cama i acaba sota del pit, no? Just a la zona de los hipocondrios. És molt habitual quan una persona està frustrada, al final, i a més també el fetge està relacionat amb l'expansió, la llibertat. La persona que no pot fer el que vol, que no es pot expandir com vol, que no té llibertat de tot tipus, llibertat pues, econòmica o dintre d'una relació, el que sigui, i està com frustrada i està com retenida, al final bloqueja el meridià de fetge i això se traduce en una, bueno, en una opressió en l'hipocondrio i una afectació en el diafragma i, no? I aquesta, això que, agafa, bueno, que costa agafar sí, aire, no?
0: Aquesta pressió.
2: Aquesta pressió. Aleshores, això és una observació que durant segles no? La Xina es van donar compte i com aquest exemple et podria donar més en relació a la por, a la tristesa, a los pensamientos obsessivos o a l'alegria en exceso també. És una falsa alegria que li diuen ells, no?
0: Paola, parlaves d'observació. Això és una cosa que en la nostra societat actual ens costa moltíssim.
2: Clar,
0: el temps de pensar, de sentir, d'escoltar-nos sense cap altre input, ara mateix no sé si és revolucionari fer això, però poca gent ho fa. O sigui, no tenim temps ni d'avorrir-nos, no? No. Estem en aquest moment d'omplir la nostra vida amb coses, sigui amb plans, sigui amb pantalles. Com comencem a treure'ns i a deixar-nos una part per l'observació? Perquè aquí comença tot, clar.
2: Bueno, això, clar, jo diria, a mi favor i a tots els terapeutes que fem coses de teràpia natural també, no? Anar a un bon professional, vull dir, al final és molt difícil donar-te compte que tens una opressió en l'hipocondrio i tal, perquè tens una ràbia sostenida en el tiempo i una frustració, no? Al final, doncs, anar a una persona que faci, per exemple, medicina xinesa i un diagnòstic traurà aquesta explicació. A més, també, el fetge té relació també directa amb la vesícula biliar des de la medicina xinesa. Els dos formen part de la fusta, que és un element, i la vesícula biliar té que veure també amb les decisions. Les persones que no prenen decisions també es bloqueja el meridià i este meridià no rodea la cabeza i de migranyes, contractures... Vull dir, al final és més fàcil que algú et digui mira, te passa esto, esto, li dones l'explicació i diuen, ostres, moltes vegades a mi em passa que em diuen nadie me ha dado esta explicación. Bueno, porque esta explicación es una visión completamente distinta, con una filosofía diferente y una observación del paciente diferente, ¿no? Que tiene que ver, doncs, la part emocional, la part energètica i la part física com tot un conjunt. Després, clar, què li diria a la gent, doncs, que no fa teràpia de cap tipus? Pues que pari a meditar, no? O que pari a observar-se i escoltar-se, però això avui en dia és molt difícil, és complicat.
1: Però és que a més és complicat parar-se, però quan ens parem pràcticament es converteix en una exigència, perquè també vivim en l'exigència del benestar gairebé, no? Se'ns exigeix estar bé, estar sans, anar al gimnàs, estar fit... El benestar ja s'ha convertit en una obligació més. En una
0: s'ha
1: tasca.
0: Capitalitzat.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Llavors ja vaig agendar el meditar i anar al gimnàs i el trobar un espai per mi quan hauria de ser una miqueta més orgànic i més fluid, perquè és com antagònic, no? Ara s'ha d'agendar el benestar.
0: Costa.
2: El problema és que la gent...
0: Costa trobar l'encaix, l'equilibri,
2: sí.
0: No?
2: Sí, clar, sí. I aleshores la gent ja va a fer teràpia o va no, a fer-se qualsevol teràpia de qualsevol tipus quan està al límit.
0: Molt malament.
2: Al límit.
0: Si no, no hi vas.
2: I clar, al final dius, ostres, ven antes, perquè ara és més difícil, no?, salir de tot este bucle. Però bueno, mai és tard per fer una bona teràpia psicològica, un bon coaching o una qualsevol tècnica natural. Mai és tard.
1: Això passa també amb les parelles.
0: Clar.
1: O sigui, van a teràpia de parella quan estan ja fatal, no quan comencen a veure petites diferències.
0: De fet, una de les, un dels senyals, no?, és que, diem això, el cos t'atura. No? Quan portem un moment de molt d'estrès, que no vols aturar-te i de cop i volta passa alguna cosa que aquí ara ja hem identificat, no? Que si tu no t'atures, el cos busca alguna manera d'aturar-te. Clar, moltes vegades és aquest punt d'inflexió de tocar fons, no? I de dir mira, és que ja no hi ha una altra manera, però aquí no sé si Paola és una manera que el cos ens crida ja, perquè és que no li fem cas de cap de les formes.
2: Home, evident, jo, clar, des del meu punt de vista ho veig molt evident, no? Però clar, això, com la persona li fas entendre que com continuï així, doncs, bueno, poden haver problemes pitjors, no? Jo això ho veig, per exemple, posant-te, continuant amb l'exemple del fetge, que a més és que avui en dia és molt habitual, aquest meridià de la vesícula biliar, i el fetge també té relació directa amb els ulls. I aleshores, per exemple, un mussol, un orzuelo, moltes vegades quan la gent diu, oh, m'ha salido un orzuelo, dic, ¿con quién te has cabreado? Hòstia, pues sí, m'he cabreado con mi jefe o con mi pareja, no? I dius, ¿y cómo lo sabes? Porque hi ha una relació directa, o sigui, i per exemple, o sigui, bueno, anava a posar un altre exemple, però si m'he ido.
1: Los tics en el ojo.
2: Bueno, els tics, exacte, els tics també, no? I al final, clar, si això, primer és un mussol, però luego puede ir a peor, puede ir a una paràlisi facial o alguna cosa pitjor, amb la qual s'ha de dir, no, esto hay que bajar. A la medicina xinesa...
0: Una conjuntivitis vaig tenir jo, en un moment de molt d'estrès,
2: clar. Estrès i bajada de defenses, pues ja està, és el pack completo, no? Aleshores, això és, bueno, pues animar que la persona baje, perquè això, normalment, et dic que és un yang de hígado. És una energia que puja, i clar, pues... Hi ha patologies als ulls, al cap, que s'ha de baixar. Jo moltes vegades als pacients els hi pregunto si ploren i no, perquè clar, estem en una societat molt frustrada, això la Carol seguro que lo ve mucho, no? Estem tots retenidos, castrados, no podemos llorar, solo tenemos que facturar y trabajar y estar perfectos, com deia la Carol, no? I dius, a ver, pégate una llorera. Els xinesos deien, los ojos son la ventana del hígado. El hígado necessita desbloquear-se, perquè si no es queda aquí bloquejat. Aleshores, els ulls són les finestres per on traiem tota aquesta frustració, aquesta ràbia, no? Este enfado, este enojo. Els nens quan estan enfadats ploren i luego se van a dormir, no?
0: Sí.
2: Pues clar, nosaltres sí. I clar, pues una buena llorera, jo, és mi prescripció als pacients. Una buena llorera, te vas por ahí y grites a l'aire, no? S'ha de treure tota aquesta ràbia, perquè si no... És un retén que s'acaba
0: enfermant. Ajuda, això ajuda.
1: Sí.
0: Carol, havíem parlat de la somatització moltes vegades. Podem explicar una mica què és això per posar, doncs, això, tenir-ho clar, posar algun exemple?
1: Bueno, la somatització és com el següent pas de trobar-nos, de tenir un malestar emocional quan ja passa al plànol físic. Bueno, exemples com els que ha posat la Paola, ho trobem també... inclús en la manera en què ens movem, en el llenguatge corporal. Clar, a les sessions de teràpia no tenim tota aquesta visió energètica, però sí que veiem la posició de la persona. Potser no ho somatitza encara amb una enfermedad, amb un petit desajust, però sí que la posició comença a donar pistes. Una persona que té por serà fredolica, estarà encongida. La persona que té ràbia, com diu ella, doncs vindrà movent les mans, pujant l'energia cap a dalt. Llavors, a les sessions sí que observem molt aquest llenguatge corporal. I bueno, i somatitzes això. O sigui, és segunda pantalla de videojuego. Ja no només s'ha quedat a la ment, ara ja ha passat al cos.
0: Hi ha emocions que volem viure i d'altres que no volem passar mai, com deies tu. No volem plorar, no volem estar tristos. Realment totes les emocions tenen un sentit, serveixen per alguna cosa? Hem de passar per totes?
1: Hem de passar per totes, sí. I és que a més és una demanda, quan la gent ve a teràpia i diu, quina és la demanda, no? És que vull estar bé.
0: Clar. És la demanda.
1: Exacte, és la demanda. Però és que hi ha vegades en què no pots estar bé, no? Perquè llavors comences a fer l'entrevista inicial, no? Bueno, què t'ha passat? No sé, m'ho invento. M'he separat, feia 8 anys que estava amb la meva parella, i ara m'he separat. Vale, quant de temps fa que t'has separat? 3 setmanes. No pots estar bé si fa 3 setmanes que t'has separat. Llavors, estar bé no és una realitat. La realitat és que estaràs enfadada o enfadat, trist, cabrejat, decebut, deprimit, i has de transitar per tot això. Són emocions necessàries per pair aquest divorci o el que t'hagi passat, no? Estar bé no és una demanda realista, és que s'han de passar les coses, no? La Gestalt diu, déjatelo sentir. Pues clar, déjatelo sentir, llora, no? Com diu la Paola.
0: Problema, que clar, en aquest món productiu has d'anar a treballar, has de continuar amb una vida més o menys estable, i clar, t'obligues a tapar aquestes emocions, no? A dir, bueno, després, potser, fins i tot, hi ha gent que es programa a plorar, que ja és l'últim, no? De dir, bueno, ara no puc, no? Però quan arribi a casa a aquesta hora, ploraré. Això no sé si té algun sentit o no.
2: Bueno, millor fer això, mejor tarde que nunca.
1: Mentre ploris. Sí, sí, perquè està malament, no? Permetre't aquests moments d'estar malament, està malament, no? dins de la nostra palomitera, que és el dia a dia.
0: Clar.
1: No,
2: a més, socialment també, perdona, estic pensant, no? Això que ara hem d'estar bé, de cara a la galeria hem d'estar bé, no? Sí. Perquè si no estàs bé, pues ja... Vull dir, estem en un moment que tenemos que ser perfectes, estar bé, tal, i està mal vist, no? Dir, pues estoy pasando un momento de tristeza o tinc por a això, no? És com una mostra de fragilitat i de vulnerabilitat, sí. I no ens han educat en mostrar-nos vulnerables i que això sigui algo natural, sinó que la vulnerabilitat és fragilitat, no?
0: I
2: jo crec que és molt, molt savi i molt sa saber parar i dir, mira, és que ara mismo estoy en un momento malo, necessito parar, necessito plorar, necessito... recórrer, fer alguna tècnica, però socialment això està encara, la nostra generació, bien, tot el món va al terapeuta, al psicòleg i tal, però les nostres mares i àvies, això era d'estar loco, no?
0: No es permetia.
1: Correcte.
2: No? I aleshores, gràcies a l'evolució bona, no? I als grans professionals que van... Bueno, ajudant a la gent, tot això va canviant.
0: El que passa és que sí que és veritat que quan comences i trenques aquesta barrera de la vulnerabilitat, sí que a l'altra banda et trobes més comprensió de la que t'esperaves, perquè al final la gent no ho comunica, però la gent ha transitat per diversos moments, no, a la seva vida i t'entén més que el que tu pensaries.
2: Estamos todos en la misma olla. És que los terapeutas también.
1: Sí,
2: és que hem de fer teràpia per poder ajudar a los demás, que estamos todos sirviendo en el mismo caldero.
1: Sí, sí, quan vam fer el programa de demanar ajuda vam treure aquesta conclusió que no la demanes pensant que no te l'oferiran, que molestaràs, que no ets mereixedora d'aquest temps i d'aquesta comprensió, però quan la demanes hi ha molta més gent de la que ens esperem disposats a ajudar.
0: Totalment, sí, sí, molta més gent que t'entén. El que passa és que com no es parla, clar, doncs, clar, tothom té por a parlar d'aquests temes. Paola, quins avisos ens han de posar una mica en alerta de, mira, hauríem de treballar amb un professional perquè això no és molt habitual que t'estigui passant això.
2: A nivell, o sigui, a símptomes nivell físics, des de la medicina xinesa...
0: Potser tractem més els físics que els...
2: Sí,
0: no sé si
2: ja.
0: Els emocionals o a l'inrevés.
2: Clar, jo et diria, des del punt de vista de la medicina xinesa, i sin assustar a los oyentes, que vull dir, al final cadascú també... Jo també dic que s'ha d'anar en paral·lel. Jo sóc la primera que si veig, no veig clar que vagin al mèdic. Vull dir, jo faig medicina xina, però al final
0: tot
2: és complementari, que si jo no veig clar que vagin a fer-se una prova de diagnòstic, no? Però, per exemple, el primer que et diria que no alarguen demasiado, que no cronifiquen los símptomes. És a dir, a la primera que veuen que, jo que sé, que tenen infeccions de repetició, mussols de repetició, mareos, malestar demasiado tiempo, tot això s'ha d'abordar, mirar si és un tema cervical o, bueno, o simplement és estrès, perquè avui en dia tot és estrès, però la traducció de l'estrès a la medicina xinesa és se desgrana en diferents emocions, no? Després
0: clar,
2: et diria...
0: És que l'estrès... Clar, hem fet un calaix de sastre on entra tot.
2: Estrès. Però hi ha gent que té estrès amb por, estrès amb ràbia, estrès amb tristesa, i això afecta diferents òrgans. Uh-huh. Aleshores, infeccions de repetició, hem de mirar pues, l'energia del pulmó, com estem a nivell immunològic. No podem tirar del sistema immunològic sense fer res. S'han de pujar les defenses. El tema de mareig, inestabilitat, tot això s'ha de mirar si és un tema cervical o va més enllà, no? Infeccions, també cistitis. A la medicina xinesa la por està relacionada amb el ronyó i la bufeta urinària. La por, estamos todo el día con miedo, i més si veus les notícies, vull
0: totalment.
2: Dir... la por, jo veig moltes lumbàlgies, lumbociàticos de repetició, cistitis de repetició, i és de tota la por que tenim inconscient, perquè bueno, vamos tirando, però aquesta por ens la van ficant. Bueno, pues cuidar-se molt a nivell osteoarticular, menjar bé, és que, claro, diria tantes coses, no tenemos programa.
0: Descansar, no?
2: Descansar, o sigui, realment... El cos és l'únic lloc on vamos a vivir en esta vida. És el único sitio donde tenemos que vivir. I després també ara se lleva mucho el tema de la espiritualitat, no? Sí. Hi ha molta gent que és molt espiritual, però es maltracta el seu cos físic i dius, "No puedes ser espiritual y maltratar tu cuerpo, porque tu alma está ahí metida, ¿no?" Clar. Bueno, diria moltes coses.
1: Bueno,
0: ens has portat un exercici que podem fer com per tornar també al cos.
2: Sí.
0: Que m'agradaria també que ho puguem explicar, perquè és una cosa fàcil que potser ens fa com aturar-nos, no? I com dèiem, al final ens estem omplint de coses i no tenim com un moment de tornar al present, a l'atenció i a l'observació pròpia. Què ens explicaves per aquí que he vist?
2: Mira, una de les coses que jo sempre dic és, bueno, fer meditació és molt sa, i la gent diu, és que jo no sé meditar. Bueno, meditar és respirar. Dejar la mente en blanco es imposible. La meditación es como el momento entre un pensamiento y el otro. Con lo cual, respirar, todos sabemos respirar. Sí, sí. Si no, estaríamos muertos, ¿no? Aleshores, parar, respirar, y hay dos puntos que yo siempre a la consulta le poso, pues casi al 100% de los pacientes. Un es el yin tang, que está just entre las sellas. El yin tang es un punto que los chinos dicen que es para calmar la mente. Estem en un moment que estamos todos con la lavadora mental. Aleshores, el yin tang sempre lo punturo, ¿vale? Li poso agulla, però bueno, només amb el dit, 2 minutets respirant pel nas de manera calmada i fent voltetes, 3 minutets. I si no ho fas tu, que t'ho faci algú, no? O sigui, o uno a l'altre, al final del dia, unes voltetes en el yin tang és un bon punt. I l'altre punt és el 17 renmai, que és un punt que està a la línia mitja entre els dos pits, just a sobre de l'esternón. És un punt que tothom li fa mal. Si ens apretem el 17 remai, todos nos duele.
0: Sí, sí.
2: Perquè és, com us deia abans, on se bloquea l'energia. Amb la qual cosa, aquest punt també és, bueno, respirar i anar com desbloquejant. És el més ràpid.
0: I amb aquesta part pràctica ens quedarem avui, perquè és veritat que és difícil aturar-nos, és difícil observar-nos, mirem molt cap enfora i no tant cap a dins, però sempre intentem aquí parlar i donar consells pràctics amb algun aprenentatge que ens puguem endur. Avui t'agraïm molt, Paola, també que ens hagis acompanyat.
2: Gràcies.
0: En aquest espai que, com sempre, fem amb Abuen Psicologia. Carol, un plaer. Que
1: igualment.
0: Vagi molt bé. Fins
1: Gràcies.
0: La propera.
1: Merci.
2: Adéu.

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Primera de les 7 vagues d'abusos de TMB previstes per aquest octubre. La protesta convocada pel Comitè d'Empresa de Transports de Barcelona també es repetirà els dies 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. La plantilla reclama millores en els calendaris laborals i l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades seran parcials de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i d'11 fins la mitjanit. Durant aquestes franges, els serveis mínims establerts per la Generalitat són del 40% en la primera mitja hora de cada franja i del 20% en la segona. TMB alerta que pocs minuts abans i després de cada franja de vaga es poden produir afectacions en la freqüència de pas. La resta de la jornada, el servei serà l'habitual. En el cas del Prat, aquesta vaga afecta les línies de TMB 21, 46, 65 i Prat Express. Comissions Obreres i la UGT han confirmat la convocatòria de vaga general a tot l'Estat pel dret a l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre. Es tracta de la primera vaga general convocada pels sindicats majoritaris des de 2012. La data s'ha triat just 2 dies abans que comenci la campanya electoral de les eleccions generals previstes pel 29 de novembre per evitar possibles vetos de la Junta Electoral Central. La guspira de la vaga ha vingut de les entitats en defensa de l'habitatge com el Sindicat de Llogateres, que feia dies que demanaven aquesta aturada. El moviment s'ha accelerat després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i del tomb del Congrés dels Decrets d'Habitatge. Avui comencen les activitats per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental després que la primera proposta es posposés a causa de la pluja. L'Auditori del Cèntric acollirà una taula rodona que pretén posar el focus en els valors que construeixen el benestar emocional. Escoltem el cap de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament del Prat, Héctor Gómez, parlant sobre el fil conductor de l'acte.
2: Sense especificar ni sense posar el valor en a què pertanys, si no, posant el focus en què pertany alguna cosa, sempre genera un reforç en el benestar emocional. Amb això et pots imaginar que obrim completament les possibilitats de diferents activitats.
0: Introduït amb el lema pertinença és benestar implicat, l'acte vol destacar que la salut mental es nodreix dels vincles i del sentiment de comunitat.
1: Esports.
0: L'Ebre jugarà dijous 29 d'octubre contra l'Atlètic Club a les 9 del vespre al Sagnier, si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafel d'aquest diumenge, una data que va anunciar públicament ahir la Reial Federació Espanyola de Futbol a través dels seus canals de comunicació. Més informació d'aquí una hora.
3: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
4: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
0: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
1: Música, cultura, esports, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EU.
5: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
6: Què podem dir més?
7: És que no sé de què se tracta.
6: Com que no saps de què se tracta?
7: Ni idea.
6: Xules, és un programa de coses xules.
7: Aneu a punt de veure un...
6: No, esteu a punt d'escoltar.
7: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
5: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: 37 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat. Feia temps que no parlàvem amb la Fundació Rubricatus i és que continuen amb totes les seves iniciatives. Avui ens aproparem a una que es farà aquest divendres per ensenyar-nos com es pot lluitar contra el malbaratament alimentari, també des d'una proposta interessant, culinària, des d'un menú habitual, com coneixem, amb productes que, si no s'aprofitessin, evidentment acabarien engreixant aquesta llista de malbaratament alimentari que tenim, no només a casa nostra, sinó també, malauradament, en alguns establiments de restauració. De tot plegat, i amb aquesta lluita contra el malbaratament, en parlarem amb la Marta Marcilla. Ella és cap de comunicació de la Fundació Rubricatus. Què tal, Marta? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Com va?
1: Està? Molt bé, molt bé.
0: Feia temps que no us teníem per aquí, però no pareu de fer coses, eh?
1: Sí, feia temps que no veníem, ara ja teníem ganes de venir
2: a
1: explicar una de les nostres.
2: Sí, ho faltar.
0: Tenim la Celia Segura, que ella és la responsable de l'àrea d'alimentació de la Fundació. Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
0: I, com dèiem, al final vosaltres continueu treballant cada dia, fem moltíssimes activitats i també us agrada participar, no?, d'algunes d'aquestes iniciatives que volen conscienciar i anar més enllà per posar sobre la taula un problema, que és un problema del que els últims mesos no en parlem gaire, no? Ha quedat com en segon pla, que és el malbaratament alimentari. D'on sorgeix aquesta iniciativa, Marta?
1: Pues, primerament, des de la Fundació Rubricatus ja treballem totes aquestes línies de reciclatge, d'economia circular, de conscienciació social i mediambiental en totes les nostres línies. Aleshores, és com una branqueta més que fem de forma com molt orgànica. Aleshores, en aquest sentit, a l'àrea d'alimentació, pues, tant al restaurant del Sagnier com al Ribera Baixa com a l'Obrador, pues, també ja des de fa temps també treballem amb línies de contra el malbaratament alimentari, de productes de proximitat, tot quilòmetre zero. Bueno, intentem tenir també com aquesta, bueno, intentem no, tenim aquesta aquest pensament a favor de, bueno, pues de no gastar, de no malbaratar aliments que estan en perfecte estat. Aleshores, el GastroRecup va sortir des de... Bueno, és el segon any que participem en el GastroRecup.
2: Sí.
1: És una proposta que la xef Ada Parellada, coneguda per a Sempreoniana...
0: Influencer
1: també. Sí, TV3, bueno, coneguda. Va impulsar juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, pues, aquesta proposta del GastroRecup, que el que fa és fer proposta a diferents restaurants de Catalunya. Bé, qualsevol restaurant de Catalunya es pot presentar i durant unes setmanes cada restaurant es cull una data en concret i el que es fa és que hi ha pues, o supermercats o empreses...
2: Diferents proveïdors.
1: Sí, diferents proveïdors que amb tot aquest excedent que tenen, que els hi sobra i que l'acabarien llançant a la basura, per que són productes que estan molt a prop de data de caducitat i que ja no els poden
0: vendre.
1: Fruites o verdures... d'aquestes que diem com lletges, no? Però que
2: són imperfectes.
1: Imperfectes,
0: clar, que tenen formes diferents,
1: sí,
0: no?
1: Sí, diferents, però que el gust, al final, és el mateix o inclús millor,
0: clar,
1: perquè ja han tingut temps de madurar. I el que es fa és que aquests proveïdors donen aquest excedent que tenen, ja aquest excedent no es llença a la basura, als restaurants l'agafem i amb aquest excedent que ens arriba sorpresa...
2: Ahà.
1: Pues creem o es crea no, des de l'àrea
2: d'alimentació. Fem un menú sorpresa.
1: Sí, es fa un menú sorpresa.
0: A hores d'ara, Celia, saps més o menys què podràs treballar o no?
2: Sí.
0: És sorpresa per tu també.
2: No. A veure, no. Hi ha coses... Avui estem rebent encara cosetes. Vam rebre ahir per la tarda, hem rebut abans d'ahir. Però, clar, si són coses que, per exemple, tenen una data de caducitat curta, ja molt propera, doncs esperen els proveïdors o els supermercats o...
0: Fins l'últim dia.
2: Esperen fins als últims dies per donar-nos el que tenen. Uh-huh. N'hi ha coses I vull aclarir una cosa, eh? Sí. Perquè aquí enllaço amb el nostre. Nosaltres, en la nostra manera de funcionar, com ja sabeu, al Sagnier tenim una iniciativa de fa molts anys, que és que nosaltres fem menú de dilluns a dijous, de dilluns a divendres, però de dilluns a dijous tenim una carta oberta de diversos plats per escollir, i el divendres fem el divendres del bol, no? Sí. El bol rubricatus, que l'hem batejat, sí. Vale?
0: Com és,
2: que és un bol,
1: el bol d'aprofitament.
2: Ahí està, és un bol d'aprofitament. Què significa això? Que nosaltres fem les compres, no? I nosaltres, clar, al restaurant, com a tots els restaurants del món, no sabem què vendrem,
0: clar,
2: no?
0: És difícil fer, no? Ajustar, sí, quantitats.
2: Sí, és difícil, sí.
0: Amb el que vendràs.
2: Que nosaltres comprem d'una forma molt ajustada i molt coherent, però intentem comprar poquet i que no sobri gaire, clar, vale? I si sobra alguna cosa, el que fem el divendres és el bol de l'aprofitament, que és, amb tot el que tenim a les neveres, fem un bol tot plegat, intentem que sigui el més saludable possible, no? Per quedar les neveres buides ja cara al cap de setmana.
0: Uh-huh. No? Això nosaltres, és possible?
2: Això és possible.
0: I que ho surti
2: fem.
0: Un plat, perquè és veritat que el Sagnier es menja molt bé i a més teniu aquesta visió saludable perquè esteu dins d'un complex esportiu municipal. Uh-huh. A més teniu clients, no?, que són quasi fixos i que també us coneixen. Això quan arriba divendres, tu dius, mare meva, si m'ha sobrat coses que no enganxen, o sempre trobes l'encaix?
2: Sí, sempre trobem. Nosaltres sempre comprem, o sigui, clar, la filosofia nostra ja és de comprar molta verdura, sempre hi ha amanides, sempre hi ha verdures, i les verdures es poden lligar amb qualsevol,
0: no?,
2: cosa. Sí, són molt versàtils, llavors sempre hi ha verdura. Llavors tirem d'aquí, posem una verdura, una amanida i després, pues, tipo proteïna, con algun carbohidrato, i intentem fer aquest mix, no? Perfecte. També tenir en compte que si hem fet, jo que sé, un guisillo, sí, un llegum o alguna cosa de cullada, doncs fem com una massa més, no?, un afegit. Potser que aquell dia el bol és una miqueta de llenties, no?, guisades, i després, doncs, un llom amb amanida, per exemple, per dir alguna cosa. Sempre aprofitem el que tenim, vale?
0: O sigui que ja és la vostra manera de treballar.
2: Ja fa molts anys.
1: Sí.
2: Ja fa molts anys que ja ho fem així. Nosaltres tenim un hàndicap en la nostra manera de funcionar com a restauradors. I és que tenim una restauració que sobretot està enfocada a fer una venda de dilluns a divendres. Cosa que estem una mica contracorrent,
0: clar,
2: de lo que és una restauració entre cometes normal, no? Que tira molt de sopars, o que tira molt del cap de setmana, que és quan la gent surt, quan la gent disfruta, no? I tenim a tota la plantilla ja funcionant el cap de setmana, és quan més es ven, no? Nosaltres és al revés. Nosaltres tenim molt de volum de feina de dilluns a dijous, perquè és quan la gent ve, les oficines estan plenes, la gent ve al gimnàs, no? I el cap de setmana tenim que enfocar-ho al revés. És, el cap de setmana no tinc venda, tanquem, no? Hi ha molt poqueta gent, i com fem perquè el cap de setmana no es passi allà a l'ancià amb tota cada setmana,
0: sí, sí.
2: I el dilluns, pues, per aquesta la prioritat de fer el bol, o de fer aquest pensament d'intentar que la nevera es quedi buida per el cap de setmana.
0: Per això no podíeu faltar amb aquesta gastrorecup, no? Amb aquesta proposta, amb aquesta iniciativa. Al final s'ofereix un menú, no? En aquest cas el bol quedarà una mica relegat aquest divendres. Un menú, com serà l'estructura? Si no ens vols avançar gaire,
2: l'estructura
0: la
2: podem
0: una
2: avançar,
0: sí,
2: no,
1: sí,
2: Marta?
1: Sí,
2: va, vinga, vamos. Com, mira, partim de la base de que no ens donen, o sigui, ens donen coses molt diverses, sí? Llavors, amb aquesta diversitat que tant ens encanta i de les quals som bandera nosaltres,
0: sí, sí,
2: que som banderes, abanderades de la diversitat, farem diferents propostes que ens deixi el producte que ens arribi, vale? Llavors, no seran totes plats iguals com nosaltres, no? És el nostre leitmotiv. Seran plats diferents que la gent no podrà escollir. És un hàndicap. O sigui, bienvenidos aventureras y aventureros y los cobardes que se queden en casa.
1: El juego.
2: Comencem a jugar.
0: Molt bé, molt bé.
2: Llavors, vente con amigos que le guste comer.
0: Perfecte.
2: Si no, no te lo vas a pasar tan bien, ¿sabes? Això de no m'agrada el pebrot... Mm.

0: llista, no, Marta?
1: Sí,
0: farem
1: sí.
0: la llista.
1: Sí, sí, farem sí. el menú.
0: Sí. Llavors, quan vosaltres arribeu, seureu i, i veureu quin, quin llistat de platillos hem fet, quin llistat de platillos hem fet, però el que te va tocar a ti, a...
2: Surprise, sorpresa, eh?
0: Llavors nosaltres... Ah, me pone cara de miedo ella, que no se ve, però me lo ha puesto.
2: Me perquè lo ha jo puesto. Soc d'aquestes típiques del que tu dius.
0: A mi no m'agrada el
2: pebró.
0: Ai, que te tiro
2: sí,
0: el boli,
2: jo
0: nena.
2: Jo soc la típica que
0: malamente.
2: A mi no m'agrada l'api.
0: Aquesta
2: mi...
0: gent és malbaratadora, eh?
3: Sí, sí que
0: Aquesta
3: ho és.
0: Gent és malbaratadora,
3: Confessió
0: eh?
3: En directe.
2: Estic millorant amb els anys, però això d'anar a tomba
0: no, no,
2: oberta,
0: no,
2: no. No sé si ho veig.
0: Mira, com a família llancem 21 quilos de menjar a l'any per persona
2: és una barbaritat.
0: A casa. O sigui, sumeu aquesta xifra perquè és terrible.
3: Sí, mira, jo tinc aquí apuntat també que el 74% dels aliments que llancem a casa ni tan sols han estat cuinats.
2: No, no, clar.
3: I que...
2: Se t'obliden.
3: Sí,
2: estan allà,
3: s'obliden. Estan a la vida i s'obliden. I que tot això fa un total de 902,85 milions d'euros que acabem llançant a les nostres cases, que això són uns 112 euros per persona
0: que llancem. És molt heavy, eh?
2: És molt.
3: Clar, però quan no... això ho veiem en xifres ja...
0: Sí,
3: dius,
0: bueno,
3: wow.
0: L'eslògan d'aquesta campanya és que un de cada tres aliments es llença i que amb l'aliment que es llença podríem combatre la fam del món. O sigui, és terrible.
2: No, no,
0: tenim
2: terrible.
0: Que ser conscients sí. de que aquestes són les dades i amb això per això estem aquí, no?
2: Quan em deixi un aliment, Celia, ho pensaré, t'ho prometo, a partir d'ara, perquè és veritat que amb els anys ho he fet millor, menjo més varietat de coses, però hi ha coses que encara hi ha problemes, eh? I me les deixo al plat. Hem de dir que no és que siguin aliments que estiguin malament, sinó tot el contrari, o sigui, són productes aptes. Jo posava l'exemple, no?, de pastanagues que a vegades creixen en dues en el mateix espai, de llimones, no?, que estan una mica com en formes que no són de tot rodones, de, doncs, el que tu deies, al final, dates properes a caducitat, però que no són productes que estiguin malament ni caducats.
0: No, no,
2: per tant,
0: no.
2: Que ningú pensi que això és menjar que no està en bon estat.
0: Bueno, de fet, aquesta iniciativa té per bandera, no?, té la tranquil·litat de que el que estem fent és perquè arribi a les persones per trencar prejudicis.
2: Clar.
0: O sigui, tenim que trencar aquest prejudici. Nosaltres tenim els nostres veïns estimats, que són imperfets, no?
2: Sí,
0: espigoladors,
2: sí, sí, espigoladors,
0: que estan fent aquesta feina, la fan de fa molts anys, són pioneros, no?, en aquest
2: Total.
0: Tipus, en aquest tipus de projectes, i ens han ensenyat, no?, que es poden fer coses increïbles amb verdures o fruites imperfectes, no? Aquí tenim els nostres veïns que per cert, també ens han donat.
2: Sí, molt bé.
0: Fruites i verdures. Sí, són proveïdors i demà qui vingui pues, tastarà coses també d'imperfect.
2: Mira, aquí hi ha alguna pista.
0: Sí. Ja, sí.
3: I del Parc Agrari, també.
0: I del Parc Agrari, de la Cooperativa Agrícola, també, que són proveïdors nostres també i que ens ajuden sempre. La veritat és que tenim molta sort de tenir aquests companys de viatge. I...
2: A gaudir,
0: és que... És que
2: quin preu té a aquest menú de platillos? Com funciona?
0: Es poden comprar en cada entrada? Queden?
3: Sí, queden poques, però queden. O sigui, però molt, molt poques.
0: Oh, aviso. Que bé!
3: Sí, a l'Instagram tant de la Fundació Rubricatus com del Sagnier tenim un enllaç on allà doncs, és l'enllaç oficial del Gastó Recup de la Generalitat i allà es poden comprar encara les entrades.
2: Molt
3: però
2: bé.
3: De veritat aviso que queden molt, molt poques.
0: Que bé.
3: Així que...
2: T'estàs animant.
3: Isa, falta la teva.
0: Falsa la teva. Volia afegir. És que moltes vegades, parlàvem d'especuladors, moltes vegades no ens arriba el menjar que es va llançar. Aquest és el problema. Moltes vegades no ens arriba. Perquè vam tenir l'exemple aquest any, perquè encara no hem vist tot el que ens té que arribar, però l'any passat havia una cosa molt significativa, per exemple, amb una cosa que vam rebre, que eren uns peus de porc. ¿Vale? Els peus de porc, tothom sap, no?, el tipus el tipus que té, la textura que té,
2: sí.
0: O sigui, sabem el que és un peu de porc, no?, que el bullim o el fem a la brasa, però l'any passat vam rebre com 80

0: 40 quilos de peus de porc, perquè al matadero, quan ho treballen, vale, de vegades es trenquen, i com es trenquen no el poden vendre. O sigui, és el mateix peu de porc que clar, surt al sí, mercat, sí. Però en comptes de sortir al mercat, no surt al mercat perquè està trencat, no? Visualment, estèticament, no arriba al mercat perquè no té venda, no? O sigui, moltes vegades no és l'aliment que està proper a caducar o que també s'ha de rescatar, però a vegades és una qüestió només purament estètica. Total. O que no hi ha canals per poder treballar aquest producte, no? No hi ha canals àgils, no? Per això la gent està a sobre intentant agilitzar tot això.
1: Doncs és una manera de fer incidència, de fer pedagogia i de demostrar, no?, de la millor manera que sabeu, que és fer bona cuina, que aquests aliments es mereixen també una sortida, i de fer-nos pensar com llancem una quantitat ingent d'aliments a casa i també a la restauració.
2: Sí, a mi m'agradaria afegir que el menú és sorpresa, però que si hi ha alguna dieta especial, per exemple, persones vegetarianes, podeu venir al GastroRecup també.
0: Sense problema.
2: Sense problema, només cal avisar que teniu una dieta vegetariana i aquest menú sorpresa s'adapta, però
1: perfecte,
2: de forma vegetariana, que és important.
0: Molt important.
1: Doncs el GastroRecup, que és una nova iniciativa que també hi participa de totes aquelles iniciatives on està present la Fundació Rubricatus. Moltes gràcies per acompanyar-nos, com sempre, un plaer.
2: Merci.
1: Que vagi molt bé.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

The blues is alright. Roots Blues Radio es el mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Tens aquest gallec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
5: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'auditori del Centre.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys, no deixa ningú indiferent i reclama una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge, tot i advertir que la crisi no es resoldrà la setmana que ve i que cal afrontar-la amb polítiques realistes. Ho ha dit avui en una jornada organitzada pel BBVA al Palau Pedralbes.
8: Podria per això que les meves primeres paraules avui siguin per la Mari Carmen i la seva família. La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
7: La seva mort ha intensificat les mobilitzacions amb una acampada a la Puerta del Sol i arriba en plena convocatòria de la vaga general de l'habitatge l'11 de novembre, impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT i AC i el Sindicat de Llogateres, a les portes també de la campanya electoral. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc del carrer Llenguadoc 74, Sant Andreu, després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. L'operació es farà a través del nou fons d'emergència habitacional dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge, la pròrroga de contractes del lloguer fins al 2028 i la suspensió fins al 2030 dels desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. Tot plegat mentre l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana en funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I, de fet, la recerca del menor desaparegut a Granollers el diumenge passat enmig d'aquest episodi de pluges torrencials s'ha ampliat als termes municipals de la Roca i Parets del Vallès. Així ho ha detallat avui la cap de l'operatiu dels bombers, la Montse Díaz, que ha explicat que la recerca s'està fent de manera més tecnificada amb drons i unitats canines i també subaquàtiques. Ahir a la tarda el radi de recerca ja es va ampliar fins a Canovelles i Llerona, Vall d'Orriol i també els municipis de Montornès i Montmeló. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
9: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
10: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
11: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
12: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
13: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
14: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
15: A continuació, el Col·lectius en Xarxa, el programa que té com a objectiu mostrar la realitat del col·lectiu LGTBIQ+.
16: Col·lectius en Xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.
17: Benvinguts de nou al Col·lectius en Xarxa. Com estàs, Lluís?
18: Molt bé, Manel. I tu, què tal?
17: Molt bé. Hem trigat, fixa't, 2 episodis per tornar a parlar de sexe en aquest programa.
18: Bueno.
17: És a dir, anem molt ràpids. Cremem etapes molt ràpids aquí,
18: sí.
17: Eh?
18: Sí, sí.
17: Però està molt bé perquè aquí passem d'una setmana a estar com molt enfadats i molt indignats, no?
18: Sí.
17: A de cop parlar de la passió, l'amor, som així.
18: La consciència.
17: La consciència.
18: Sí, sí, sí, total,
17: sí, sí,
18: total.
17: Sí, sí, sí, sí.
18: Bueno,
17: és perfecte.
18: A veure.
17: És perfecte. Bueno, jo crec que és una
18: ja
17: mica...
18: Ja ens coneixen, no?
17: Exacte, crec que és una mica el reflexe com és la gent també a casa
18: també,
17: seva, no?
18: També, total.
17: O sigui, sí, tenim dies que anem com molt esperats i altres dies doncs, que ens posem com més introspectius,
18: exacte,
17: no? Està molt bé,
18: sí,
17: això.
18: Sí, està molt bé.
17: Avui, com dèiem, us hem donat pistes. Vivim, dèiem, la sexualitat envoltats de missatges, expectatives i models que sovint ens diuen com hauríem de viure el nostre cos, el desig o el plaer, però què passa quan deixem de pensar en el sexe com una qüestió de rendiment i comencem a posar el focus en allò que sentim. Per tant, quan deixa de ser una competició, no?
18: Mm-hmm.
17: I quan deixem enrere una mica les expectatives que hi han posades, no? O el voler-nos comparar amb la resta, que
18: quan
17: això és una cosa també important, quan deixem
18: no?
17: de fer llistes...
18: De dir, em porto 3, em porto 5, em porto 10...
17: Total, i quan, que jo crec que això és una cosa important i que encara, fixa't, mira el que et diré, mira la persona que ara et mencionaré en aquest programa.
18: Què?
17: Quan encara hi ha gent que té com a referent a Bertín Osborne,
18: yeah,
17: es compara amb la carrera de rànquings de dones que confirma haver estat aquell senyor, clar, llavors
18: Bertín
17: qualsevol
18: Osborne,
17: persona
18: una gran
17: de classe mitjana... Clar, però una persona de classe mitjana deu pensar, jo no he viscut les aventures que ha viscut Bertín Osborne. No?
18: Bueno, ni cal.
17: Ni cal. Ni crec que el propi Bertín Osborne les hagi viscut. Això és una altra cosa.
18: És una altra cosa.
17: No, però clar, ens posem unes expectatives tan altes, no? I ens envoltem de tot un seguit de creences que potser no són ni reals, aquestes creences. Mm. Ara en parlarem també amb el nostre convidat, perquè avui hem convidat el Javier Sotomayor, ara el presentarem, ell és terapeuta sexual i de parella i autor d'aquest llibre que avui ens ha vingut a presentar, que ara ell mateix ens presentarà i, a més, té molt bona pinta, perquè l'hem pogut nosaltres veure. I amb ell volem parlar doncs, una mica això, sobre el desig, els límits, el plaer, una mica també les falses creences i una mica aquelles càrregues que ens posem no a sobre i que després segurament si rasquem una mica veiem que són del tot innecessàries però que ja portem no de fàbrica.
18: Exacte.
17: Per tant, és interessant. Tu, Lluís, ja has pres algunes notes. He vist
18: sí,
17: que anaves apuntant. Si tinc ja algunes coses per preguntar-li al Javier Sotomayor. Per tant, anem per feina.
18: Vinga,
17: no,
18: som.
17: Va. Avui, el Col·lectius en Xarxa, habitar el teu cos.
16: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
17: I, de fet, avui hem portat unes dades abans de parlar del llibre, però, si et sembla, saludem ja al Javier, perquè així també les pot comentar amb nosaltres. Javier Sotomayor, com estàs? Benvingut.
19: Bien, bien, gracias por la invitación. Nuevamente volver aquí es un placer. ¿Eh?
17: Escolta, ara parlarem del llibre, però digues ja el títol del llibre perquè així la gent ja es queda amb el concepte aquest durant la mitja hora de programa.
19: Así es, Sex Journal Marica.
17: Molt bé.
19: Más que un libro, es una bitácora sensorial. Es un cuaderno de trabajo, es una hoja de registro. Es un libro que lo vas completando la misma persona.
17: Molt bé. De fet, ja feina, eh? És com un... Ara
18: sí,
17: que venim
18: sí,
17: de l'estiu, seria un bon quadern d'estiu, no? Per prendre nota, per reflexionar, per
18: realment
17: pensar. Ara en parlarem. Però, Javier, volíem que ens acompanyessis des de ja el programa perquè tenim algunes dades clau que sempre ens agrada comentar. Ara veurem perquè dèiem que el 77,2% de la població, que és una xifra molt alta, sigui pel que sigui, es declara satisfeta amb la seva vida sexual, tot i que la xifra ha baixat respecte del 85,8% del 2009. És a dir, Javier, la gent...
18: Del 2009,
17: clar, clar, no? La gent diu que està molt satisfeta amb la seva vida sexual. Aquesta xifra, Javier, ens l'hauríem de creure o no?
19: Bueno, aquí falta un factor, porque cuando hablamos de sexo siempre hablamos desde el ego.
17: Ya.
19: Pero resulta que cuando vamos a un encuentro sexual vamos con emociones, con nervios, con vergüenza, con un tema con la corporalidad. y no estamos del todo satisfechos. Entonces, estas cifras habría que ver, siempre hay que poner en un contexto, ¿no?
17: Total. I aquesta, que ara us diré, que el 60,8% de la població no considera que tenir una vida sexual activa sigui necessari per ser feliç, i la idea que sexe i felicitat van obligatòriament de la mà ha perdut per respecte de fa 16 anys.
19: Que no considera.
17: Sí.
18: Que no considera.
19: O sea, es muy alto, ¿eh?
17: Es muy alto, yo creo que sí.
19: Claro, pensar que somos seres sexuales, mm-hmm. hemos nacido de un acto sexual y la sexualidad también es parte de nuestra salud mental. Mm-hmm. Cuando tenemos un malestar y no lo abordamos, al final lo metemos bajo la alfombra y va siendo mella y en algún momento va a explotar. Mm-hmm. Por eso que es muy importante.
17: I ara aquesta xifra m'interessa especialment el que em penses, perquè el 13,4% de la població afirma haver mantingut relacions sexuals amb persones del mateix sexe en algun moment de la seva vida, s'entén, persones que no són declarades com a homosexuals, eh? És a dir, aquesta gent queda fora, el 13,4% de la població.
18: Els valents.
17: Exacte.
18: Els valents.
17: El 13% aquest,
19: claro,
17: no, que està sostenint...
19: Esto es muy poco, ¿no?
17: Es
19: estos,
17: muy
19: son
17: poc.
19: Estos son los que han alzado la voz,
17: claro,
19: yo creo.
17: Però són molt pocs, realment, no? Ben per ells, però realment són pocs, Javier.
19: Sí, en realidad, la gente, la población, somos bisexuales. Uh-huh. Lo que pasa es que en esta escala de bisexualidad van a haber personas que van a tender quizás a un 99% de heterosexualidad y un 1% de homosexualidad, o a la inversa. Y luego están los 100% puro, pero también hay gente que se va desplazando. Que no es, esto, la bisexualidad, no es 50 y 50. Que uh-huh. a veces la entendemos,
17: eso es importante, ¿eh?
19: Muchas veces sí, sí. la entendemos así, como que el 50%, si una persona que es bisexual tiene un 50% de atracción hacia hombres y un 50% de atracción hacia mujeres, no es tanto, esto va variando, ¿eh?
18: Yo creo que això ho expliquem poc, ¿eh? Porque parles amb la gent i la gent té aquesta idea i costa molt, jo, bueno, és que m'he trobat amb unes converses aquest estiu que anaven cap aquí, ¿no? Costa molt fer entendre que a més fluctues al llarg de la teva vida, ¿no? I que no, i que quan ho assumeixes i estàs tranquil·la amb això, tranquil·la, pues, aferrar-se a aquesta etiqueta, que a vegades l'etiqueta sense voler ens porta aquest percentatge tan equilibrat, ostres, tant de bo tot fos tan equilibrat, no? Però és que al final res ho és.
19: Sí, y si pensamos el deseo sexual como parte de la respuesta sexual humana, se tiene tres variaciones. Una variación, van a haber personas que su deseo se incrementa con personas que les son atractivas.
17: De acuerdo.
19: Entonces, aquí va a haber gente que personas de su mismo sexo quizás van a tener una cierta represión por un tema de la presión social. Luego están las personas que su deseo se activa con una persona querida, deseada, cuando hay un vínculo afectivo.
17: Vale.
19: Y luego está el autodeseo, la autoerótica. Entonces yo creo que aquí hay un porcentaje de personas que, por la imposición social que el mundo dice que debemos ser heterosexuales, yo creo que está, hay una cierta represión.
18: Uh-huh. I a més, perdoneu-me, quan veus aquests comptes d'Instagram, no?, o de TikTok, d'entrenadors de fitness, t'adones que ells estan fent un acting, però no l'estan fent per les dones, l'estan fent pels homes heterosexuals que els segueixen,
17: sí,
18: que tenen un desig d'evolució cap aquí en el seu... evolució, enteneu-me, de crear aquest cos, no?
17: Uh-huh.
18: I aquí hi ha una relació, com deia ell, de... bueno, d'agradar-se, no? De trobar aquí un erotisme que està molt camuflat i, sobretot, jo crec que està com molt desactivat per cànon social, ¿no?
19: Sí, aquí está tal cual, está la activación del deseo por una persona que es atractiva, luego está lo del vínculo, y lo del vínculo también es interesante porque hay muchas personas que ahí entran en su conflicto moral, porque si seguramente el entorno le ha dicho que deben ser heterosexuales, se dan cuenta que tienen afecto, y tienen afecto por otro hombre, y que esto es parte de la naturaleza humana también. Pensar que el mundo nos dijo que no podíamos tener ni afecto por un hombre ni deseo por un hombre.
17: Uh-huh. Home, jo crec que més enllà de l'orientació sexual, que un home heterosexual sàpiga veure, o una dona heterosexual sàpiga veure atractiva, no?, una altra persona del seu mateix gènere, a mi això em sembla interessantíssim, qui ha aconseguit fer aquest exercici i ho ha aconseguit, no, Javier? Una mica pel que deies al principi, no?, que al final, sigui quina sigui la teva orientació, al final tothom té ulls, no? És a dir, que una persona et resulti atractiva no vol dir que acabis tenint sexe amb aquella persona, no? És a dir, que sàpigues veure-li l'atractiu a l'altre, això jo crec que és una virtut molt interessant, que no tinguis el prejudici d'acceptar que aquella persona et resulta atractiva o t'agrada o et sembla guapa, no?
19: Sí, y aquí en el libro también hablo un poco de la bisexualidad, porque son la parte que está muy oculta, que no se considera, y es una invitación a que los hombres que sienten atracción, que puedan cuestionar ese deseo, que puedan cuestionar qué es lo que sienten y que puedan llevar un registro también de tener más presencia al final en los encuentros sexuales. Porque lo que decía, cuando hablamos del sexo desde el ego. Desde he estado con tantas personas, he estado con tal, pero en realidad lo que nos ocurre es que todos somos seres vulnerables, todos vamos a un encuentro sexual con ciertas emociones, pero lo que no hablamos muchas veces es desde la presencia y desde los cuidados. Y desde ahí va Sex Journal Marica, de cómo prestar esta atención a la presencia y cómo nos cuidamos en un encuentro sexual.
17: Molt bé, doncs escolta, anem a parlar del llibre, d'aquesta guia pràctica, perquè tenim moltes coses encara per comentar amb el nostre convidat, el Javier Sotomayor.
16: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
17: Javier, que ja convidem a tothom a anar a buscar aquest llibre. M'explicaves fora de micros que la primera tirada ja està gairebé esgotada, per tant, ja estàs començant a produir la segona tirada del llibre, per tant, ha tingut una molt bona acollida, no?, d'entrada.
19: Así es, el lanzamiento fue hace muy poco en Barcelona, lo hice en el centro LGTBI, pero si bien la venta del libro como tal comencé en junio, pues ya se están acabando los ejemplares. Tengo que volver a hacer una nueva tirada, una segunda edición, así que voy muy contento con esto.
17: Què et porta a fer aquest llibre? És veritat que tu fas teràpies amb parelles, amb gent del col·lectiu, però què et porta a plasmar-ho tot aquí i reunir-ho en aquest llibre que ens dona feina, eh? És a dir, que té completables a l'interior. Què et porta a reunir-ho tot en aquest llibre?
19: Bueno, mi trabajo viene de cómo recuperar la sexualidad después del uso de la sustancia. ¿Por qué? Porque la sustancia lo que hacen es estamos secuestrados por el cerebro, nos quedamos mucho en la mente y nos falta bajar al cuerpo. Entonces este libro, este bitácora sensorial, va de cómo a través de los ejercicios sensoriales puedo bajar al cuerpo, sobre todo ante esta presión que existe del entorno de la sexualidad desde el rendimiento. Entonces esto nace desde la clínica, desde la consulta, desde los ejercicios que les daba a los propios clientes, pacientes que veo en sesiones, y me dije cómo tenerlo compilado en un solo documento, en un solo texto, y también qué pasa con las personas que no podían tener acceso a la terapia, que fuera una herramienta para que puedan trabajar y desarrollar en casa o con sus terapeutas, porque también es una herramienta de trabajo para terapeutas.
17: Molt bé.
18: Molt complet. Nosaltres vam acabar la temporada parlant amb Carlos d'Espacio Faro, que ja m'has dit que us coneixeu.
19: Carlos Rubio.
18: Carlos Rubio, amic, que ell també parlava del sexe o de la teràpia després de les substàncies, no? I de com és necessària una reeducació de la consciència del propi cos i del propi desig. És el que trobarem aquí, aquest camí, aquesta guia, aquesta crossa per trobar aquest camí?
19: Sí, si bien el libro no está pensado para usuarios de Chemsex, es muy amplio para todo el mundo. Sí tiene un apartado de Chemsex en donde hablo con respecto a cómo identificar qué función cumple la sustancia. Si la sustancia está siendo un facilitador, si está siendo un anestesiante, si estoy consiguiendo conexión o no. Hay un apartado específico con respecto a Chemsex, pero el 80% del libro habla de cómo bajar de la mente al cuerpo y qué es lo que no ocurre en una sesión de Chemsex, cuando estamos desconectados del cuerpo. Y es cómo tener presencia, cómo conversamos sobre los límites, sobre el consentimiento, porque lo que ocurre es que cuando definimos límites o consentimiento y estamos bajo sustancia, muchas veces pensamos que lo tenemos claro. Pero resulta que aquí es donde toca cuestionar qué partes yo, con respecto a mis límites, estoy transgrediendo que no hubiera tomado esa decisión sobrio, por ejemplo. Y en el momento en que realizamos, que tenemos sexo sobrio, ¿cómo nos vinculamos y cómo generamos espacio de seguridad para la otra persona? ¿Para qué? para poder explorar más, porque al final la sexualidad es un juego. Uh-huh. No es una escena aprendida de la peli de ciencia ficción que nos enseñó cómo debíamos de tener sexo, que hablo desde la pornografía, sino que en realidad es un juego. ¿Y qué pasa? Que nos falta repertorio, nos falta rutinas, nos falta escenas eróticas, porque no tenemos erotismo,
18: autoexploración.
17: Parlava justament d'això, de que ens falta segurament repertori, no? Segurament en parlaves, de fet, aquí, en parles d'aquest sexe automàtic, el sexe escollit, no? El sexe que et porta en aquell moment. Aquesta falta de repertori, com es soluciona realment? Perquè molta gent, i n'hem parlat del camí invers, és a dir, la gent que a través de la pornografia s'inicia en el sexe, no? On es pot anar a buscar aquest repertori o on pots buscar referències que et portin a tenir un bon sexe, no pas doncs, el que podem veure potser en la pornografía o en cierta pornografía.
19: Claro, porque ahí nos damos cuenta que en un encuentro sexual, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacemos? Muchas veces replicamos esas escenas, mm-hmm. esos guiones. Entonces, la propuesta que hay en Sex Journal, marica, hay un plan de 21 días de entrenamiento erótico.
17: Como Samantha Villar, ¿eh? 21 días, pero en sexual.
19: Tal sí, cual. Sí. Entonces, cada día hay un ejercicio sensorial que va de forma progresiva a llegar a una automasturbación consciente. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, para llegar a esto, tienes que explorar desde definir los olores que te erotizan o los que te cortan el rollo. O qué pasa con con otros sentidos, como el tacto, como la visión, como el gusto. Entonces va progresivo 21 días, que esto nos puede dar como un repertorio, ya sea para mi autoexploración mm-hmm. o para salir a jugar con otro o con otros.
17: Clar, de fet, amb això del joc, que ens deies, de sortir a jugar, no? De sortir al camp, segurament molta gent no ho explora per el fet de complir expectatives, no? Que també en parles al llibre, no? És a dir, que si segurament segueixo un camí que ja tinc estudiat i que en anteriors ocasions m'ha funcionat, la gent aposta per això, perquè sap que segurament el resultat doncs, és tan automàtic que difícilment es podrà complicar, no? És a dir, potser la gent a vegades aposta poc per la por de fraudar, no? O de no complir aquestes expectatives.
19: Sí, per una part va estar la exigencia y la ansiedad por rendimiento que ocurre aquí de debo ser suficiente, debo moverme o debo funcionar de tal manera para que la persona no se vaya, para que el amante no se escape o para yo poder volver a repetir. Esto es una parte, ¿eh? Que aquí también hablo en el libro de cómo bajar esa exigencia. Y luego está la otra parte de cómo crear seguridad, porque no sé si les suena la teoría del apego. Entonces, pensar que cuando éramos pequeñitos, el bebé, ¿qué pasaba? Para que pudiera salir a explorar su territorio, tenía que sentirse seguro. Esto también está muy relacionado a la teoría del apego con la teoría de con la terapia sexual. ¿Y qué pasa? Que cuando con nuestras parejas sexuales no tenemos la seguridad, no hay presencia, no vamos a poder explorar. Muchas veces, por eso que el juego se altera cuando hay sustancias, porque no sabemos si la otra persona está respetando y está dando las condiciones de seguridad.
17: D'acord.
18: Em sembla a mi que no cal haver passat per moltes sessions de chemsex per desconnectar del cos, no? Sembla que és com un mal endèmic que el que ens està portant o el que ens porta aquesta societat que ens ha tocat viure, no?
19: Sí, sí, es cosa de ver entrar a una aplicación y ver las opciones que tiene, el exceso de oferta que tienes. Además que si vivimos en Cataluña, en Barcelona, en una ciudad donde hay mucha oferta, una ciudad de turismo sexual, donde viene mucha gente de fuera, es como que siempre va a haber alguien mejor. Entonces, como siempre hay alguien mejor, pues yo no invierto tiempo aquí y mi mente va a estar siempre pensando en el próximo encuentro o la próxima persona. Por eso que nuestro cerebro y nuestro cuerpo sigue desconectado. Uh-huh. Hay mucha gente que piensa que porque ha tenido un buen encuentro sexual, porque lo asocia mucho al rendimiento, al orgasmo, a la duración, a la penetración, piensa que va todo perfecto, pero quizás se siente vacío en el fondo porque no ha estado en estado de presencia con la otra persona.
18: Després, em passa, i també ho hem parlat aquí alguna vegada, que l'educació en aquestes cures brilla per su ausència. No? Ningú té accés en el seu desenvolupament com a persona aquesta educació en les cures, en lo íntim, no? En allò íntim, no?
19: Sí, por eso que lo que nos toca es erotizar los cuidados. tenemos que ir a erotizar no el desempeño, sino que erotizar el cuidado. El yo hacer el consentimiento no es solo al comienzo, no es solo al inicio, es siempre. Entonces, de preguntar cómo está, cómo, si lo estoy haciendo bien, si lo puedo mejorar, si quiere más lento, si quiere más rápido, si quiere, si la otra persona quiere esperar un momento, si ponemos una pausa, cómo lo puedo hacer mejor. Uh-huh. Como considerando que la otra persona tiene voz, que la otra persona también pueda opinar, que pueda pedir, pero considerando esto, que al final la cura, el cuidado, lo que va a hacer es que podamos explorar y podamos conectar más con el placer.
17: Uh-huh. De fet, són moltíssimes coses, Javier, perquè abans, veient el llibre, parlaves també una mica de la por a mostrar una sensibilitat, no? A mostrar un afecte durant l'acte sexual, no? Per por a que l'altra persona ho entengui com que potser t'estàs extrapassant, no? De la funció sexual en aquell moment, no? És a dir, també hi ha aquesta por de potser mostrar-te massa per por a com reaccionarà l'altre, o potser per no semblar, encara a dia d'avui, prou home, no? Mostrant els teus sentiments o mostrant la teva part més tendra o més emotiva o més emocional.
19: I mostrar la pluma, també. Mm. Mostrar la pluma, los fetiches, la fantasía, los deseos. Y aquí es donde tenemos que enterarnos y nos tenemos que concientizar que la persona que está enfrente conmigo es otra persona al igual que yo, que le ocurre lo mismo, que todos queremos que alguien nos quiera, y todos somos vulnerables. Entonces, ¿cómo cogemos esta vulnerabilidad? La incorporamos, la erotizamos, la hacemos parte de este juego, y si vemos que la otra persona no responde y no respeta y no acepta y no cuida esta vulnerabilidad, pues claramente por ahí no es.
17: Uh-huh. Per tant, hi ha una part que sí que implica conèixer una mica a l'altra persona, no?
19: No necesariamente. ¿Por qué? Porque ahí planteo en el libro el sexo casual consciente. Mm. ¿Eh? Que el sexo casual consciente, esto no va ni de llenarnos de incienso y ir muy lento y hacerlo muy, muy místico y vale, muy aburrido, sino que va solamente de tener un estado de presencia, dure lo que dure. Dure 30 minutos, dure 2 horas, dure una noche completa, uh-huh, dure un fin de semana completo, pero el momento que estemos en presencia con la otra persona, considerando que la otra persona es una persona con emociones, que le ocurren cosas.
17: Uh-huh. També suposo per el fet aquest de la consciència i d'estar present ens passa, estem parlant de sexe o de relacions, però passa avui en dia en moltíssims aspectes, no? La gent no està en consciència en el moment, no? En moltes ocasions. Abans en parlaves i és això, el fet d'estar en un lloc però pensar en el següent, no? O creure que vindrà un altre que encara serà millor que en el moment aquell, no? És a dir, i al final al cap va a una velocitat a 1000 per hora, no? Perquè mai t'atures en aquell moment, no?
19: Sí, por eso la invitación, que quizás si vas en el día a día corriendo, mm-hmm, en el curro, en tu trabajo, muchas cosas, vale, pues quizás no hay una satisfacción o hay una o un algo a cambio, pero en la sexualidad es diferente. ¿Por qué? Porque además de sentirte recolzado, abrazado, sí, sí, querido, validado, también estás conectando con el placer. Y aquí es donde los adultos nos olvidamos de este juego y llevamos las responsabilidades, el debo de, tengo que, en el sexo, y en realidad es eso, un poco la invitación a conectar con el juego, a disfrutar más, a reírnos más y a conectar con este placer. Es como darnos este momento, permitirnos, y que esto también incluye, por ejemplo, la autoerótica, la masturbación, uh-huh, porque la masturbación la utilizamos como una herramienta de procrastinación placentera, para calmar un momento de ansiedad, porque tengo un examen, porque tengo muchos mails que responder, por muchas cosas, pero si no lo regalamos 10 minutos, 15, 20, 30 minutos solo para yo estimularme, es un autorregalo que me doy al final del día y no lo hago como un paso para poder dormir, uh-huh, sino que como un regalo.
18: Perquè amb aquest discurs que tu deies ara, el sexe és una activitat com qualsevol altra?
19: El sexo es una actividad fisiológica que nuestro cuerpo necesita, pero a diferencia de la sed y el hambre, se puede sublimar. ¿Eh? O sea, si no satisfacemos la sed o el hambre, nuestro cuerpo se altera. En cambio, en el sexo no. En el cambio, el sexo se puede sublimar. ¿Y cómo lo podemos sublimar? A través de nuestra energía creativa. Hacia escribir un libro, hacia de crear una obra, crear una canción, hacia trabajar mucho. Cada cual sabe cuál es su parte artística y creativa. Uh-huh. Ahí está una vía de escape de nuestra energía sexual. Por eso que no necesariamente lo debemos satisfacer. Pero sí, lo que decía antes es que si yo me olvido, si yo lo dejo, y pongo el malestar bajo la alfombra, en algún momento va a ser mella y me va a afectar mi salud mental.
17: Javier, gràcies per estar amb nosaltres avui aquí al Col·lectiu de Xarxa.
18: Sí,
17: i torna en aquesta temporada quan vulguis, t'estarem esperant també aquí, aquest el teu programa també.
19: Muchas gracias por la invitación. Sí, cuando quieran yo disponible.
17: Molt bé, doncs moltes gràcies, tornem la propera setmana, que vagi bé.
16: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i les col·laboradores que cada dia fan més interessant aquest programa. Gràcies també a tot l'equip, amb Pico Estilo a la part tècnica, amb Marc Quinto a la producció i amb Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bona tarda, els parla Víctor Asensio, primera de les 7 vagues d'abusos de TMB previstes per aquest octubre. La protesta convocada pel Comitè d'Empresa de Transports de Barcelona també es repetirà els dies 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. La plantilla reclama millores en els calendaris laborals i l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades seran parcials de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i d'11 fins la mitjanit. Durant aquestes franges, els serveis mínims establerts per la Generalitat són del 40% en la primera mitja hora de cada franja i del 20% en la segona. En el cas del Prat, aquesta vaga afecta les línies de TMB 21, 46, 65 i Prat Express. Comissions Obreres i la UGT han confirmat la convocatòria de vaga general a tot l'Estat pel dret a l'habitatge i als salaris. Serà l'11 de novembre. Es tracta de la primera vaga general convocada pels sindicats majoritaris des de 2012. La data s'ha triat just 2 dies abans que comenci la campanya electoral de les eleccions generals previstes pel 29 de novembre per evitar possibles vetos de la Junta Electoral. La guspira de la vaga ha vingut de les entitats en defensa de l'habitatge, com el Sindicat de Llogateres, que feia dies que demanava aquesta aturada. El moviment s'ha accelerat després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i pel tomb del Congrés als decrets d'habitatge. Avui comencen les activitats per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental després que la primera proposta es posposés a causa de la pluja. L'Auditori del Cèntric acollirà una taula rodona que pretén posar el focus en els valors que construeixen el benestar emocional. Escoltem el cap de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament del Prat, Héctor Gómez.
2: Sense especificar ni sense posar el valor en a què pertanys, si no posant el focus en què pertany alguna cosa, sempre genera un reforç en, en el benestar emocional. Amb això et pots imaginar que obrim completament les possibilitats de diferents activitats.
0: Amb el lema Pertinença és benestar implica't, l'acte vol destacar que la salut mental es nodreix dels vincles i del sentiment de comunitat i, per tant, afavoreixen la confiança, redueixen la sensació de solitud i reforcen l'autoestima.
1: Esports.
0: L'AE Prat jugarà dijous 29 d'octubre contra l'Atlètic Club a les 9 del vespre si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafel aquest diumenge, una data que va anunciar-se públicament ahir per la Reial Federació Espanyola de Futbol a través dels seus canals de comunicació. Més informació a l'informatiu migdia.
3: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.

Hola, des de Ràdio Palmira, Mari Carmen els saluda. Comencem un altre programa, el Gran Podcast, amb els nostres col·laboradors experts i, de nou, amb col·laboracions molt interessants. Primer, amb Paquita García, amb l'entrevista als joves Jaume Rodríguez. Carme Moreno, amb reflexions, amb una nit d'insomni. Mercè Santa Eulària, amb la seva maleta viatgera. Marta Fuster i Mari Carmen Ávila, conversa sobre el teatre modern. Jorge Perucha, a la batidora. I, per últim, Jordi Sunyer ens portarà a Festes del Món. Comencem, doncs. Benvingudes i benvinguts al Gran Podcast.

0: La veritat, ens ha deixat una mica pensatius la teva reflexió. Ara, amb Mercè Santaolàlia i la seva maleta viatgera, on es portes avui?
1: Amics de la ràdio, avui voldria fer una retrospectiva sobre el món dels viatges. No sempre s'ha viatjat tant com ara. La gent una mica gran recordarà, i els joves igual avui ho descobreixen, que als anys 80 i 90 del segle passat, ui, que bonic que queda això del segle passat, ens van posar de moda els tours. Fem un tour pel nord d'Espanya, pel sur, per les Castelles, etc. I els tours es van anar allargant en quilòmetres, en dies i en països, tant que es va fer popular la dita de «si avui és dimarts, això deu de ser Itàlia», poso per exemple, ja que en pocs dies es visitaven diferents països. Jo vaig fer-ne un d'aquests tours i voldria explicar-vos una mica com va anar, vejant com me'n surto. El nostre tour va ser per Àustria. Es deia així perquè era on es passaven més dies.

Vam començar per França, però on si no? Només entrar al país veí ja va canviar el paisatge. Més verd, tot més ben cuidat. Recordeu que ens hem traslladat als anys 80 i 90. La primera parada va ser a Le Pont du Gard, un racó molt bonic del riu Gardon on es troba l'aqueducte romà de tres pisos més gran de França. Va ser construït en temps d'Agripina, la mare de Neró.

vegades perquè és el que fèiem en cada nova ciutat. Una bona panoràmica en autocar per fer-te una idea d'on estaves i llavors, amb el teu temps lliure, podies tornar on més t'havia agradat. A Ginebra vam passar pel mur de la Reforma, on es recorda a Lutero, Calvino i algun més, que van ser els fundadors del protestantisme. També passem per davant de l'hotel on van apunyalar l'emperatriu Sissi. L'endemà sortim cap a Lausanne, vorejant el llac Leman, que és immens. Té més de 580 quilòmetres quadrats. Les vistes són precioses. Anem passant ciutats grans i petits pobles fins a arribar a Berna. Després de la panoràmica, passem a veure el rellotge animat. És molt gran i al tocar les hores surten tot de personatges animats per tres o quatre llocs diferents. Per aquest mateix carrer arribem a la fossa dels ossos. L'os és l'emblema de Berna i el president Pujol, en nom de la Generalitat, va regalar a Berna la parella d'ossos que vam anar a veure. A Zúric dinem i el metre ens diu que tenien el cuiner que era gallec i també ens va dir, tot somrient, que aprendrien tots a parlar espanyol abans que el gallec parlés alemà. Molt simpàtic l'home. De Zúric anem cap a Liechtenstein. Veiem el palau del príncep dalt de la muntanya, la catedral molt maca, la plaça de l'Ajuntament i el més fantàstic, flors, jardins, parterres i més flors. És un regal pels ulls. A Innsbruck, capital del Tirol, ja sabeu, després de la panoràmica, pugem al trampolín olímpic. Innsbruck ha sigut dues vegades seu dels Jocs Olímpics d'hivern, el 1964 i el 1976. Des de dalt es veu tota la ciutat envoltada de muntanyes. És una vista preciosa. Al tornar, passem ja a peu per les avingudes de Leopold, de Maria Teresa, que va ser una emperatriu molt estimada, l'Arc del Triomf, el Palau Imperial, tot això envoltat de jardins tan macos com us pugueu imaginar. El Museu de la Pintura de 1.000 metres, que cobreix tota la sala rodona del museu, és impressionant. Es barreja la pintura amb el terra perquè han fet un fossar on han plantat la mateixa vegetació, arbres, pedres i terra, com el de la pintura, i sembla ben bé un paisatge real.

Anem cap a Prien per embarcar cap a l'illa dels Cavallers, situada en un llac enorme que en diuen el Mar de Baviera. Visitem el castell de Lluís II de Baviera, anomenat el Rei Boig, perquè, entre altres, la seva obsessió era construir castells. El que visitem és una rèplica del de Versalles. Tots els mobles, les làmperes, les estufes de porcellana dibuixada, preciós, i els jardins, ja sabeu, verds i plens de flors. Jo no sé com en un país tan fred poden tenir aquestes meravelles de flors, tant a les cases com als parcs i als jardins. Arribem a Saalburg, amb panoràmica i vista al grandiós parc de Hellbrunn, o Parc de les Aigües, anomenat així perquè tot es mou per la força de l'aigua. El carrusel, el poble on es representen tots els oficis, l'alcalde, l'estació, l'escola i fins i tot la música funciona per la força de l'aigua. És superingeniós.

Per un moment, tanqueu els ulls, escolteu i imagineu-vos entre muntanyes, les més properes, verdes i amb moltes cases al voltant de petits llacs, on naveguen la gent i es banyen, i les més llunyanes, nevades, llacs més grans i més flors i més verd, insuperable. Sembla talment que vagis passant pel paradís. És

Rodejant el llac Sant Volgan, arribem al poble del mateix nom on va néixer Amadeus Mozart, panoràmica i naturalment un poble absolutament florit.

Canvi total. Anem a Mauthausen. L'ànima per terra. Després de tanta vida i tanta bellesa, els barracons, les càmeres de gas, el forn, l'escala de la mort, és horrorós. És ben bé l'altra cara de la moneda.

mapa, cap a Viena. Panoràmica llarga i a sopar a la Torre del Danubi. Cada 20-25 minuts el restaurant dona tota la volta completa. Veiem tota Viena i el Danubi de nit sense moure'ns de la cadira, ben còmodes. És impactant. A l'hotel tenim un fil musical on contínuament s'escolta música de vals. Us imagineu? Cansats, un bon llit i aquesta musiqueta. Ens recull la Renata, una guia nativa que arrossega les erres, que és un contento, però és tan simpàtica i tan guapa, és boníssima. Fem una bona panoràmica i anem cap a les afores, al Palau d'Estiu, Schönbrunn. El palau, maquíssim, però els jardins, amb la font de Neptú, la glorieta, el llac, i bla, bla, i flors, i bla, bla, i flors, sense paraules, només ulls. Al tornar a Viena, visitem la catedral, el Palau de l'Òpera, soberbi, el Palau Imperial o d'Hivern, que tothom anomena el Palau de Sissi perquè es conserven molts records seus, la cripta dels Caputxins, on estan enterrats tots els emperadors i els seus descendents. Anem a veure les illes del Danubi i podem contemplar com n'és de bonic. Han fet una derivació del riu i allí l'aigua és filtrada i netíssima. S'hi banyen com en una piscina. Són molt llestos.

Deixem Viena i fem camí cap a Venècia, formada per 180 illes, té 160 canals i 400 ponts. La meva primera impressió és, com us ho diria, dolenta, fa pudor, tot és vell i l'aigua dels canals és bruta. Venint d'on venim, és clar, però quan la trepitges una mica, tot canvia. T'entra un no sé què que t'atrapa i tot ho veus amb uns altres ulls. La plaça de Sant Marc, la catedral, els ponts i els puntets, el gran canal, el vaporetto, les gòndoles, etc, etc. És diferent.

Sortim amb el guia per veure Venècia de nit. Els carrerons estrets, els ponts il·luminats reflectits a l'aigua, és tot una altra cosa. És magnífica!

0: Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
1: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
2: El Teatre Càdiz acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
3: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
4: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
2: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
3: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat, un any més.
1: És la una.
5: El Prat és notícia.

0: Bona tarda. Avui comencen les activitats per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental després que la primera proposta es posposés a causa de la pluja. Aquesta tarda l'Auditori del Cèntric acollirà una taula rodona que pretén posar el focus en els valors que construeixen el benestar emocional. Introduït amb el lema «Pertinença és benestar implica't», l'acte vol destacar que la salut mental es nodreix dels vincles i del sentiment de comunitat i que, per tant, aquests vincles afavoreixen la confiança, redueixen la sensació de solitud i reforcen l'autoestima. De seguida ho ampliem. Abans, però, repassem els titulars d'avui dijous 8 d'octubre de 2026. L'Ajuntament del Prat i CEO BirdLife han signat un conveni de col·laboració per reforçar la protecció i la conservació dels espais naturals del municipi, especialment vinculats al Delta del Llobregat. L'acord estableix un marc de treball conjunt entre el consistori i l'entitat ecologista per impulsar actuacions de conservació de la biodiversitat. Primera de les 7 vagues d'abusos de TMB previstes per aquest octubre. La protesta convocada pel Comitè d'Empresa de Transports de Barcelona afecta les línies de TMB 21, 46, 65 i Prat Express. Comissions Obreres i la UGT han confirmat la convocatòria de vaga general a tot l'Estat pel dret a l'habitatge i als salaris. Serà l'11 de novembre. Es tracta de la primera vaga general convocada pels sindicats majoritaris des de 2012. Comença la 19a edició del Quintotapa Kilòmetre Zero, la ruta gastronòmica que s'ha convertit en una cita habitual de la tarda del Prat. Fins l'1 de novembre, 33 establiments oferiran un total de 60 tapes elaborades amb productes de proximitat i temporada. Pel que fa als esports, l'AE Prat jugarà dijous 29 d'octubre contra l'Atlètic Club a les 9 del vespre. Si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafel aquest diumenge, una data que va anunciar públicament ahir la Real Federació Espanyola de Futbol a través dels seus canals de comunicació. Pel que fa al temps, dijous encara inestable. Durant el matí, xàfecs i tempestes que podrien afectar especialment el Maresme, la Selva i el Vallès Oriental. I entre mitja tarda i primera hora de la nit podran formar-se també a Barcelona, el Baix Llobregat i el Garraf. Seran puntualment intensos i obriran la porta a un descens marcat de la temperatura. Comencem el control tècnic amb Juan Carlos Muñoz Fornieles i que us parla avui Víctor Asensio García. Avui comencen les activitats per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental després que la primera proposta es posposés a causa de la pluja. Aquesta tarda l'Auditori del Cèntric acollirà una taula rodona que pretén posar el focus en els valors que construeixen el benestar emocional. Escoltem el cap de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament del Prat, Héctor Gómez, que parla sobre el fil conductor de la jornada.
1: Sense especificar ni sense posar el valor en a què pertanys, si no, posant el focus en què pertany alguna cosa, sempre genera un reforç en el benestar emocional. Amb això et pots imaginar que obrim completament les possibilitats de diferents activitats.
0: Introduït amb el lema «Pertinença és benestar implica't», l'acte vol destacar que la salut mental es nodreix dels vincles i del sentiment de comunitat i que, per tant, aquests vincles afavoreixen la confiança, redueixen la sensació de solitud i reforcen l'autoestima. També es parlarà de la importància del temps, el respecte i les oportunitats reals de participar en la construcció de la pertinença a un grup i alhora es vol que el públic reflexioni sobre el poder que cadascú té per fer que algú se senti part d'una comunitat. Maria Rayo, del Centre de Promoció Social Francesc Palau, explica el valor del benestar compartit.
2: De fet, tenim aquest taller de el racó de vida que ens reunim tots els dimecres al matí. I és un taller això, no? De ser conscient del propi ser, de ser agraït amb tot el que vivim, de poder ser conscient de les relacions que tenim, de com estem, de les dificultats que tenim, de poder compartir-ho en un grup més o menys reduït, no? I acompanyat. I sempre la primera sessió d'aquest taller, que del racó de vida, sempre la fem coincidir amb aquesta setmana de la salut mental.
0: La jornada començarà a les 5 amb la taula rodona, on es compartiran experiències pròpies de diverses persones participants, i continuarà a les 7 amb una entrevista a Sheifetz Freixas, qui presentarà el seu llibre Dones Valentes. A banda d'aquestes, les activitats de salut mental seran presents arreu del Prat fins al 24 de novembre. Podeu consultar tota la programació al web de l'Ajuntament, www.alprat.cat.
3: Medi ambient.
0: L'Ajuntament del Prat i CEO BirdLife han signat un conveni de col·laboració per reforçar la protecció i la conservació dels espais naturals del municipi, especialment els vinculats al Delta del Llobregat. L'acord estableix un marc de treball conjunt entre el consistori i l'entitat ecologista per impulsar actuacions de conservació de la biodiversitat, fomentar el coneixement dels valors naturals del territori i promoure activitats de sensibilització i divulgació ambiental. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, i Cristina Sánchez, delegada de CEO BirdLife a Catalunya.
4: Compartir informació, compartir documents, som molt conscients que elles formen part d'aquell conjunt d'entitats i d'organitzacions que tenen un camí cap a les instàncies europees on nosaltres com a administració no podem accedir-hi, i al revés. Per tant, creiem que igualment com vam fer amb Depana, doncs és una estratègia d'arribar al mateix objectiu.
5: Com ha estat presentar fa un any un informe sobre l'evolució de les poblacions d'ocells, d'aus, especialment de les aquàtiques invernants. La nostra feina sempre serà aquesta, serà aportar tot allò que permeti, des del rigor i des de la ciència, consolidar els arguments que ajudin a l'Ajuntament i a altres ens a millorar els plans de gestió, la recuperació, la preservació de l'espai natural i sobretot el fre a l'aeroport pels impactes directes que ja ens ha demostrat que des del 2003 ha tingut sobre totes aquestes poblacions.
0: La signatura del conveni arriba precisament un mes després de l'aprovació del document de regulació aeroportuària, que no inclou una partida específica per a l'allargament de la tercera pista, però sí la compra de terrenys per compensar l'ampliació, si finalment té l'aval europeu.
3: Altres apunts.
0: Primera de les 7 vagues d'abusos de TMB previstes per aquest octubre. La protesta, convocada pel Comitè d'Empresa de Transports de Barcelona, també es repetirà els dies 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. La plantilla reclama millores en els calendaris laborals i l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades seran parcials, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i d'11 fins la mitjanit. Durant aquestes franges, els serveis mínims establerts per la Generalitat són del 40% en la primera mitja hora de cada franja i del 20% en la segona. TMB alerta que pocs minuts abans i després de cada franja de vaga es poden produir afectacions en la freqüència de pas. La resta de la jornada el servei serà l'habitual. En el cas del Prat de Llobregat, aquesta vaga afecta les línies de TMB 21, 46, 65 i Prat Express. Comissions Obreres i la UGT han confirmat la convocatòria de vaga general a tot l'Estat pel dret a l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre. Es tracta de la primera vaga general convocada pels sindicats majoritaris des del 2012. La data s'ha triat just 2 dies abans que comenci la campanya electoral de les eleccions generals, previstes per al 29 de novembre, per evitar possibles vetos de la Junta Electoral Central. La guspira de la vaga ha vingut de les entitats en defensa de l'habitatge, com el sindicat de llogateres, que feia dies que demanaven aquesta aturada. El moviment s'ha accelerat després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i del tomb del Congrés als decrets d'habitatge. Escoltem Carme Arcarazo, del sindicat de llogateres, Belén López, de Comissions, i Camil Ros, de la UGT.
6: És una vaga contra la patronal immobiliària, contra els rendistes, els fons d'inversió que porten anys saquejant-nos el sou. És una vaga, evidentment, contra els polítics que viuen agenollats. I aquesta vaga la guanyarem, i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
7: I la classe treballadora organitzada, ho dic molt clar, tenim dret a intervenir amb veu pròpia en el debat electoral.
8: És una vaga perquè baixin els preus de l'habitatge i perquè pugin els salaris.
0: La vaga general només la poden convocar legalment els sindicats amb representació estatal i autonòmica. Comissions Obreres i UGT ja havien anunciat l'acord per tirar endavant aquesta aturada a la tardor, i la CGT també s'hi havia mostrat a favor amb anterioritat.
3: Gastronomia.
0: Comença la 19a edició del Quinto Tapa Quilòmetre Zero, la ruta gastronòmica que s'ha convertit en una cita habitual de la tardor al Prat. Fins l'1 de novembre, 33 establiments oferiran un total de 60 tapes elaborades amb productes de proximitat i temporada. En prop de la meitat s'hi trobarà el Pota Blava i cada tapa anirà acompanyada d'un Quinto Estrella d'Am, celebrant el 150è aniversari de la cervesera. A més, les persones que participin podran valorar de l'1 al 5 cada tapa per optar al sorteig de dues experiències que inclouran una visita a la fàbrica Estrella d'Am del Prat i un xec regal de 100 euros per consumir als establiments participants.
3: Entitats.
0: Amb motiu del 70è aniversari de l'escoltisme al Prat, l'Associació d'Escriptors del Prat Tinta Blava ofereix una xerrada avui dimecres al Cèntric acompanyada de la projecció d'un documental realitzat pel 20è aniversari, l'any 1976. Marxem fins allà on ens amplia la informació la Maria Jordà. Bona tarda.
9: Bona tarda. En parlem amb Agustí Casas, un dels responsables d'aquesta xerrada, i Jesús García, president de Tinta Blava i creador del documental. Bona tarda a tots dos.
10: Bona tarda.
9: Agustí, explica'ns una mica el context de l'escoltisme al Prat, com va arribar a la ciutat i què va significar per als joves de l'època.
10: Bé, els principis són interpretables perquè va ser una època una mica convulsa en el sentit de hi ha diverses versions i possiblement siguin veritat totes, perquè va ser algo bastant insignificant. Eren, penso que eren els nois valents, no?
9: O, els cors valents.
10: Els cors valents. Podia ser una bona, diguem-ne, història, perquè hem parlat amb els amb alguns components en el seu moment, ara ja són morts i tal, i sí que tenien bueno, les expectatives. Sempre sí que té a veure una mica amb una fira internacional que va haver-hi a Barcelona i ens daven ajuda, i llavors els primers grups és part de la seva feina, portar, o sigui, fer de guarda, bueno, de becario afortunado, no? Ara aquí no passin, posar una cinta en els conos i a més de... I després van acabar, a més, amb l'esprit muntanyer. També hi havia catequesis, per exemple, l'entorn de l'església estava molt, sempre estat cobert, no? Inclús el nom d'Anton Vilà sembla ser que era un xicot que feia, feia catequesis, no? I llavors va morir molt jove i va quedar el nom d'Anton Vilà, que és com el coneixem més endavant.
9: Sí. I què creus que atraia els nois i noies a formar part dels agrupaments escoltes en aquella època?
10: Bé, una de les la nostra celebració, diu, celebrem 70 anys perquè vam fer una òpera rock fa 50, votant 50 i 20 són aquests 70, i aleshores nosaltres veiem uns senyors grans també molt a prop a la iglesia, feien uns mercats de calaf, uns campaments molt adequats, gent, i ells tenien 23, 24 anys, mentre nosaltres teníem 7 o 8 i dàvem de... I ells havia dos agrupaments, un que era masculí, que era l'Anton Vilà, i l'altre, que es deia Sant Martí del Carigó, que era femení. I aleshores van anar, diguem-ne, fins es portem cap als anys 71, 73, 75, i hi eren temps de la coeducació, que les escoles ja obligaven, anunciaven que perquè no es barrejaven els gèneres i tal, i aleshores es va fer una mena de prova i van agafar els xicots d'aquí amb les noies d'allà, i com que no hi havia puesto van anar amb un altre cau, perquè clar, era una altra entitat, diguem-ne, no? I això va resultar ser una mena d'opa hostil, o sigui, no va sortir bé pel que sigui, i aleshores es va quedar bueno, això se diu amb aquests, els anys 75-74, que va haver-hi dos fets importants. Una és un viatge a Alemanya, que es va preparar un senyor que estava, tenia el nano allà, a Alemanya, Rus, Suïssa i Àustria, estava molt ben preparat, i això va ser un abans i un després. Abans d'això, dir que es va morir la, diguem, la que manava el que és l'agrupament de Sant Martí del Canigó, i es va posar llavors el nom de Conxita Busquets, sí, que es deia, i a partir de llavors es diu així. Bé, aquests són una mica els orígens.
9: I parlaven d'aquest intent de fusionar els dos caus i fer-lo mix, o aquest nou cau, perquè creus doncs, que realment no va acabar funcionant?
10: Doncs dic diverses versions, perquè parles amb uns i parles amb altres. Una eren raons físiques. Escolta, d'anar amb un cau que estava molt bé, anar amb un altre cau que era una mierda perquè estava ple de... tropeçaves amb el totxo i la pols, no sé què, llavors va haver-hi problemes, van traslladar a un altre puesto i per aquí hi ha una via, i després altres era simplement doncs que la coeducació era interpretada a dues velocitats. Els més tradicionalistes, s'ha fet sempre igual perquè trencar la normativa i anava per aquesta línia, i altres, doncs, dir, escolta, no passa res perquè vagin les noies que ja són grandets i tal. Llavors, aquesta és una mica els antecedents.
9: I mirant enrere, què creus que ha portat l'escoltisme a la història i a la vida social del Prat de Llobregat?
10: Home, els valors, els costums, aviam, quan les criatures van a fora, no és el mateix fa l'any 75 que ara, no? Estem, diguem, amb el franquisme i amb esto no se toca, esto no se dice, esto no se hace, a agafar i fer el que vulguis, a més, a hores fora dels teus pares, i era una manera de, diguem-ne, passar els dissabtes i després els campaments de Pasqua i els campaments d'estiu amb una sensació de... es divertia moltíssim. Hi ha gimcames, hi ha jocs de nit, hi ha una tenda de 6 que s'hi posa en 8, hi ha maneres de fer el gamberro adequadament, i llavors, doncs, això no es pot fer a l'escola. I a més coneixies altra gent, i moltes escoles, amb la migració d'aquesta època, es parlava el castellà, i allà podies parlar a la teva llengua i els altres van integrar de seguida. Vull dir, aquest és una mica el tema.
9: Moltes gràcies a tots dos per durar-nos aquest moment per preguntar-vos sobre aquest documental, i que vagi molt bé, que a tothom li agradi.
11: Gràcies a vosaltres. Anem, que això començarà de seguida.
12: Escolta l'entrevista sencera a la secció Informatius del Prat.Ràdio.
0: Doncs quan passen 2 minuts per sobre d'un quart de dues, moment de fer una pausa publicitària i tornem amb els esports.
13: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
14: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
15: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
16: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
17: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
18: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
17: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
19: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
20: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
21: Què podem dir més?
22: És que no sé de què se tracta.
21: Com que no saps de què se tracta?
22: Ni idea.
21: Xules, és un programa de coses xules.
22: Aneu a punt de veure un...
21: No, esteu a punt d'escoltar.
22: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
20: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
23: Festejamos nuestra 10ª temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore, miércoles 15 horas. Te esperamos aquí o acá. En el Prat Radio.
0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
24: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
25: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
26: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
27: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
1: Esports.
0: 5 minuts per sobre d'un quart de dues, moment de repassar els esports de la mà del Jonathan Marín González. Bona tarda.
2: Bona tarda. El Prat ja sap quan podria viure una de les nits més especials de la seva història. La Reial Federació Espanyola de Futbol ha fet oficial aquest dimecres els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei i ha assenyalat el dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre com el moment en què l'Atlètic Club visitarà el camp del vencedor de l'enfrontament entre l'Associació Esportiva Prat i el Club de Futbol Sant Rafel. Ara bé, perquè el cartell sigui definitivament Prat Atlètic, l'equip pot a la banca ara haurà de completar la feina davant el conjunt eivissenc i ho farà amb una renda que convida, això sí, a l'optimisme. Recordem que el Prat va guanyar 1-5 en el partit d'anada, un resultat que el deixa amb un peu i mig a la primera ronda de la Copa. Si es confirma aquesta classificació, el conjunt pretén tindrà davant seu un dels grans noms del futbol estatal, el príncep de copes, l'Atlètic Club, que serà el rival en una eliminatòria a partit únic i es desplaçarà al camp del conjunt de menor categoria, tal com estableix el reglament de la competició. Per tant, el somni del Prat tindrà escenari propi i una data ja marcada, com dèiem, en vermell al calendari, que és el dijous 29 d'octubre a les 9 de la nit. I això pel que fa a l'actualitat, tema que tractarem avui, evidentment, al Prat Esports aquesta tarda a partir de les 6, però no acapararà tot l'espai perquè avui volem també posar el focus en el Club Bàsquet Prat B, en el masculí, que aquest dissabte afronta la tercera jornada del campionat, encara que serà el seu segon partit de Lliga, ja que el passat cap de setmana no va poder jugar l'enfrontament que tenia pendent per les fortes precipitacions que va patir el territori català. I ho farem de la mà del tècnic de l'equip, Xus Fernández, que passarà pel programa per fer-nos un balanç d'aquest inici de Lliga, de la pretemporada i també de com veu el grup. Recordem que un grup que ha perdut un dels seus grans actius, el ja excapità Jordi Esteban, que aquesta temporada s'ha decidit per motius personals abandonar el conjunt potalà després de 29 anys defensant la samarreta del Club Bàsquet Prat. De tot això avui en parlarem a les 6 amb el tècnic i, evidentment, el Prat Esports d'aquest dijous tindrà com a tram final la secció de lliure directe amb Agustí Farizó, el nostre referent arbitral. Avui ficarem el bisturí en la implicació de les Illes en l'arbitratge.
1: El temps.
0: I moment ara de repassar la previsió meteorològica per les pròximes hores de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
3: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força i intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit.
0: I què és el que podem esperar per doncs, aquestes pròximes hores al litoral?
3: Situació ben esvalutada a la costa, sobretot tot just immediatament, perquè la tramuntana s'ha de reforçar amb moltes ganes a l'Alt Empordà, també al Baix Empordà, i això farà que hi hagi arran de mar, forta maror o maragassa, i ja no diem mar endins, perquè tindrem temporal de tramuntana en el cas del mar Balear. Algunes milles mar endins, onada ja de 4-5 metres d'altura fàcilment en aquesta costa gironina. A la costa barcelonina el vent serà més aviat de refrontall, per tant de xaloc, feble i amb maró, si de cas, i també una mica de mar de fons amb mar més ondulada a la costa daurada on estarà bufant el vent de dalt. Alguns ruixats també tindrem aquest vespre amb més intensitat al voltant de l'àrea de Barcelona. El divendres ja serà un temps més tranquil el que hi haurà pel que fa a l'estat del cel, però amb aquesta mala mar, sobretot al matí, a gran part del litoral nord. Vent encara de tramuntana que anirà girant cap a Garbí amb molts trams de la costa, sobretot a partir de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Bon dia i bon dijous, 8 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 8 d'octubre, amb la mirada posada ja al cap de setmana, avui tindrem bàsquet, amb la prèvia de l'Espart Girona i del Cadí La Seu, que juguen avui la segona jornada de Lliga Femenina, amb vol, perquè torna la Champions. També avui al Palau Blaugrana, amb el Barça rebent el Dinamo de Bucarest, refent-se ja de la victòria, de la derrota dura de fa just una setmana contra el Vespre, amb el Mundial de Clubs a la final, i també waterpolo, perquè ahir el campió de la Champions, el Barceloneta, va començar amb victòria treballada, patida, això sí, contra el Novi Beograd Serbi, 15-12. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport a casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, aquest cap de setmana torna a la Lliga, la primera masculina.
1: Obre la 8a jornada aquest divendres el partit de l'Espanyol, que visita el camp del Màlaga amb l'objectiu de recuperar sensacions després de la dolorosa derrota contra l'Elche d'abans de l'aturada. Manolo González, que compareix aquest migdia a la prèvia, podria recuperar el capità Javi Puado després de 10 mesos de baixa per lesió.
0: Dissabte jugarà el Barça, que a poc va recuperant també els 17 internacionals que han anat aquestes setmanes amb les seves seleccions.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia i també amb Rafinha, que se'n recuperen de lesions lleus. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe al Camp Nou.
0: Per cert, el club blaugrana que demà homenatjarà Pedro Rodríguez.
1: L'extrem canari va anunciar ahir la seva retirada als 39 anys. Pedro va debutar al Barça l'any 2008 amb Guardiola a la banqueta i es va acabar convertint en una peça clau d'aquell equip. Amb el club blaugrana va guanyar 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 3 Supercopes d'Europa i 4 Espanyoles, a més de 2 Mundials de Clubs. Al seu palmarès també hi ha una Premier, una Europa League amb el Chelsea i un Mundial i una Eurocopa amb la selecció espanyola. Després de passar també per la Roma i el Lazio, Pedro s'acomiadarà del futbol professional demà al matí en un acte al Camp Nou.
0: El seguirem i l'explicarem. Déu-n'hi-do, el palmarès de Pedro Rodríguez, que s'acomiada, com dèiem, del futbol als 39 anys. I encara en futbol ja tenim els horaris oficials de la primera ronda de la Copa del Rei, amb en principi 8 equips catalans.
1: Dimarts 27 d'octubre jugaran 6 dels catalans. A les 6 de la tarda, el Girona visitarà el camp del Cuarte de la Tercera Federació. Una hora més tard, a les 7, l'Espanyol jugarà al camp del Sestao River, l'emblemàtic estadi de les Llanes, mentre que l'Europa jugarà també a l'Aragó contra el Calamotxa. A 8:15 tindrem el duel català entre Manresa i Sant Andreu. Dimecres 28 d'octubre, a les 7, el Sabadell jugarà al camp de l'Utebo, també aragonès, i el Reus Redís en rebrà el Baracaldo. Finalment, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre en cas de certificar la classificació.
0: Els Potaolava recordem que tenen un 1-5 favorable en l'eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa i miraran de rematar la feina aquest diumenge al Sagnier. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de Lliga Femenina amb els partits de 2 equips catalans.
1: L'Espart Girona buscarà la primera victòria del curs amb la visita d'un dels candidats al títol, el Palma, a Fontejau, a partir de les 8 del vespre. Una hora més tard, el Cadí La Seu també s'estrenarà a casa, en aquest cas contra el Leganés. Ahir la penya es va estrenar a la Lliga Femenina Challenge amb una clara victòria contra el filial del València, 101-71.
0: En un partit que no es va poder jugar el cap de setmana pels aiguats. I en categoria masculina, també en bàsquet, també ahir el Kitchener Manresa va continuar amb la bona setmana per als equips catalans, de moment en competició europea.
1: Després de les victòries del Girona i de la penya de dimarts, ahir el conjunt manresà va sumar el primer triomf del curs, en aquest cas en la segona jornada d'Eurocup. El conjunt del Bages es va reivindicar el Nou Congost contra el Ratio Farmul per acabar guanyant 101-89, abans de viatjar cap a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez.
0: En handbol, el Barça reprèn avui la Champions masculina.
1: Els blaugranes se'n reben aquest vespre al Palau al Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. L'equip de Carlos Ortega buscarà un nou triomf a la màxima competició europea per deixar enrere la dura desfeta de fa 7 dies a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém. El partit començarà a 9:15 del vespre.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'estrena amb una treballada victòria ahir a la Champions masculina.
1: Els mariners, que defensen el títol, no van tenir un bon inici en el primer partit contra el Novi Beograd, serbi, però van reaccionar a temps per acabar guanyant 15-12. L'equip de Fran Fernández és el líder del grup C, després que l'altre partit del grup entre dos equips croats se l'endués el Jandra Split, que va guanyar a la tanda de penals a l'Adost.
0: I també en waterpolo, un parell de resultats d'ahir a la quarta jornada de la Divisió Nord femenina.
1: Victòries clares del Terrassa, 7-17 a la piscina de l'Horta, i del Catalunya, 15-8 contra el Sant Andreu.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola femenina tanca la fase de grups del Mundial d'Asunción al Paraguai amb una nova golejada.
1: El combinat estatal amb 7 catalanes ha superat Suïssa per 0-6 aquesta matinada. Espanya espera rival per als quarts de final, que sortirà del duel entre Portugal i Colòmbia, que es juga avui. D'altra banda, en hoquei línia, la selecció espanyola femenina, també amb 7 catalanes, va golejar el Brasil per un contundent 0-19 i ja és a semifinals. També jugarà a les semifinals l'equip júnior masculí espanyol, que va superar per 2-0 a Colòmbia.
0: I més enllà del Mundial, també en hoquei patins, tanquem amb això, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana Masculina.
1: Un partit pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups amb 4 partits que han de definir els 4 equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre la final a 4 a Santa Perpètua de Mogoda. I a la Lliga Catalana Femenina ahir es va completar la fase de grups amb una intrascendent Palau 5 Mataró 1. Les vallesanes ja estaven classificades per a la final a 4, que juga aquest cap de setmana al pavelló de Vigues i Riells. Precisament al Palau s'enfrontarà a semifinals el conjunt anfitrió, mentre que l'altre semi es veuran les cares, el Cerdanyola i el Voltregà.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Des de 8:45 del matí es podrà seguir en directe la Radical Swim 2026, la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell, amb les seves tres distàncies, 2, 3,5 i 7 quilòmetres. I ja a la tarda, el partit de la Unió Esportiva Sant Boiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi contra l'Iversus Liceu Francès Madrileny a les 4. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació masculina, amb l'enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: I diumenge, més futbol i també hoquei patins.
1: A la 1 del migdia, a la xarxa Més es retransmetrà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins des del pavelló municipal de Can Vedell a Vigues i Riells. I a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club, el municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Dijous 8 d'octubre, 9 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol. Aquest cap de setmana torna a la Lliga a la primera divisió masculina després de més de 20 dies d'aturada pels partits de seleccions. A Can Barça ja van tornant esglaonadament els 17 internacionals. Els últims van fer-ho avui mateix els que van jugar dimarts, els 6 de la selecció espanyola, a més del porter croat Livakovic i l'anglès Gordon. Veurem si pot estar disponible per aquest dissabte tant Rafinha com el porter Joan Garcia, que ja no va anar amb la selecció espanyola. El Barça jugarà dissabte al Camp Nou contra el Getafe, en una vuitena jornada que obre demà el partit de l'Espanyol a la Rosaleda, al camp del Màlaga. En una estona, de fet, encara està parlant a la prèvia Manolo González, en una estona escoltem el més destacat, però que aquestes setmanes d'aturada han servit també per reforçar com a mínim públicament la seva figura, tant des de la plantilla com des del club. En una entrevista al diari Esport publicada avui, el director esportiu Monchi va assegurar que no s'ha plantejat la seva destitució i que no té cap ultimàtum pel partit d'aquest divendres.
1: Yo creo que adelantarnos a los tiempos no tiene ningún sentido. Ya lo he dicho en otras entrevistas a día de hoy. Lo único que me preocupa es estar cerca del cuerpo técnico, de los jugadores, e intentar transmitirle tranquilidad, confianza y, evidentemente, buscar soluciones. Porque cuando las cosas no salen hay que cambiar algunas cosas y yo creo que todos son conscientes, los jugadores y el cuerpo técnico. Manuel González, desde que yo llegué aquí, la primera noche que me senté con él, le transmití una confianza total en que quería que fuera el entrenador del proyecto que me habían dado la posibilidad de encabezar, ¿no? Y no ha cambiado absolutamente nada.
0: I això ha hagut de respondre avui Manolo González sobre la pressió que sent i la confiança del club.
2: Jo també et diré la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí. No t'he enganyat. No, et dic, clar, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona. Crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï. Pues bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
0: Un Manuel González que insistia en això sobre el seu futur,
2: que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. També sé que el que et dic, que des del primer dia pues notes aquesta pressió i has de saber conviure amb això. Llavors, bueno, en aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: Demà escoltarem el més destacat d'aquesta roda de premsa prèvia de Manolo González, més enllà d'això, sobre el partit, aquest Màlaga-Espanyol. Demà a les 9, dissabte a 6:45, com dèiem, a jugarà el Barça-Getafe. I a la segona masculina, obre la jornada dissabte a 4:45, al partit del Sabadell a Ceuta. El tècnic del conjunt arlequinat Ferran Costa ha comparegut aquest matí a la roda de premsa prèvia i ha tornat a fer una crida per mantenir els peus a terra, malgrat el gran inici del seu equip.
3: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar, doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret. Sabem que tenim ara dues sortides fora de casa, començant per la de Ceuta, que és un partit molt demandant i que hem de fer les coses molt bé perquè davant tenim un gran rival.
0: A banda de la logística del viatge, avui viatja el Sabadell cap a Xerès, on farà nit, i jugarà, com dèiem, dissabte a Ceuta. També el Sabadell ha de solucionar un altre contratemps que ha tingut, amb un virus que ha afectat diversos jugadors, tal com ha explicat avui també Ferran Costa. Aquest Ceuta-Sabadell, ja ho direm, dissabte a 4:45 de la tarda, el Girona tancarà la jornada dilluns 12 d'octubre a Tenerife, a les 9 del vespre, hora catalana. I més futbol, ja té hora i dia el partit de tornada a l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei del Prat, que no va poder jugar diumenge passat pel temporal. Aquest mateix diumenge a la tarda, que ve, els Potablada rebran el Sagnia, el Sant Rafel d'Ibiza, amb un considerable avantatge de l'anada. Recordem que va guanyar 1-5. En cas de certificar la classificació, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao a la primera ronda de Copa el dijous 29 d'octubre, a les 9 de la nit. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
4: L'Associació Esportiva de Prat ja sap quan podrà viure una de les nits més especials de la seva història. La Reial Federació Espanyola de Futbol ha fet oficial aquest dimecres els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei i ha fixat el dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre com el moment en què l'Atlètic Club visitarà el camp del vencedor de l'enfrontament entre l'Associació Esportiva Prat i el Sant Rafael. Ara bé, perquè el cartell sigui definitivament Prat Atlètic, l'equip potalova encara haurà de completar la feina davant el conjunt eivissenc i ho farà amb una renda que convida l'optimisme. El Prat es va imposar, recordem, per 1-5 en el partit d'anada, un resultat que el deixa amb un peu i mig en aquesta primera ronda de la Copa. Si es confirma la classificació, el conjunt pretenc tindrà davant seu un dels grans noms del futbol estatal, el príncep de copes, l'Atlètic Club, que serà el rival en una eliminatòria partit únic i el Sagnier.
0: Gràcies, Jonathan. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de Lliga Femenina amb els partits dels dos equips catalans. Tots dos van començar perdent el cap de setmana passat, recordem, i avui buscaran el primer triomf a casa. Per ordre cronològic, avui juga l'Espart Girona, encara tocat per l'eliminació d'Eurolliga, i rep a un dels candidats a estar a la part alta, com a mínim, l'Azul Marino Palma, de Mallorca, que acaba de pujar, però té un dels pressupostos més alts de la categoria i una de les millors plantilles. Ahir, a la prèvia, Roberto Díñiguez parlava d'estar junts en l'adversitat i que l'única fórmula és treballar.
5: Es trabajo, trabajo y trabajo. Y no hay otro camino, es que no hay más. El entrenador tiene que premiar el trabajo y convencerles de que la perseverancia da premio. Crear conexiones, relaciones, y en eso el tío más feliz del mundo porque es lo que me gusta. Entonces, hace falta tiempo, creo que en Estudiantes se vio minutos buenos, minutos malos, los malos son muy malos, los buenos creo que mejoramos, y a seguir mejorando un poquito con el trabajo que hemos hecho semanal, que estoy convencido que las cosas van a ir saliendo. Tenemos dos partidos muy duros, quizá no los más adecuados, pero oye, es lo que hay, este es el calendario y ya por ello.
0: Un Roberto Íñiguez que també em va dir alguna de les seves ahir a la prèvia, com per exemple aquesta expressió per explicar com se sentia quan perdia.
5: Yo he renunciado a muchas cosas, y la gente aquí lo sabe, por ayudar al club, por tal. Y ahora lo que tengo que dar es lo mejor de mí mismo. También os digo una cosa. Yo soy raro, soy un tío raro, porque en las victorias soy jodido de llevar. En las derrotas me pongo cachondo, porque son retos que ya necesito en mi vida, ¿no? Cerca de 60 años. Entonces, a mí perder me fastidia la noche, pero al día siguiente estoy hot. Esto es lo que te gusta. Ahora te necesitan y ahora tienes que ser el entrenador que tienes que ser.
0: Aquest vespre a les 8 a Fontejau, aquest Espart Girona, Azul Marino, Mallorca, Palma. Una hora més tard s'estrenarà al Cadí la Seu, també a casa, al Palau d'Esports. Després de perdre la setmana passada a Salamanca, les rosellenques reben aquest vespre un Leganés que ve de guanyar en el primer partit al Jairis de Bernat Canut. La prèvia és de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
6: El conjunt de Pepe Vázquez va debutar dissabte passat perdent per 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, almenys Avenida. Tot i això, l'equip urgellenc també afronta un repte difícil en aquesta segona jornada. Vázquez considera important millorar alguns aspectes del primer partit.
7: Creo que hay que verlo con perspectiva. Hoy tenemos mucha gente joven, mucha gente que es nueva en la liga. Hoy ven que la pretemporada no es lo mismo que la liga regular, lo dura que va a ser la liga Endesa, a nivel de contactos, a nivel de tener que trabajar cada recepción, tener que jugar agresivas ofensivamente. Bueno, para nosotros creo que va a ser un muy buen aprendizaje de cara al futuro y bueno, y seguir que esto acaba de empezar.
6: El Leganés ha tingut un bon inici a la primera jornada, derrotat un dels millors equips de la temporada passada, l'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és entrenat per l'urgellenc Bernat Canut. En aquest primer partit van destacar la l'epivot maliana Aminata Sangare amb 18 punts i 10 rebots i la base catalana Regina Aguilar, que havia jugat al Cadí les dues darreres temporades.
0: Gràcies, Joan Ignasi. Avui a les 9 començarà aquest Cadí la Seu Leganés. D'altra banda, en categoria masculina, continua la bona setmana pels equips catalans a Europa. Si dimarts guanyaven Girona i Penya, ahir va fer el Quetzanàs Manresa, que va sumar el primer triomf del curs, el Nou Congost contra el Ratio Farm Ulm, en partit d'Eurocup, 101-89. Abans de viatjar per ser de la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez. I tornant a la categoria femenina, per cert, la penya es va estrenar ahir apallissant el filial del València 101-71 en el primer partit de Lliga Challenge que no s'havia pogut jugar el cap de setmana pels aiguats. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
8: Bon dia. Un segon quart antològic va portar el Joventut a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial del València per 101-71. El parcial en aquest segon quart va ser de 36-17, el detonant per destrossar el partit, i la diferència va créixer fins als 34 amb el 81-47. Rose, Pinto i Acullo, les tres pivots, es van combinar per anotar 52 punts entre les tres. El Joventut va castigar la inexperiència del València i va agafar una renda definitiva ben ràpid amb el 53-39, i el partit ja no va tenir història. La mongatina Irene Broncano del València va signar un gran partit, tot i la derrota, amb 16 punts. Escoltem la jugadora de la penya, Paula Sarabia, al postpartit, destacant l'explosió anotadora al segon quart.
9: Somos una apisonadora, o sea, es que salimos, cada tres minutos hay una nueva y damos el 100%, y bueno, al final es la idea que quiere Fabián. Al final, para jugar a este ritmo, tenemos...

0: Mana la temporada al pavelló del Serrallo després que el partit de la primera jornada contra el Tecla Sala s'ajornés per les pluges i les alertes meteorològiques. El conjunt tarragoní arriba, per tant, al seu debut amb ganes de començar el curs amb una victòria davant la seva afició. L'equip ha completat un mes de pretemporada en què ha pogut preparar el debut i arriba al partit amb tota la plantilla disponible. Els jugadors que havien arrossegat molèsties durant les darreres setmanes ja s'han reincorporat als entrenaments amb normalitat. Un dels capitans del CBT, Adrià Duc, destaca les bones sensacions amb què l'equip arriba al debut i les ganes de posar en pràctica que la feina acumulada durant la pretemporada.
1: Nosaltres també arribem en un bon moment, tot i no haver pogut jugar la setmana passada, però estem en un bon moment de forma, hem fet una bona pretemporada, hem competit tots els partits, arribem amb la plantilla al complet i amb moltes, moltes ganes d'omplir el Serrallo i aconseguir la primera victòria de la temporada.
0: El rival serà el quart de Huerva, que sí que va poder disputar la primera jornada i va començar la competició amb una victòria contra l'Inca. Els aragoneses es caracteritzen per un joc intens, amb pressió a tota pista i molta capacitat per córrer. El conjunt tarragoní afronta així el primer partit oficial del curs amb l'objectiu de mantenir les bones sensacions de la campanya passada i mirar cap a la part alta de la classificació. El partit es disputarà dissabte a les 7 de la tarda al pavelló del Serrallo.
2: Gràcies, Adrià. En vol, el Barça reprèn avui la Champions masculina, rebent el Palau al Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. Els blaugranes encara arrosseguen la dura derrota de fa una setmana a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém, però ja toca passar pàgina. En parlava així el tècnic Carlos Ortega.
3: No, yo creo que somos humanos y lo que no era normal es las 65 victorias consecutivas que habíamos tenido antes. La derrota estaba por llegar. Lo que más ha dolido ha sido quizás cómo fue, ¿no? Que no hubo prácticamente partido, ¿no? Eso es desde el punto de vista técnico lo que más ha sorprendido, ¿no? Pero hay que pasar página y tenemos que levantarnos y olvidarlo porque seguro que llegará alguna derrota más, ¿eh? Seguro.
2: Un Ortega que sobre el rival de avui, que tiene modo de Bucarest, deia això.
3: Es un equipo con mucho peso en el 6-0, muchos kilos, contundente, el centro de la defensa quizá excluible, con jugadores bastante conocidos, algunos porque lo hemos enfrentado con ellos, o porque han jugado la Liga Española, o incluso han jugado con nosotros, como el caso de Daniel Algaro. Yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara, ¿eh? Viene de una derrota también dolorosa de ellos en su liga doméstica, pero es un rival que tiene jugadores de entidad, sin duda, ¿no?
2: I també compareixia ahir a la prèvia un dels pesos pesants d'aquest vestidor, el pivot Luis Frade, portuguès, assegurant que la clau era recuperar la defensa.
4: Eso es lo que nos estamos enfocando ahora mismo. Creo que tenemos que volver a esas buenas prácticas defensivas que siempre tuvimos y que ahora quizás estamos un punto abajo. Obviamente es una temporada muy larga y esperemos que todo lo malo haya salido ya y que empecemos ya otra vez en una línea ascendente. Somos más que profesionales, ya sabemos lo que toca. Ha sido un partido muy duro para nosotros, perder de tantos contra un muy buen equipo, ¿eh? No estamos hablando de un equipo cualquiera. Ellos han hecho un partidazo, nosotros nos tuvimos así también. Y bueno, ya está. Ahora mismo esperemos que sea la única derrota de l'any.
2: Avui a 8:45 del vespre al Palau, aquest Barça Dinamo de Bucarest. I en hoquei patins, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana masculina pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: A les Comes, la llauna la va obrir Cardil de l'Igualada al minut 8. Amb un home menys, el Pons Lleida va poder empatar el marcador amb el gol d'Ortigosa al minut 21. Abans del descans, però l'Igualada va tornar a posar-se per davant en el marcador amb un nou gol de Cardil. Les faltes directes van ser força protagonistes a la segona meitat. Al minut 3 hi va haver gols pels dos equips. Ruano, de l'equip local, posava el 3-1 i Darío Jiménez el 3-2. Aquest resultat es va mantenir dos minuts abans del nou gol de Ruano. El Pons Lleida no va llançar la tovallola i Badia va col·locar el 4-3. Faltant 10 minuts, Ribas situava el definitiu 5-3. A partir d'aquí, tot i viure diverses faltes directes cadascun d'ells, el marcador no es va tornar a moure. Tot i la derrota, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, parlava d'una millora de la imatge de l'equip respecte a l'anterior partit.
6: Bueno, hemos dado un paso hacia adelante respecto al varapalo que nos llevamos allí en San Sadurní. Creo que hemos hecho cosas buenas, pero a este nivel insuficiente. Creo que hemos hecho una primera parte bastante completa defensivamente, pero insuficiente. Nos hemos ido con dos goles encajados. La segunda parte creo que hemos hecho también un partido correcto, hemos tirado bastante en más contras, hemos corrido más en la transición, pero insuficiente. Contra equipos de este nivel, pues todos los errores penalizan.
5: Si ve cert que el Pons Lleida no té cap altre amistós marcat al seu calendari abans de l'inici de l'Hockey Lliga l'1 de novembre, el club llista no descarta tancar algun partit que permeti continuar millorant els conceptes d'aquest nou Pons Lleida.
2: Gràcies, Sergi. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups amb quatre partits que han de definir els quatre equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre, la final a 4, Santa Perpètua.

0: de Mogoda. A la Lliga Catalana Femenina ja estan definits aquests quatre equips. Ahir es va completar la fase de grups amb un intrascendent Palau 5, Mataró 1. Les ballesenes ja estan classificades per aquesta final a 4, que juga aquest cap de setmana al pavelló de Can Vedell, de Vigues i Riells. Precisament el Palau s'enfrontarà contra l'anfitrió, el Vigues, i a l'altre es veuran les cares Cerdanyola i Voltregà. I un apunt abans d'acabar, parlem d'hoquei subaquàtic, un esport minoritari que es manté a l'escala, amb les anxovetes, que es reuneixen cada divendres a la piscina municipal i que busquen nous jugadors. Ràdio Escala, Ivan García.
1: En un context nacional com és aquest, l'hoquei subaquàtic compta amb pocs adeptes i les anxovetes de l'Escala resisteixen amb força. El grup s'alça com l'únic referent d'aquesta disciplina a la província de Girona i és un dels dos únics que es mantenen en actiu a Catalunya, compartint mapa exclusivament amb un equip de Barcelona. Fa més de 15 anys que aquest esport existeix a l'Escala. És capitanejat per Boris Weissmann.
2: Penseu que aquí a l'Escala som els únics de la província de Girona. A Catalunya només som dos equips, una a Barcelona i nosaltres, i a Espanya n'hi ha molt pocs equips. El que realment tenim aquí una raresa, un lloc únic on entrenar aquest esport.
1: L'hoquei subaquàtic, que és una de les seccions del Club Natació L'Escala Empúries, es practica cada divendres al vespre a la piscina municipal. En aquests moments, l'equip està buscant nous jugadors i jugadores per consolidar el projecte.
2: Els antics jugadors ja tenen un nivell, ja tenen una edat, i tenen en el resultat un bon nivell. Aquest any jo penso que és un any madur perquè entrin nous jugadors i s'aprofitin del nivell que m'ha assolit a les anxovetes. Recordeu, els divendres al vespre estarem aquí fent un esport en el qual fem natació amb aletes, fem apnea, fem esport d'equip, en coordinar-nos sota l'aigua sense parlar, i és un esport molt actiu i molt complet.
1: Per aquells que busquin un esport diferent que posi a prova el cos i la ment a través de l'apnea, l'activitat física i la coordinació col·lectiva, les portes de la piscina municipal estan obertes cada divendres.
0: Gràcies, Ivan, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Prop del 80% dels espanyols defensa que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que arriben just l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
0: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
4: Es farà del 13 al 13 i el 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
5: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
0: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins a aquesta nit i matinada. Serà sobretot al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat. Pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
0: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
4: L'R2 Nord i l'R11, volíem dir, encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
0: En cultura, la participació popular centra la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
4: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes.
0: Als esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla, Joan Barberà.
7: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que més preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Més detalls d'aquest baròmetre del CIS. Carina Bellvé, bon dia.
8: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del preu primer habitatge a favor per part de gairebé tots els enquestats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels enquestats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels enquestats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que més ens arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, la veu aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ha considerat tot plegat una manipulació emocional.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
2: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars, i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
0: I mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill per tal de no perdre casa seva. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
9: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
10: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
9: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
0: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda per l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
12: Els
5: 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
12: S'atansen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya, i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
11: El Gran Recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Es manté el Pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però si hi ha incidències a la tarda, es rebaixaria el nivell d'alerta. Si no hi ha incidències a la tarda, volem dir. També està activada la prealerta del Pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del Servei Meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
14: Avui el que estem hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
13: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir, per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
0: Tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. Desprotegits i indefensos, així s'han mostrat els veïns i veïnes del Pla d'Illes del Dover després de les pluges intenses que van caure dimarts a la comarca del Baix Ebre. De fet, asseguren que els bombers van tenir molts problemes per poder accedir a les finques, ja que els camins estan en molt mal estat. 21 Ebre, Aleida Baz.
15: La presidenta de l'Associació de Veïns, Begoña Tafalla, assegura que els aiguats del passat dimarts a la tarda han tornat a evidenciar un problema que denuncien fa anys.
16: Des de fa temps ja ens estem queixant de que els camins que no estan bé i el que s'ha de fer és arreglar, perquè aquesta gent mateix, ahir mateix, ni podien entrar ni podien sortir.
15: És el cas de Noelia Benet o Maria Pilar Mauri, veïnes d'aquest nucli disseminat.
17: Han temoritzat perquè l'aigua va ser monumental en molt poca estona i no tenim accés a entrar i sortir de casa degut al camí com el tenim i llavors bueno, vam haver d'avisar els bombers per veure si ens podien ajudar.
18: És molt difícil, no pots comunicar-te damunt. Estem quasi incomunicats perquè estem bastant a lluny de la urbanització i bueno, malament perquè no saps com comunicar-te amb els altres.
15: Per tot, asseguren estar desprotegides i indefenses davant d'aquests episodis de pluges torrencials.
0: Dificultats que s'arrosseguen també encara pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa de les pluges, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts de mitjana.
4: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general el proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
19: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
4: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul.
0: I encara sobre mobilitat i Barcelona, esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga dels conductors d'autobusos. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit i fins a la fi del servei.
4: La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
20: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
4: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció a la recerca que estan fent la Universitat de Lleida i l'IRTA, que investiguen si l'epigenètica pot ajudar a identificar els porcs més resistents a l'estrès ambiental i a les malalties. El projecte, que du per nom EpiHealth, s'ha presentat aquest matí en una nova sessió del cicle Breakfast for Inno, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
21: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
22: I la idea és utilitzar aquests biomarcadors para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
21: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
0: Anem ara cap a les comarques del Tarragonès. Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila, amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permetran rebaixar la factura de la llum tant d'habitatges particulars com de diversos equipaments municipals. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Les llars que ja estan consumint energia solar de les instal·lacions de l'escola a la portalada d'Altafulla són una quarantena ubicades al centre i al nucli històric, on no està permès instal·lar plaques per la protecció dels edificis. Igualment, les beneficiàries són majoritàriament famílies que presenten una situació socioeconòmica desafavorida. La alcaldessa d'Altafulla, Alba Muntades, destaca que aquestes famílies podran veure sobre paper i a través d'una aplicació mòbil quin és el seu consum i gestionar l'ús que fan dels quilowatts compartits.
24: En les properes factures ja començaran a veure com la seva distribuïdora doncs, té en compte aquest quilowatt o mig quilowatt que tenen d'autoconsum. I això, farem una reunió per informar-los bé d'això de l'aplicació i també de com llegir la nova factura. Segurament serà a finals de novembre.
23: L'autoconsum en aquesta nova comunitat energètica no és exclusiu dels veïns, ja que la mateixa escola on s'ubiquen les plaques se servirà d'aquesta energia verda i encara n'hi haurà per repartir una part entre l'altra escola de la vila, la seu de l'Ajuntament, el camp de futbol i el pavelló poliesportiu.
0: A les comarques de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
25: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
26: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
25: L'alcalde d'Olot diu que, independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
0: I repassem altres notícies d'avui. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR.
4: Es tracta dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. En un informe, el Ministeri Fiscal ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'aplicació de l'amnistia als acusats.
0: Desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna a d'altres bandes criminals a Barcelona i Lleida.
4: L'operatiu de la Guàrdia Civil, batejat com a Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues, ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a la de Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
0: És moment per a la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'operador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
3: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
2: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
0: A Girona, aquest mes de novembre, el cicle Concerts a Cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes. Girona FM, Natàlia Bonjoc.
6: Els concerts a Cegues tornen aquest mes de novembre a Girona amb 19 concerts sorpresa en 11 ubicacions diferents de la ciutat. Són actuacions de petit format, amb entre 20 i 50 espectadors, sense escenari ni equip de so, i on el públic no sap quin artista escoltarà fins al mateix moment del concert. Amb la sorpresa com a element principal, la fórmula, que arriba ja a la seva 8a edició, manté una essència que l'ha convertit en un cicle de referència, esgotant l'any passat totes les entrades en poc més de 48 hores. Ens en parla Pau Planes, director artístic dels Concerts a Cegues.
7: Aquests dies previs als Concerts a Cegues rebem trucades d'amics, de coneguts, tothom a... Ostres, qui hi ha? Però també és veritat que els últims anys potser ens passa una mica menys, perquè crec que la gent entén que vol venir sense saber qui hi ha.
6: Al llarg de les 7 edicions, 60 artistes han passat pel cicle, amb noms de referència com la Ludwig van, Judit Nederman, Xavi Sarrià o Alosa. Les entrades pel públic general es posen a la venda a les 7 del vespre.
0: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
4: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destacava la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen en un diàleg joganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i el de la plantilla.
8: Bon dia, Marta. Demà torna a la Lliga de Primera de Futbol després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions. I qui juga demà és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a terres andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta. L'entrenador català ha estat molt clar.
9: El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, jo no tinc ni puta idea del que passarà, però realment no ho sé. Jo, a mi, el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, perquè, torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí. Jo vaig dir, quan vaig pujar al primer equip, la primera cosa que vaig dir va ser, quan la primera setmana vaig estar, vaig veure la cara dels jugadors dels entrenaments, si confiaven en el que fèiem o no, i si els jugadors no haguessin confiat, i tenia que haver dit, bajar-me al filer otra vez i ja està. Jo a dia d'avui no sento això. Entenc el debat, però tampoc... Torno a dir el mateix de sempre. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo.
8: A segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha iniciat el llarg viatge cap a Seu. T'escoltem el tècnic Ferran Costa.
5: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
8: Les declaracions, les paraules del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Ferran Costa, un conjunt, l'Arlequinat, que juga dissabte a l'Alfonso Morube de Ceuta i ara mateix també pendent de diversos jugadors que pateixen un virus. A la Lliga Femenina de Bàsquet destaquem avui segona jornada. L'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma, Fontejau, a les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i de perdre la pista de l'Estudiantes a la primera jornada. També juga avui el Cadí La Seu, que rep la visita del Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató, que enguany arriba a la seva 38a edició amb més participació. La prova se celebrarà diumenge 18 d'octubre, reunirà 750 atletes. Destaquem també que el Barça torna a jugar a la Champions d'handbol. Després d'una aturada de 3 setmanes, els blaugrana reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició del mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Prop del 80% dels espanyols defensen que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que més arriben l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
7: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
8: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
5: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
9: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en l'alimentació. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
10: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
5: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat, pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez. Bon dia.
11: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva, i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa.
5: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
9: L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
5: En cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
9: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes.
5: Els esports, el tècnic de l'Espanyol Manolo González es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla, Joan Barberà.
12: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González se sent qüestionat. No se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
5: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
5: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. La defunció ha tingut impacte en la precampanya electoral.
9: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil. de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat, i també a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
8: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
9: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
15: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
9: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i també a la plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
5: I tot això mentre al carrer segueixen els intents de desnonament. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
16: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
17: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan el context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
16: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
5: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida també a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc dels Aliments de Barcelona i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
10: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
19: S'atansen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya, i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
18: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
5: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada, litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. Però si no hi ha incidències, a la tarda rebaixarà el nivell d'alerta. També està activada la prealerta del pla Benkat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
1: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
20: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir, per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
5: Dificultats que encara s'arrosseguen també pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
9: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
21: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
9: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de 2 setmanes tancada pel despreniment, en aquest cas, d'una part del fals sostre del vestíbul.
5: I problemes de mobilitat també a la ciutat de Barcelona, ja que hi ha hagut esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga parcial de conductors d'autobusos de TMB. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit fins a la finalització del servei.
9: La principal reclamació dels conductors dels busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen 2 dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
22: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 hores en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los 2 días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos 2 días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
9: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
5: I encara en relació a les emergències, Protecció Civil ha decidit activar les 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre. Prèviament enviarà l'activació d'un SOS alerta a la ciutadania.
9: Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya. Això amb l'objectiu que la població es consensiï, que s'ha de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments és alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Són 3:15. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat fa pocs minuts que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre.
23: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
9: No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar a la mesa amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
5: Doncs encara sobre el sector laboral, avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat intenten trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral. És una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte les empreses de la comarca amb persones que busquen feina i a qui normalment els costa trobar oportunitats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
0: La trobada vol saltar-se les barreres que normalment separen les empreses dels candidats, que en aquest cas són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. I com si fossin cites ràpides, cada participant pot fer entrevistes curtes per presentar-se a noves oportunitats laborals. La responsable de formació i inserció de la Fundació Empans, Imma Pallarès, creu que tothom en surt beneficiat.
2: Per moltes d'elles és una, a vegades, l'única o la porta, no?, de l'oportunitat, perquè són perfils que moltes vegades amb un currículum no passen més enllà ni tenen l'oportunitat d'una entrevista. Aquest contacte humà és un win-win i al final són empreses que busquen perfils i coneixen a persones doncs, que els hi poden cobrir aquesta necessitat. No?
0: És una iniciativa que ja es va fer l'any passat i que sembla que aquest any tornarà a ser un èxit. Han aconseguit un ple de participació i esperen que alguns aspirants surtin ja de la trobada amb algun contracte sota el braç o, si més no, amb la perspectiva de fer una altra entrevista. En total, aquesta nova edició hi han participat més de 200 persones i 20 empreses.
5: Reduir l'estrès dels porcs i fer-los més resistents a les onades de calor, a les malalties respiratòries. Aquest és l'objectiu d'una investigació liderada per la Universitat de Lleida i l'IRTA. S'ha presentat avui i vol donar resposta a una de les principals preocupacions del sector de la producció porcina. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
3: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
4: I la idea és utilitzar aquests biomarcadors para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
3: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
5: De les comarques del Segrià, les de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
24: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
25: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir, doncs si cautelarment això s'atura, jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
24: L'alcalde d'Olot diu que, independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
5: I és moment de repassar

0: persona detinguda per la seva presumpta vinculació amb els fets.
1: Investiguen una sala un camió que ha deixat ferits lleus dos agents de la policia local de Granollers.
0: Els fets han passat de matinada a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. Segons un avís al 112, un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia local, que s'ha presentat al lloc dels fets i han fugit.
1: És moment per la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
3: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
2: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
1: A Sitges, el Festival de Cinema s'inaugura oficialment aquest vespre, però la localitat ja vibra amb la 59a edició. Una més internacional que mai per la presència aquests dies d'estrelles com Peter Jackson, Danny DeVito o Alejandro Amenábar. Canal Blau, Carla Lanuza.
4: Father Joe i Her Private Hell han estat les primeres pel·lícules que s'han pogut veure avui a la Sala Tramuntana de l'Hotel Malià i al Cinema Prado de Sitges, respectivament, en les sessions matinals de 8:45 del matí. Durant tot el matí s'han vist arribar nombrosos convidats, entre els que figuren directors com Peter Jackson, Casey Affleck o Alejandro Amenábar. També les primeres cues d'assistents i visitants, com la Blanca, que ve des de Zaragoza per viure per primera vegada al Festival de Sitges.
5: Estamos alojadas en Vilanova porque hemos venido a pasar un día de vacación y teníamos específico interés, mucho interés en venir al Festival de Cine de aquí, y entonces hemos sacado dos entradas para hoy. Y muy bien, vamos ya, nos hemos comprado el merchandising y todo porque llevamos años como queriendo venir y nunca se daban las circunstancias.
4: El Festival de Sitges tornarà a comptar enguany amb 5 sales de projecció, una zona especialitzada en indústria i l'àrea King Kong, amb una 80a d'activitats paral·leles. Aquesta tarda, a 8:45, es farà la gala inaugural oficial, amb la projecció del curtmetratge Homing, produït per J.A. Bayona, i l'estrena mundial de la pel·lícula Found Alive.
1: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
0: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
1: I arriben els esports. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla.
6: Bon dia, Marta. Doncs demà torna la Lliga de Primera, després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions, i qui juga és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a Terres Andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
7: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí, no t'he enganyat. No, et dic, clar, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona, crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues, confiï, pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
6: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha iniciat avui el llarg viatge cap a Ceuta. L'expedició és la quinada, s'ha trobat però amb un nou contratemps abans del partit de dissabte a l'Alfonso Morube.

0: Part de la plantilla, alguns jugadors pateixen un virus. Escoltem Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parlant clarament de l'objectiu.
1: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella, i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
0: El centre d'esports Sabadell, que ha jugat dissabte contra el Ceuta. La Lliga Femenina de Bàsquet, avui segona jornada, l'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a partir de les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i perdre la pista de l'Estudiantes en la primera jornada. També juga avui el Cadí-la-Seu, també va perdre en l'estrena de la competició. Avui rep el Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Destaquem que Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató. S'ha fet la presentació oficial de la 38a edició, que tindrà lloc el 18 d'octubre i que reunirà 750 atletes. I el Barça torna a jugar la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugranes reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 de 9 del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba en aquesta cita, buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per al main round.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

Estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté activat per avui el pla inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera precipitacions destacades. Segons el Meteocat, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del litoral de Barcelona i Girona i el prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos pel fort onatge a l'Empordà i el vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntant al nord i mestral al sud. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha parlat avui al Notícies en xarxa.
2: Avui hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament, doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: I nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen un servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies han registrat retards de fins a 30 minuts. L'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers i Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha un servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Continuem parlant de mobilitat perquè aquest cap de setmana llarg es preveu una sortida a l'àrea metropolitana de 570.000 vehicles i un retorn concentrat dilluns de 270.000. El Servei Català de Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 i també hi ha previstes restriccions a mobilitat de camions. Hi ha previst 1.000 controls als Mossos d'Esquadra, més de 1.000, de fet, que permetran reforçar la seguretat. I la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR. Es tracta de 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. El Ministeri ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Acabem amb nom propi el director i pallasso Leandre Rivera, que ha estat guardonat amb el Premi Nacional Circ 2026 que concedeix al Ministeri de Cultura. El guardó, dotat en 30.000 euros, aplaudeix la seva generositat, diu, a l'hora de compartir els seus coneixements amb noves generacions d'artistes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
3: Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
4: Amb Anna Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
4: Sí, sí, sí.
5: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs, bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.

0: escolteu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses?
1: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
1: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
1: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula et vull veure.
1: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
1: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir? Que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya, l'Alassan Ndiaye. Molt bona tarda, Alassan.
4: Bones tardes.
3: Tu te'n recordes, Alassan, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassan és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassan, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
4: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveixen, la faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocata de la manera que puc, vull cuidar les coses que consumo, crec que els clients també li agradarien aquests cuidados.
3: Vaja, que li poses molt de carinyo.
4: Sí.
1: És una bona filosofia, Alassan. Escolta, i amb quins ingressos has quedat a la casa, Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu i els teus entrepans.
4: Sí. Diguem, cada bocata té el seu ingredient, no? La única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
1: Ah, és el secret.
4: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa són maionesa fet per jo mateixa.
1: Mm-hmm.
4: Porten picant, també faig jo mateix el mateix tipus de la manera que, com havia dit abans, m'agradaria també les coses van així.
1: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
4: El que se't demana més és el baobab.
1: Ah.
4: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat, els que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi el Popeye. El Popeye i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre els dos és la salsa.
1: Uh-huh.
4: Perquè el Popeye porta el picant i el baobab porta maionesa.
3: Veus, Anna, que sí. Són ells, vull dir, sí. Que... Però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fan, doncs acaben aquest èxit que avui porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys exactament a Sant Cugat, en un dels clics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1909 a la Sant. Jo et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et va dir, vas anar a l'aventura.
4: Jo no tenia ninguna paciència darrere d'un bar. Primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de coneixences va ser la meva dona, perquè ells tenien una gelateria Blanes, i llavors, esclar, fent també algunes bocates per als clients, tot. Doncs ella coneixia moltes coses, sobretot. La majoria dels ingredients introduir totes aquestes coses també, sí.
3: M'imagino que aixecar un negoci de zero, a més, en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
4: Sí, sí, bueno, no va trigar tant, perquè la primera cosa que també va ser molt, perquè inclús t'he dit, ja, encara la tinc al costat, hi ha una veïna que jo... Una vegada un client em va demanar un frankfurt i jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Es va posar el pa a la bocata i quan posant, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocata. Li dic, sí, em diu, a un bocata poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com...

0: bocata fa.
1: Anava farcidet el bocata.
0: Sí, sí, sí.
2: És un bocata, un Frankfurt. Si no, si no, no faràs negoci.
0: Sí, sí, sí, sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava una mica gran, persona que havia tingut vides diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't, no te posis el cap ple de prou, perquè si no, no ve gent i tal, tal, la gent no és el principi que tindràs gent. Vindran a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
2: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
0: Moltíssima.
2: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, això a la Sant.
0: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta, diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí per allà les altres que venen perquè siguin amb el Baobab. I però a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins que se marxin, és com si estan a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a un qualsevol bar, no. És que van com al bar de casa seva. I la persona que està treballant és un familiar. I així hem portat al Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
1: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva, pràcticament. De vegades, malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Sí. Donant-li un cop de mà a l'Alassant. L'Alassant, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
2: Ostres.
1: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003, a la Sant.
0: Sí.
1: Ho recordes?
0: Sí, sí.
1: Quina sorpresa, va ser...
0: Va ser una sorpresa, sí.
1: Sí?
0: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, Alassant, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. Ha dit, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, fan, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones i llavors la gent decideix com una elecció, cadascun diu jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir aquest any em va donar els noms de tots els que estaven. I bueno, hi havia dues o tres persones que són gent molt, no és només que són de Sant Cugat, però són molt coneguts de Sant Cugat.

0: a gent, diguem, culturalment conegut i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, que és, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decidiu vosaltres, d'acord, doncs, me'n vaig, faig, dic això als amics i torno ara. Se'n va anar, una hora després va tornar. Em va dir, bueno...
1: Amb el resultat.
2: Amb el resultat, que tenies caparrot.
0: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs... com se diu?
2: Caparrot.
1: La qüestió és que el 2003 tu vas sortir elegit, no?
0: Diu, tu també s'ha entre les 5 persones que s'ha de... que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però... per això tenim que fer-te una foto, si doncs el teu nom surt, llavors
1: clar, s'han de construir el caparrot.
0: Sí. Bueno, però això era ja que havia aconseguit, jo estava preparat per anar de vacances al meu país. Doncs jo vaig marxar, ni me recordava de la cosa tal. I estava allà de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de caparrot que t'havien proposat i tot això, i diu, bueno, ja el resultat ha sortit. No te posis... perquè... entre les 5 persones que s'han proposat per el caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I dir, bueno, per estar el segon, que no vol dir que te faran el caparrot, però està el segon de tot el corp.
1: L'Anna vol preguntar-te per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
2: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
0: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre... molta gent coneix aquest arbre.
2: Pel petit príncep, jo pensava que el conec.
0: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, a moltes llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta... 500 anys. Aquest porta tants anys. Però, bueno... la meva dona, ella, com que ella és catalana, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar el bar...
2: El bar va recuperar aquell nom.
0: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem baobab.
1: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que aquell
2: exacte,
1: negoci
2: que duraria...
1: havia de durar molts anys.
0: Molts anys, sí.
2: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
1: Vens un dia i fem
2: un bocata. I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, un Popeye, jo. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassan. Alassan, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
1: Adéu-siau.
0: Adéu. Merci. Adéu. El cocodrilo. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local. 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna. Doncs sí, molt bé. I, de fet, encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, Anna. De fet, avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, I tot ell, i tots aquests productes, amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut una allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una llau de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes, i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27 i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en el temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas pensàvem que, bueno, aquí dalt a la muntanya i a més acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja hi està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu que com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges? Per què heu passat per allà?
3: Sí, sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència, i en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren, i vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat, amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria.
2: Mm-hmm. I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No? Què heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
3: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, uh-huh. Després, entenc que, bueno, després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant en certs vius, tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10. Mm-hmm.
2: I escolta, les xarxes per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia, i això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
3: Sí, sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat, i és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot, no sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat, i no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
3: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes, i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions? O...
3: Sí, sí, sí, es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
3: Sí, el que passa que, bueno, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi, doncs, sí que ho tenim molt avançat, i bueno, només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Un contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que es havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura a finals del segle XIX. Molt similars. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat. I és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i principis del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial, aquests folcloristes de principis del segle XX, no?, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1928, per primera vegada, el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, i no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania, poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat en juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada amb aquestes músiques. I la curiositat amb nosaltres ja és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música, és un compositor molt conegut, i una palafollenca que assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten que va assistir l'any 36 en aquest gran festival de música i va escoltar, va quedar corprès d'aquesta música i se segueix escoltant a moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
6: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
7: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
6: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
7: Així és, Anna. Si et sembla, començo una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
8: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70 i no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada em diverteix més pintar i descobreixo més coses, perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
6: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
7: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
8: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
7: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
8: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però A veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, pues, llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No. O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme... però, a veure, cada un s'ha tocat com som.
6: Visca l'Elisabet, molt a favor.
7: És veritat, Anna. També ha buscat una manera molt pròpia d'explicar, d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell. Treballa directament en les mans. Deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
8: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, clar, si ho posava amb el pinzell em quedava massa pla tot, i llepat, que no ho podia suportar. I llavors, al fer-me jo la pintura, la faig com si fos fang. I llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors, que queda tota aquella línia plena, plena, plena, doncs aquí igual envolta doncs la figura que faig o els personatges que surten.
6: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
7: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
8: Abans em posava supernerviós. Què faig? Què faig? Saps allò? Era allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que... Pam, pam, i començo allò que em va passar ahir i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal i qual. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur. No sé, és un divertimento més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
6: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
7: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha portat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
8: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadres, perquè no es dona molt importància. Ah, sí, ja ho he vist, ja ho conec. No, cada quadre és una història. I posar-se davant i pensar una mica. Riuran i sempre en trauran alguna cosa. Dels meus i de tothom. Però, clar, jo et puc explicar dels meus. M'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar... Pam, aquesta granet de sorra pues, de felicitat m'encantaria.
6: Doncs és un desig ben bonic aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
7: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
6: Fins aviat.

0: El primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
0: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla
1: 54. Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
2: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència, i en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
3: Quan neixes en un d'allòs, en una casa que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
2: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre, la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
3: Quan acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
2: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els...

0: Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
1: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci, està 40 hores, una americana i un pantalón. S'està 40 hores.
0: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens emprovem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
1: Si tu compres un vestit és molt diferent de fer la mida de que el compris de confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que per exemple s'inclina o es posa més dret del compte o fa més panxa o fa més cadera, entens, és el que varia.
0: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament al cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual: conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
1: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no tenien màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. Ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina, que ja hi havia un motor, ja elèctrica, i anava més ràpida.
0: La sastreria a mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
1: És propera i, és clar, el client has d'anar una miqueta, és clar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
0: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
1: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
0: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la persona.

0: Hola Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Ràdio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins, a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que, per a molts, el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRAC.
4: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
5: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
6: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
7: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
10: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
11: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
12: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
13: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
14: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
13: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
15: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
16: Al Prat Radio, 91.6 FM.
17: Són les 5.
16: El Prat en 3 minuts.
17: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Primera de les 7 vagues d'abusos de TMB previstes per aquest octubre. La protesta convocada pel Comitè d'Empresa de Transports de Barcelona també es repetirà els dies 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. La plantilla reclama millores en els calendaris laborals i l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades seran parcials de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i d'11 fins la mitjanit. Durant aquestes franges, els serveis mínims establerts per la Generalitat són del 40% en la primera mitja hora de cada franja i del 20% en la segona. En el cas del Prat, aquesta vaga afecta les línies de TMB 21, 46, 65 i Prat Express. Comissions Obreres i la UGT han confirmat la convocatòria de vaga general a tot l'Estat pel dret a l'habitatge i als salaris. Serà l'11 de novembre. Es tracta de la primera vaga general convocada pels sindicats majoritaris des de 2012. La data s'ha triat just dos dies abans que comenci la campanya electoral de les eleccions generals previstes pel 29 de novembre per evitar possibles vetos de la Junta Electoral. La guspira de la vaga ha vingut de les entitats en defensa de l'habitatge, com el Sindicat de Llogateres, que feia dies que demanava aquesta aturada. El moviment s'ha accelerat després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i pel tomb del Congrés als decrets d'habitatge. Avui comencen les activitats per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental després que la primera proposta es posposés a causa de la pluja. L'Auditori del Cèntric acollirà una taula rodona que pretén posar el focus en els valors que construeixen el benestar emocional. Escoltem el cap de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament del Prat, Héctor Gómez.
18: Sense especificar ni sense posar el valor en a què pertanys, si no posant el focus en què pertany alguna cosa, sempre genera un reforç en el benestar emocional. Amb això et pots imaginar que obrim completament les possibilitats de diferents activitats.
17: Amb el lema Pertinença és benestar implica't, l'acte vol destacar que la salut mental es nodreix dels vincles i del sentiment de comunitat i, per tant, afavoreixen la confiança, redueixen la sensació de solitud i reforcen l'autoestima.
16: Esports.
17: L'AE Prat jugarà dijous 29 d'octubre contra l'Atlètic Club a les 9 del vespre si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafel aquest diumenge, una data que va anunciar-se públicament ahir per la Reial Federació Espanyola de Futbol a través dels seus canals de comunicació. I això és tot de moment. Tornem amb més informació d'aquí una hora.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir, com bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 8 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finarà, que bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment destaquem diversos punts amb incidències. Comencem situant al sud del país. L'autopista P7 es troba totalment tallada a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant arran d'un incident amb un camió implicat com a conseqüència de les fortes ratxes de vent que s'estan registrant en aquesta zona de Catalunya. També destaquem que els vehicles són desviats cap a l'autovia A7 a l'altura de la sortida 218. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem que hi ha retencions a la ronda litoral a la B10 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Hi ha un vehicle, un turisme avariat que talla un carril en sentit Trinitat i provoca retencions de gairebé 14 quilòmetres des de l'altura de la zona franca. També destaquem a la C32 a l'altura de Sant Pol de Mar, a la calçada en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha dos carrils tallats arran d'un accident entre diversos turismes i acabarem situats a la zona del Vallès, concretament a la BP-1432, a l'Ametlla del Vallès, on se circula a través de pas alternatiu per un turisme que ha volcat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda. Bé, doncs avui dijous al Connectats parlarem d'urbanitzacions no regularitzades. Ho farem amb l'arquitecte Josep Milà des de Rubí. Continuarem amb reflexions sobre el moviment Escolta amb motiu del 70 aniversari de l'escoltisme al Prat de Llobregat. I acabarem analitzant el fenomen dels clubs de lectura amb Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres de Sant Cugat. Tot això des d'ara. Fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Pla Educatiu d'Entorn, que impulsa l'Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Educació i que es desenvolupa a la ciutat des de fa 20 anys, ha fet una crida al voluntariat per a tres programes que arrencaran aviat i continuaran durant el curs. El primer és l'Èxit. Una persona voluntària acompanya a cada infant en sessions individualitzades setmanals per despertar l'hàbit de llegir i també de millorar la comprensió. El segon és Català Oral per a Famílies, amb les iniciatives Xerrem Junts i Vincles Òmnium, que són converses en català relaxades i properes per a famílies que volen guanyar confiança en la llengua. I el tercer és Mentoria Socioeducativa, el projecte Mentora. Aquí el voluntariat té un paper de referent i es fan trobades setmanals amb adolescents en risc d'abandonar els estudis durant el pas de l'ESO a la secundària superior. Les persones que estiguin interessades rebran formació prèvia i acompanyament durant el procés. A més, ja poden consultar les crides al voluntariat al web municipal de l'Ajuntament a terrassa.cat i omplir el formulari corresponent.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Sabadell torna a ser un any més el punt de partida de l'òpera que després viatjarà per tota Catalunya. La Fundació Òpera Catalunya ha presentat aquest dimecres al Teatre Principal la seva 39a temporada amb 4 títols, 64 representacions arreu del país i 23 funcions aquí a la ciutat de Sabadell. La temporada arrencarà el 14 d'octubre amb l'Elisir d'Amore i continuarà amb el programa doble de Cavalleria Rusticana i Pagliacci. Al febrer arribarà Cançó d'Amor i de Guerra i el curs es tancarà amb Aida, una temporada que manté, sobretot, la voluntat de fer arribar l'òpera a tothom, tal i com explica el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza.
3: Podem aconseguir no sols mantenir el que teníem, sinó fer-lo créixer, mantenint, per exemple, l'accessibilitat, mantenint els mateixos preus.
2: La nova temporada també tindrà accent sabadellenc amb Esteve Gorina, que assumirà la direcció escènica d'Aida, l'obra que posarà el punt i final al curs.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Biblioteca de Pomar va acollir ahir el Filmets a les biblioteques. Durant la sessió es van projectar diversos curtmetratges d'animació i ficció dedicats a un públic infantil i familiar. La iniciativa busca portar el cinema a tots els barris de la ciutat. Les famílies van poder gaudir d'històries que tracten temes com l'amistat o la família, combinant música i animació. Les propostes, moltes d'elles internacionals, van ser premiades l'anterior edició del Filmets. Per a molts dels nens i nenes del barri ja és una tradició assistir a aquesta trobada.
5: M'agrada molt venir. Vinc cada any amb les meves germanes. Venim sempre perquè sempre ens han agradat veure'ls, perquè ens fa com il·lusió.
6: Venim a veure un curs i després votarem qui ens agrada més.
7: Hi ha pel·lis molt xules, tinc moltes ganes de veure.
4: Filmets a les biblioteques arriba abans de l'inici de la 52a edició del certamen. Les properes biblioteques que participaran a la iniciativa seran la de Canyadó i Casagemes el 13 d'octubre i la de Llefià l'endemà, el 14.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Sara Vecino. Bona tarda.
8: Bona tarda. L'Auditoria del Cèntric acull avui una taula rodona que pretén posar el focus en els valors que construeixen el benestar emocional. Introduït amb el lema «Pertinença és benestar, implica't», l'acte vol destacar que la salut mental es nodreix dels vincles i del sentiment de comunitat i que, per tant, aquests vincles afavoreixen la confiança, redueixen la sensació de solitud i reforcen l'autoestima. També es parlarà de la importància del temps, el respecte i les oportunitats reals de participar a la construcció de la pertinença a un grup. Alhora es vol que el públic reflexioni sobre el poder que cadascú té per fer que algú se senti part d'una comunitat. La jornada començarà a les 5 amb la taula rodona, on es compartiran experiències pròpies de diverses persones participants i continuarà a les 7 amb una entrevista a Txell Feixas, qui presentarà el seu llibre Dones Valentes. A banda d'aquestes, les activitats de salut mental seran presents arreu del Prat fins al 24 de novembre. Podeu consultar tota la programació al web de l'Ajuntament.
0: Gràcies, Sara. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Finalment, la 65a marxa infantil de regularitat de Castellà del Vallès, prevista inicialment per al diumenge 4 d'octubre i que es va haver de suspendre a causa del temporal, s'ha hagut d'ajornar i s'haurà de buscar una nova data a causa del mal estat dels camins per on havia de passar el recorregut. Inicialment, el Centre Excursionista de Castellà es va remetre a les bases, posant com a nova data aquest pròxim diumenge 11 d'octubre. però a causa de les circumstàncies, aquesta també s'ha hagut de modificar, donat que les pluges dels darrers dies han deixat diversos trams del recorregut impracticables. Tot i que aquest diumenge no està prevista pluja, l'organització creu que no hi ha prou temps per adequar el camí amb les garanties necessàries. Després d'haver valorat la situació del recorregut i les afectacions que els últims aiguats han deixat amb els diferents agents implicats en la prevenció i seguretat del municipi, des del centre excursionista han decidit ajornar la 65a marxa infantil per garantir la seguretat de tots els participants. En aquesta edició, per cert, hi havia un total de 270 parelles inscrites i una xifra qualificada d'històrica de voluntaris.
0: Gràcies, Oriol. Seguim ara per Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. A Rubí, l'Ajuntament de Rubí i el Consorci de Residus del Vallès Occidental estan repartint aquests dies els claquis, que són recipients que serveixen per recollir l'oli de cuina usat a casa, i els reparteix als centres educatius de la nostra ciutat. De fet, ja s'han unit 600 famílies al projecte i ara també un nou establiment, 100 grams, un comerç de venda de productes de granel. El Rubí Clac va néixer gràcies a l'AMPA del Centre Educatiu Especial de Can Oriol i està gestionat per l'entitat Abdir. I el seu objectiu és, bàsicament, recollir un dels residus que més tenim a casa, que és l'oli de cuina usat. Hem de pensar que tan sols un litre d'oli pot arribar a contaminar fins a 10.000 litres d'aigua. Qui vulgui obtenir aquest recipient es pot aconseguir de forma gratuïta als punts de distribució de la ciutat, que es poden consultar a la web rubí.cat. Això cal afegir que el Consorci de Residus del Vallès està potenciant el repartiment de claquis entre aquest dijous i el 15 d'octubre. Es faran parades informatives dins del projecte Petits Gestos, Grans Canvis.
0: Gràcies, Mariona. Fins d'aquí una estona. Acabem aquest repàs a l'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Xaravella, bona tarda.
11: Bona tarda. El desnonament de la Carme i el seu fill, previst per aquest dijous 8 d'octubre a les 10 del matí al carrer de Pau Casals de Sant Cugat, ha quedat suspès durant 4 mesos i de moment no hi ha una nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
12: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan... pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
11: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
13: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Avui al Connectats parlem d'urbanitzacions, però no de qualsevol urbanització, sinó d'aquelles que no estan regularitzades ni legalitzades. I per parlar-ne anem fins a Rubí, on tenim la Mariona Jerez a Ràdio Rubí amb el nostre convidat. Mariona, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui estic amb l'arquitecte Josep Milà, que ha estat involucrat en treballs d'arquitectura per tot el país, però també ha tingut càrrecs destacats, com per exemple director de l'àrea de serveis territorials d'aquí de l'Ajuntament de Rubí. Bona tarda, Josep.
2: Hola, bona tarda.
0: Josep, podem començar explicant què és el que es considera una urbanització no regularitzada o no legalitzada?
2: Una urbanització no legalitzada, no regularitzada, és aquell grup de cases que normalment trobem, sempre acostumen a estar al mig del bosc, al mig de llocs que eren realment interessants, que procedeixen d'èpoques molt pretèrites, fonamentalment d'abans de l'any 80, en èpoques en què el control urbanístic era un desastre. No hi havia control, tot i que teníem una llei que sí que s'havia de complir, però la gent agafava i, doncs mira, hi havia un amo d'un bosc que el parcel·lava i venien les parcel·les a un preu assequible, molt assequible, i llavors la gent tenia allà una parcel·leta i s'hi feia la casa habitualment. I aquest era aquesta és la imatge típica de les urbanitzacions que han quedat al cap d'uns anys, cap de molts anys. Algunes s'han resolt i algunes altres ara encara estan en terra de ningú, que en diuen. Estan en el que nosaltres, la gent que treballem en urbanisme, en diem en sòl no urbanitzable. L'estar en sòl no urbanitzable, o sigui, per ser legal, ha d'estar en sòl urbà. El no urbanitzable vol dir que els usos encara no es permeten d'habitatge i, per tant, aconseguir que pugui ser un habitatge regularitzat o legal ha de ser sòl urbà. Això vol dir que el planejament ha d'acceptar que allò s'incorpori a la ciutat o no. Llavors, quan no es pot incorporar, hi ha mitjans entremig, perquè aquesta gent que normalment es queixa de que viu molt a precari, no tenen serveis de llum, de claveguera, d'aigua, hi ha la llei d'urbanisme, la recent, estableix mecanismes perquè es puguin fer d'una forma, diguem-ne, que s'hi puguin acollir.
0: Estem parlant d'un fenomen que segurament ens hauríem d'anar cap als anys 60, quan a Catalunya doncs hi va haver totes aquelles riades d'immigració, que evidentment era gent que venia d'altres punts del territori espanyol i que es feia la casa, com ara ens estava explicant vostè. Això ara seria impensable o encara passa?
2: Diguem-ho de dues maneres. Seria impensable, però pot passar. Pot passar perquè els ajuntaments tampoc estan en unes condicions excepcionals de control i de disciplina. Llavors, pot passar on hi hagi gent. I aquí he de dir ben clar que els propietaris que tenen aquest territori que se'n volen aprofitar són els que no compleixen, perquè la gent que compra, doncs el compra la parcel·la ben lluny està de saber i d'entendre d'urbanisme. Normalment el propietari sí que sap de què va. Però no apliquem només a la gent que va venir de fora, que van fer aquesta aposta de fer-se la casa, sinó que també hi havia molta gent aquí.
0: Efectivament, sí.
2: No necessàriament de fora, que es feia la segona residència amb aquestes mateixes condicions.
0: Mm-hmm. Ben apuntat. Li anava a preguntar, tot i que també ha fet alguna pinzellada sobre els problemes que acostumen a tenir aquest tipus d'urbanitzacions. Ha parlat dels subministraments, no?, per exemple.
2: Acostumen a tenir definir exactament totes els entrebancs que tenen són molts, però fonamentalment són, per arribar a casa els camins són camins, no estan urbanitzats. Normalment per arribar a casa tenen problemes perquè van a través de camins de terra, i fonamentalment llavors acostumen a tenir el problema de que no tenen el subministre de llum adequat, no tenen el subministre d'aigua adequat i no tenen connexió al clavegueram. Aquests són els quatre trets generals d'aquestes urbanitzacions. Després podríem anar trobant altres casuístiques, però aquests són els que ho defineixen perfectament.
1: I deixa'm que et pregunti, Josep, Amb aquestes urbanitzacions, què es pot fer? Hi ha alguna forma de regularitzar-les o de que rebin millors condicions?
2: Mira, aviam, la llei d'urbanisme s'ha anat eixamplant el seu àmbit. D'entrada, hi ha una cosa que està bé, jo haig de dir ben clar, que vol mantenir que el sòl no urbanitzable no s'ocupi més. I amb això els urbanistes hi estan tots d'acord. Molt de territori s'ha ocupat de forma, diguem-ne, no massa neta i s'ha d'evitar de que s'ocupi més. Què passa? Que a l'hora de regularitzar aquests espais, aquestes urbanitzacions que estan en sòl no urbanitzable, vol dir que és convertir-la en urbana, i convertir-la en urbana vol dir que ja estem ocupant sòl urbà, sòl no urbanitzable. Per tant, aquí ja tenim un primer entrebanc. Estan en un lloc on no s'hi podria viure, no s'hi podria fer una casa. La llei d'urbanisme l'any passat va treure una disposició transitòria, que és la 25a, imagina't, en la que observava la possibilitat de que aquestes urbanitzacions es posessin d'acord amb els ajuntaments i poguessin tenir, a través d'alguns plans especials específics, per resoldre problemàtiques concretes, no per fer-les urbanes, problemàtiques concretes com tenir un clavegram propi o un sistema de depuració pròpia o col·lectiva entre ells, o connectar-se, si està molt a prop de la ciutat, en la xarxa municipal. El que no, o amb la mateixa llei observa que puguin tenir aigua i que puguin tenir llum, sempre pagant-ho als veïns i tenint en compte que això no els converteix en solar, en sòl urbà. O sigui que no perquè tinguin dret en aquests drets, aquests serveis bàsics, vol dir que es converteixin ja en sòl urbà amb tots els drets que comporta estar en mig d'una ciutat, perquè queden moltes coses per fer. Això, si es convertís en urbà, quedarien moltes coses per fer. I segona, avui estem en la tessitura de no ocupar més sòl no urbanitzable.
1: I per què és tan important això de no ocupar sòl no urbanitzable? Què és diferent entre el sòl urbanitzable i no urbanitzable?
2: Mira, el sòl urbà és el que està asfaltat i el sòl no urbanitzable és el que té els usos agrícoles de bosc rurals. Llavors, venim de l'època 60, 70, 80, on el creixement abusava de l'ocupació del sòl no urbanitzable. I anàvem pel camí de convertir Catalunya, els municipis, en tot asfalt. I això es va aconseguir revertir, i aquest és un dels motius pels que la llei és clara. Bueno, la llei sí, és clara, que quan es diu que el sòl no urbanitzable no s'ha d'ocupar, no s'ocupa. La llei no diu exactament això. La llei permet que hi pugui haver sòl no urbanitzable ocupable, però el criteri que s'utilitza és no n'ocupem més.
0: Josep, quan la Mariona li preguntava per a la regularització d'aquestes urbanitzacions no legalitzades i ha fet referència als plans especials específics, clar, estem parlant de burocràcia, de temps. És un tràmit feixuc i llarg?
2: Depèn de l'Ajuntament i de la Generalitat. En aquest moment, parlar de terminis en l'administració em fa una mica de por. Perquè tots coneixem que els terminis amb concessió de llicències, amb aprovacions de planejament i així, acostumen a ser llargs. Per tant, no m'atreveixo a dir que aquí podríem anar més de pressa del que és habitual. Depèn, això que deia, de la gestió de l'Ajuntament, depèn de qui ho promou, depèn de tots els agents que hi participin. A vegades et trobes amb agents que són altament ràpids i no trobes obstacles pel camí, i a vegades et trobes que una cosa que hagués pogut durar un any, que és el que jo diria que hauria de durar, pot durar 5. Clar. Per tant, se'm fa difícil posar uns terminis.
1: I tornant als veïns d'aquestes urbanitzacions, hi ha alguna cosa que puguin fer per millorar les seves cases, alguna obra? I si és així, quins permisos necessiten? A qui li han de demanar permís?
2: Mira, d'entrada, el que sí s'ha de fer és que, com que venim d'una història que arranca als anys 50-60, les casuístiques de cada urbanització són diferents. Llavors ens podem trobar amb urbanitzacions que són, que els hi falta res per ser legalitzables, per dir alguna cosa, i per tant aquests podran fer el dia que els hi toqui, podran fer-ho tot, fins a urbanitzacions que no seran mai legalitzables. I per tant aquí, si l'únic que es podrà establir és que aquests plans especials que podem dir de, no de regulació, sinó de control de les coses que s'hi puguin fer, seran els que determinaran què s'hi pot fer. O sigui, aquests plans especials estan pensats per això, perquè puguin tenir aigua, claveguera, llum, i no es despistin a l'hora de fer obra nova o ampliar, o així som més segurs de que el, de la redacció del pla se'ls hi pugui dir, doncs mira, podreu reparar, podreu aviam mantenir, que això és de calaix a tot arreu, i a millor posar plaques solars a millor també. Clar, però no m'atreveixo a jurar-ho.
0: Josep, però fins que això no passi, perquè clar, un pla especial ha de passar també per ple. Els veïns han d'estar a l'espera, vull dir, estan lligats de peus i mans, no poden fer res si no hi ha aquest tràmit.
2: És inevitable, i això sóc dels que jo sóc molt crític amb aquesta amb aquest entrebanc. Jo sóc dels que pensa que el dia que es prenen les decisions i el dia que es comença a redactar i això hauria d'anar rodat. Jo sóc dels que tiro pel dret, però com que s'han de complir terminis, burocràcia, aprovacions, al·legacions, podem ser tot el crític que vulguis, però és inevitable.
1: I, bueno, de tot això, quina part cau en els ajuntaments? Els ajuntaments hi ha alguna cosa que puguin fer per facilitar tot això?
2: Els ajuntaments tenen tota la possibilitat de liderar el que vulguin. És essencial l'ajuntament en aquest cas. I, una urbanització que es belluga molt i l'ajuntament no els hi fa cas, sempre aniran a rastres, no arribaran mai enlloc. Una urbanització que millor ells no tiren res, però l'Ajuntament vol liderar una moguda, és essencial. Si l'Ajuntament assumeix que això s'ha d'agafar el toro per les banyes i posar-s'hi, això és essencial. El lideratge polític, en aquest cas, és el que mana. Desgraciadament, masses coses passen per aquest sistema, però sí que he de dir ben clar que és essencial que els ajuntaments juguin.
1: Tu, de fet, vas formar part d'aquí, de l'Ajuntament de Rubí.
2: Ben cert.
1: I com és la teva experiència des de l'altra banda? Què es pot fer realment? Quines accions ha fet aquest ajuntament i quines accions pot fer en un futur?
2: Jo he de dir ben clar que quan l'etapa que vaig estar jo, poques oportunitats vaig tenir d'intervenir en les urbanitzacions no regularitzables. He de dir ben clar que no és el mateix veure-ho a dintre que a fora. A dintre és el que ja ho he dit. Et trobes amb tants entrebancs que la gent no coneix i que hem de ser, jo reclamo sempre, hem de ser molt crítics amb el sistema organitzatiu administratiu que tenim, perquè és un dels motius que els que no es viu de la millor manera. O sigui, una llicència que es retarda, un planejament que no s'aprova, una obra que es podria començar abans, o tot això, però això vol dir agafar tot el sistema que tenim i depurar-lo una mica. Depurar no vol dir que s'hagi depurar la gent, sinó depurar el sistema.
0: Mm-hmm. Josep, una última qüestió, molt ràpida, a veure si és possible. Si ens fixem en l'àrea metropolitana de Barcelona, encara hi ha moltes urbanitzacions d'aquest tipus?
2: No em conec bé l'àrea metropolitana de Barcelona, jo sóc del Vallès, i em sap greu.
0: Doncs quedem-nos al Vallès, quedem-nos al Vallès.
2: Sí, al Vallès n'hi ha unes quantes, eh? Sí, sí, i entenc que l'àrea metropolitana també, m'he atrevit a dir això, que no, però pel coneixement que tinc del territori, sí. Només falta anar d'excursió en bicicleta per les muntanyes que ens envolten, uh-huh, i te n'adones que vas veient moltes urbanitzacions d'aquestes característiques. N'hi ha forces. Més de les que ens podem pensar.
0: Sí, segur. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Milà, i gràcies també a la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, per participar avui en el Connectats amb aquest tema que encara no havíem abordat. Per tant, molt interessant. Moltíssimes gràcies als dos. Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau. Adéu. Adéu.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: I ara, amb motiu del 70è aniversari de l'escoltisme al Prat, l'Associació d'Escriptors del Prat Tinta Blava ofereix una xerrada avui al Cèntric, acompanyada de la projecció d'un documental realitzat pel 20è aniversari l'any 1976. Marxem al Prat Ràdio, on ja tenim la Maria Jordà. Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda, en parlem amb Agustí Casas, un dels responsables d'aquesta xerrada, i Jesús García, president de Tinta Blava i creador del documental. Bona tarda a tots dos.
2: Bona tarda.
1: Agustí, explica'ns una mica el context de l'escoltisme al Prat, com va arribar a la ciutat i què va significar per als joves de l'època.
2: Bé, els principis són interpretables, perquè va ser una època una mica convulsa, en el sentit de hi ha diverses versions, i possiblement siguin veritat totes, perquè va ser una cosa bastant insignificant. Penso que eren els nois

0: valents, no?
1: O els cors valents.
0: Els cors valents. Podia ser una bona, diguem-ne, història, perquè hem parlat amb els alguns components al seu moment, ara ja són morts i tal, i sí que tenen bueno, les expectatives. Sembla ser que té a veure una mica amb una fira internacional i ens daven ajuda, i llavors els primers escuts és part de la seva feina, portar, o sigui, fer de guarda, bueno, de becario afortunado, no? Ara aquí no passin, posar una cinta en els conos i demés. I després van acabar, a més, amb l'esprit muntanyer. També hi havia catequesis, per exemple, és a dir, l'entorn de l'església estava molt, sempre estat cobert, no? Inclús el nom d'Anton Vilà sembla ser que era un xicot que feia, feia catequesis, no? I llavors va morir molt jove i va quedar el nom d'Anton Vilà, que és com el coneixem més endavant.
1: Sí. I què creus que atraia els nois i noies a formar part dels agrupaments escoltes en aquella època?
0: Bé, una de les... la nostra celebració, diu, celebrem 70 anys perquè vam fer una òpera rock fa 50, votant 50 i 20 són aquests 70, i aleshores bueno, vam trobar uns senyors grans, també molt a prop a la iglesia, feien uns, uns mercats de calaf, uns campaments molt adequats, gent, i ells tenien 23, 24 anys, mentre nosaltres teníem 7 o 8, i anàvem de... I ells havia dos agrupaments, un que era masculí, que era l'Anton Vilà, i l'altre, que es deia Sant Martí del Carigó, que era femení. I aleshores van anar fins a portem cap als anys 71, 73, 75, i hi eren temps de la coeducació, que les escoles ja obligaven, anunciaven que perquè no es barrejaven els... I aleshores es va fer una mena de prova i van agafar els xicots d'aquí, amb les noies d'allà, i com que no hi havia puesto, van anar amb un altre cau, perquè clar, era una altra entitat, diguem-ne, no? I això va resultar ser una mena d'opa hostil, o sigui, no va sortir bé, no, pel que sigui. I aleshores es va quedar, bueno, això se diu amb aquests, els anys 75-74, que va haver-hi dos fets importants. Un viatge a Alemanya, que es va preparar un senyor que estava, tenia el nano allà, a Alemanya, Rus, Suïssa i Àustria va ser, estava molt ben preparat, i això va ser un abans i un després. Abans d'això, dir que es va morir la, diguem-ne, aquella que manava el que és l'agrupament de Sant Martí del Canigó, i es va posar llavors el nom de Conxita Busquets, sí, que es deia, i a partir de llavors es diu així. Bé, aquests són els orígens.
1: I parlaven d'aquest intent de fusionar els dos caus i fer-lo mix, o aquest nou cau, perquè creus doncs, que realment no va acabar funcionant?
0: Doncs dic diverses versions, perquè parles amb uns i parles amb altres. Una eren raons físiques. Escolta, d'anar amb un cau que estava molt bé, anar amb un altre cau que era una mierda perquè estava ple de... tropeçaves amb el totxo i la pols, no sé què, llavors va haver-hi problemes, van traslladar a l'altre puesto i per aquí hi ha una via, i després d'altres era simplement doncs que la coeducació era interpretada a dues velocitats. Els més tradicionalistes s'ha fet sempre igual perquè trencar la normativa i d'anar per aquesta línia, i altres, doncs, i escolta, no passa res perquè vagin les noies que ja són grandets i tal. Llavors aquesta és una mica els antecedents.
1: I mirant enrere, què creus que ha portat l'escoltisme a la història i a la vida social del Prat de Llobregat?
0: Home, els valors, els costums, aviam, quan les criatures van a fora, no és el mateix fa l'any 75 que ara, no? Estem, diguem, amb el franquisme i amb esto no se toca, esto no se dice, esto no se hace, a agafar i fer el que vulguis, a més, a hores fora dels teus pares, i era una manera de diguem-ne, passar els dissabtes i després els campaments de Pasqua i els campaments d'estiu amb una sensació de... es divertia moltíssim. Hi ha gimcames, hi ha jocs de nit, hi ha una tenda de 6 que s'hi posa en 8, hi ha maneres de fer l'enverro adequadament, i llavors, doncs, això no es pot fer a l'escola. I a més coneixies altra gent, i moltes escoles, amb la migració d'aquesta època, es parlava castellà, i allà podies parlar a la teva llengua, i els altres van integrar de seguida. Vull dir, aquest és una mica el tema.
1: Els dos agrupaments segueixen treballant amb l'educació cap als infants i joves a dia d'avui. Quines coses de l'escoltisme d'abans creus que s'ha mantingut a dia d'avui i quines han canviat més?
0: Bé, jo no puc contestar aquesta pregunta perquè estic bastant desatès, desconnectat, poder algú té el fill i de més, però jo tinc un, diguem, presumpte gendre, em parla a vegades i no té absolutament res a veure, llavors.

0: No puc jutjar ni descriure, eh? Em sap greu, no sé si vos coneixeu els escoltes d'avui, però sé que existeix.
1: La meva neta,
0: Passo la biblioteca amb el Jesús.
1: Jo crec que millor parla, però que l'altre presentaré.
2: Bueno, doncs què diries tu a la teva neta, com viu l'escoltisme a dia d'avui?
1: Pues mira, és molt petita. Jo no vaig poder estar en l'escoltisme perquè era foraster i vivia al quartel de la platja i era molt difícil. Quan em vaig donar compte ja era gran, no? Però els meus fills sí que em van anar, i tinc dos fills i una filla, la filla petita, i van aprendre molt, es van fer homes i dones i sobretot lliures, i el que dius tu, van sentir-se doncs pertanyant a una comunitat, no? Això va ser molt bonic. I el meu fill gran ja ha començat a la seva filla, que té 5 anys, i ja la porta al cau també. Va contenta. No podem dir masses coses.
2: Estic tornant, tu, com resumiries a nostra la idea que significa el Prat durant aquests 70 anys d'història?
0: Home, 70 anys ha deixat molta premsa, vull dir, fins i tot... hi ha una mena de saludar-se típicament amb els tres dits i de més, i doncs sovint hi ha aquestes velles glòries que ho porten dintre i ho segueixen a l'estil Golden Power. Mica en mica te'n dones compte que la realitat és una altra, i als nostres temps avui dia hi ha molts casals d'esplai, de cultures, després els col·legis tenen... Hi ha moltes més temes atractius, ja no dic de parcs infantils, sinó coses que aquest mateix centre es fan coses pels nens i pels nois, que estan molt bé i que no pots fer l'escoltisme. Jo diria que supera, però també puc dir que, clar, jo parlo del Prat, quan tenia 12.000, 18.000, 20.000 habitants, i ara en té com 60.000, amb la qual cosa també té que haver-hi, en aquest sentit, un lloc per tothom.
2: I Jesús, ara comencem amb tu. Com mencionàvem breument a l'inici, l'any 1976 vas enregistrar les activitats de l'escoltisme al Prat a un documental que celebrava el 20è aniversari del moviment. Com va sorgir la idea i quin objectiu tenia aquest documental?
1: Bueno, mira, tot va partir una mica també d'aquí, d'aquest home, no? Perquè érem molt amics. Jo sempre havia fet, sempre, des de que vaig poder, vaig fer pel·lícules, cines, vaig estar en el Club del Cinemater del Prat, vaig marxar a la mili, vaig tenir sort que a la mili també vaig continuar treballant amb el mateix, la que ell va fer en gener o febrer del 76, va dir, s'ha de fer una pel·lícula sobre l'escoltisme, i jo vaig dir, pues bueno, i com ho farem? Pues mira, i vam començar doncs a parlar, a xerrar una mica, doncs a tenir idees, a anar muntant. Bueno, ara només falta la màquina de filmar i els quartos per les pel·lícules, que eren molt cares.
0: Sí.
1: Pues jo què sé, eren molt diners. Vull dir, jo quan feia pel·lícules havia de fer amb els artistes, feia recollida, sí. I entre tots ho fèiem. I bueno, una amiga ens va deixar la màquina, molt bé, van començar, i van començar a veure camí cap a una unitat, a reflectir una mica que l'escoltisme és una sola cosa, encara que pot tenir 50.000 formes d'entendre-ho, no? Però en aquell moment ja assegurà la pel·lícula com va camí de la unitat.
2: Què recordes doncs d'aquest procés de rodatge? Com era gravar les activitats dels agrupaments en aquella època?
1: Mira, nosaltres vam pensar sempre que havíem de parlar amb l'altre cau per poder unir-se. Al final ho va aconseguir, que teníem una mica més de relació amb el cau en el que aquest era cap, no? I allà doncs vam fer excursions, vam fer jocs, vam fer tal, però sí vam poder al final parlar amb gent de l'altre cau i filmar-los i tenir-los. I, bueno, nosaltres anàvem una mica atenent allò que havíem planificat amb l'A o amb el B o tots plegats. Això sí que va ser una mica doncs treballar sobre el terreny.
2: Avui, quan tornes a veure aquestes imatges, què és el que et sorprèn d'aquell escoltisme llavors?
1: La imaginació que vam posar, no? Vull dir, ja, no sé si et quedaràs, però ja veuràs, és una imaginació. Vam planificar l'origen, personalitzant l'origen, la separació...
0: Sí. Jo t'aconsellaria que deixessis per la pel·lícula, fins i tot, és, això, celebrem el 50 aniversari d'una òpera rock. I la segona part de l'òpera rock era simplement els 18 minuts de pel·lícula. Llavors, doncs, parla sola.
2: Doncs moltes gràcies a tots dos per durar-nos aquest moment per preguntar-vos sobre aquest documental, i que vagi molt bé, que a tothom li agradi.
1: Gràcies a vosaltres. Anem, que això començarà de seguida.

sóc en Mateo i us recomano la cançó de Just the Two of Us. És una cançó super tranquil·la que transmet molt bon rotllo i que a mi m'ha acompanyat durant molt de temps en els trajectes d'anada i tornada de la carrera.

0: Els clubs de lectura són un fenomen que viu un autèntic auge, podríem dir. N'hi ha de molts tipus i els podem trobar a llibreries, biblioteques, ateneus... Avui l'Alba Triador analitza aquest boom amb en Pablo Jiménez, que és llibreter del Celler de Llibres.
1: Què fa que els clubs de lectura tinguin tants èxits, sobretot en els últims anys? No sé si podríem parlar d'un auge, no sé si estàs d'acord.
2: Aquí és evident, ja fa molts anys que funcionen, i jo parlaria gairebé de segles, però sí que és molt interessant tenir en compte que quan un està enamorat li agrada parlar del seu amor. I això es nota molt quan coneixem algú que s'acaba d'enamorar d'algú o el que sigui, doncs li encanta explicar-te coses, no?, del seu amor. Doncs quan tens amor per la lectura t'agrada parlar de llibres, inevitablement. Llavors, doncs, t'agrada parlar-ho amb altra gent que comparteixi aquest amor o aquesta passió per llegir. I aquí surten els clubs de lectura.
1: Creus que és justament això el que fa que tinguin tant èxit, el que la gent busca, sí que és cor per la lectura, per un autor... O...
2: Sí, sí, sí. A més, pensa una cosa social, si el que busquem és gent similar a nosaltres i que coneix...

0: els nostres interessos, que tinguin alguna diferència, perquè llavors els fa interessants, però que tinguin aquest punt de connexió. Clar, els llibres són un punt de connexió, i llavors el fet de poder estar una estona xerrant d'un llibre, de per què t'ha agradat o per què no, senzillament, doncs fa que gaudeixis de l'experiència d'una manera diferent.
1: Quins són els ingredients que ha de tenir un club de lectura perquè funcioni i perquè la gent tingui ganes de tornar?
0: Hi ha clubs de lectura que es paguen, hi ha clubs de lectura gratuïts, hi ha mil models. Però el que és fonamental perquè funcioni un club de lectura és que almenys una de les persones sàpiga guiar la conversa.
1: És important que hi hagi aquesta persona que condueix el club?
0: Per mi sí. Mira, et parlo del model, per exemple, que fem al celler de llibres amb el club de lectura de fantasia i ciència-ficció. Normalment introdueixo jo la sessió fent una breu ressenya i biografia de l'autor o autora que hem llegit i de per què porta. A partir d'aquí, començo a donar paraula a les diferents persones que formen el club perquè cada moment la seva opinió de què li ha semblat el llibre, de què n'ha tret, de tot el que vulgui explicar del llibre. Jo, la meva reflexió sobre l'experiència que jo he tingut amb el llibre, participant com un mes. La meva única funció com a coordinador és introduir l'autor i donar torns de paraula. Ja està, amb això n'hi ha prou. El club de lectura realment s'enriqueix quan tothom hi participa. Evidentment, respectant completament el que algunes persones decideixin de dir: mira, és que no he acabat d'entrar, prefereixo no parlar del llibre. Perfecte, no hi ha cap problema. No, jo he vingut avui només a escoltar. Meravellós, doncs escolta, i de vegades aquestes persones que venen a escoltar perquè no han llegit el llibre diuen: pues mira, em sembla interessant, me'l llegiré. O no, realment no és el meu estil, no és per mi.
1: Clar, quan hi ha aquest d'aquest moderador, i no és un model assembleari que té les seves virtuts i també els seus inconvenients, no? Jo crec que una de les coses més complicades probablement és triar un llibre perquè agradi a bona part del públic, no? Vosaltres al celler de llibre feu fantasia i ciència-ficció, però clar, és que també dins del gènere hi ha autors i autores
0: i
1: subgèneres de tot tipus. Com es tria un llibre perquè pugui funcionar bé en un club?
0: Jo una mica el que dic és, jo suggereixo una sèrie de llibres, però demano a la resta d'integrants del club de quins llibres us agradaria llegir. A més, amb un compromís que és una miqueta fer equilibris, perquè, per exemple, tenim un parell de persones que els encanta la literatura fantàstica juvenil i el romàntic i aquest que s'ha posat de moda i tal, però tinc d'altres que no la suporten. Però sí que han arribat a l'entesa de dir, bueno, igual que em venen de gust a mi, he de llegir que li venen de gust als altres. O hi ha persones que directament et diuen: mira, jo no puc arribar a tots els llibres, llavors del llistat que fem, que el fem una miqueta entre tots, doncs jo llegiré aquest, aquest, aquest i aquest, i són els mesos que vindré al club. I després sí que fem una cosa que intentem que sigui una miqueta curiosa, i és que com no es fa al club durant juliol i agost, perquè hi ha vacances, la gent marxa, seria més difícil, per juliol i agost, com són dos mesos, agafem una obra una miqueta més gran, més densa, no sé, El senyor de los anillos, per exemple. El vam fer durant un estiu.
1: Hi ha llibres, no sé si cal, per una part, buscar llibres que generin cert debat o certa controvèrsia perquè el club sigui més viu, i no sé si hi ha algun tipus de llibre que funcioni especialment bé. I d'altres que, per exemple, doncs, no tant.
0: Jo sóc de les persones que penso que t'has d'enfrontar, t'has de sortir de la teva zona de confort. Recordo quan vaig posar Piranesi, un llibre que trobo absolutament deliciós, meravellós, oníric. És un llibre que vas llegint, vas per la meitat del llibre i dius: no sé què estic llegint. O de vegades, quan he posat algun de China Mibil, que també és un autor complex.
1: Sí.
0: Clar, això el que em genera és un debat dintre del club que aporta moltíssima vida, perquè hi ha molta gent, moltíssima, que està donant la seva opinió i que està confrontant la seva opinió. L'important és saber mantenir un clima amb el qual a la confrontació d'opinions no esdevingui un atac o no esdevingui que algú es pugui sentir ofès.
1: A vegades sortir d'aquesta zona de confort que tu dius ens va bé, no? Ens va bé per aprendre altres mirades, per aprendre i per llegir obres que a través de la recomanació fins i tot no mai agafaríem, ni les agafaríem d'una llibreria, ni ens les recomanarien. És una bona manera de trobar noves veus, també, per als amants de la lectura.
0: Sí.
1: I altres gèneres, fins i tot.
0: És superimportant, perquè clar, en el nostre cas està molt acotat el gènere, no?

0: És a dir, intentem que sigui com molt variat. Llavors sí que et permet descobrir altres gèneres afins, que igual no t'havien cridat l'atenció fins a llavors, però quan és un club de lectura generalista, que encara és més difícil, que quan és temàtic, perquè, clar, hi ha tal quantitat d'obres que dius, vale, per on començo?
1: No sé, ara.
0: Amb un club generalista, pues sí que et permet descobrir veus o gèneres o inclús estils que mai t'hauries plantejat agafar.
1: Hi ha clubs de lectura de tots tipus, ara deies. Vosaltres teniu el de fantasia, n'hi ha de poesia, de novel·la, d'assaig, de gènere negre...
0: De còmic.
1: Algú que no hagi anat mai a un club de lectura i va picar el cuquet de dir li agrada, no? O tinc ganes de llegir d'una manera... Què li recomanaries? Club de lectura davant de tota l'oferta que tenim.
0: Cada mira és d'aquesta temàtica o d'aquest gènere, jo penso que ha de començar per aquí. Perquè entrar en un generalista et pots trobar que... o probablement et trobaràs amb que 3, 4, 5, 6 de les obres que et recomanen no estiguin dintre dels teus patrons o dels teus gustos habituals, i llavors pues, no t'incentivarà a tornar-hi. Jo començaria amb un club, ja et dic, especialitzat en algun gènere o en alguna temàtica. A banda d'aquí, quan ja coneixes els clubs, un club generalista el que t'aporta és la varietat absoluta, però t'ha d'agradar llegir de tot. T'ha d'agradar llegir de tot i tenir interessos molt diversos. A mi m'encantaria un club de lectura d'assaig històric. M'ho passaria bomba. Problema, els assajos històrics normalment no te'ls llegeixes en un mes. I menys en profit. Llavors, bueno, és trobar aquell equilibri que et permeti, sobretot al principi, interactuar fàcilment amb la resta de la comunitat, i a partir d'aquí anar veient si doncs, hi ha gent que està apuntada a 2, 3, 4 clubs de lectura. Quina sort tenen que tenen el temps de poder llegir. No em dóna temps.
1: Creus que teniu els llibres a l'hora de crear i dinamitzar aquests espais? Perquè hem dit n'hi ha de tots tipus, però al final tens allà un prescriptor de lectura.
0: Sí. Hi ha dos espais on el club de lectura és el seu àmbit natural. Un és la llibreria i l'altre és la biblioteca. Conec clubs de lectura de llibreries que cobren per fer el club de lectura, ja sigui perquè així li paguen a la persona que està actuant com a directora o com a coordinadora del club, ja sigui doncs, perquè la llibreria cedeix un espai meravellós. Nosaltres amb el club de lectura no, però sí que és cert que el llibreter de veritat, no parlo del dependent que està en un establiment que ven llibres, sinó el llibreter o la llibretera és prescriptor per natura i recomana i comenta amb el client, fa el que ja fem després en un club de lectura, no? Llavors...
1: Està entrenat.
0: Sí, correcte. Igual que el bibliotecari o la bibliotecària, que a partir dels llibres que tu vas llegint sap dir-te, pues mira, crec que aquest et podria agradar i crec que aquest et funcionaria i aquest, deixa'l de moment, no crec que t'acabi de convèncer. Això és un club de lectura, és oferir-te la suggerència de llibres. Clubs de lectura que no cobren de llibreries, home, jo us demanaria que el llibre que estigueu llegint, compreu-lo a la llibreria on fa el club, que almenys...
1: Com a mínim.
0: Que ho fan, majoritàriament ho fan. I a biblioteca una miqueta del tarannà del bibliotecari. El problema de fer-ho a biblioteca és que moltes vegades dius, el vull agafar a la biblioteca, com el club tingui 10 membres, hi ha llibres per tot.
1: Acabar, Pablo, si algú diu, vinga, m'animo, vull anar a un club de lectura, seria el consell que li donaràs?
0: Entreu, proveu-lo. Un llibre al mes, qualsevol que sigui mínimament lector, i un llibre al mes. Et vindrà marcat per aquell senyor o senyora que ha decidit que aquest mes toca, no sé, el Senyor de los Anillos.
1: Teniu places disponibles?
0: Tant, sempre.
1: Doncs tothom convida que passin per la botiga, que facin un truc...
0: I tant.
1: I que s'animin, que més, ja ho sabeu, és un gènere fantàstic, ho diu el seu propi nom.
0: I tant.
1: Pablo Jiménez, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Doncs amb aquesta nova proposta acabem avui aquest Connectats, que tornarà demà, com sempre, fidel a la cita, cada dia des de les 5 de la tarda. Aquí ens hi trobareu demà. Gràcies a tots. Adéu-siau.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar.

0: patrocina les retransmissions de l'AEPRAT.
1: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Ras.
3: Més, el Prat Ràdio es convoca del Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu.
2: Prat, el pessebre vivent, és un dels més esperats de l'època nadalenca.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Temporada, acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore, miércoles 15 horas. Te esperamos aquí o acá en el Prat Radio.
6: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocall? Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
7: Ha arribat el que ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Ja setmanal. Jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
8: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
9: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
10: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
9: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
11: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
12: Al Prat Radio, 91.6 FM.
13: Són les 6.
12: El Prat en 3 minuts.
13: Bona tarda, els parla Víctor Asensio, primera de les 7 vagues d'abusos de TMB previstes per aquest octubre. La protesta convocada pel Comitè d'Empresa de Transports de Barcelona també es repetirà els dies 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. La plantilla reclama millores en els calendaris laborals i l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades seran parcials de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i d'11 fins la mitjanit. Durant aquestes franges, els serveis mínims establerts per la Generalitat són del 40% en la primera mitja hora de cada franja i del 20% en la segona. En el cas del Prat, aquesta vaga afecta les línies de TMB 21, 46, 65 i Prat Express. Comissions Obreres i la UGT han confirmat la convocatòria de vaga general a tot l'Estat pel dret a l'habitatge i als salaris. Serà l'11 de novembre. Es tracta de la primera vaga general convocada pels sindicats majoritaris des de 2012. La data s'ha triat just dos dies abans que comenci la campanya electoral de les eleccions generals previstes pel 29 de novembre per evitar possibles vetos de la Junta Electoral. La guspira de la vaga ha vingut de les entitats en defensa de l'habitatge, com el Sindicat de Llogateres, que feia dies que demanava aquesta aturada. El moviment s'ha accelerat després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i pel tomb del Congrés als decrets d'habitatge. Avui comencen les activitats per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental després que la primera proposta es posposés a causa de la pluja. L'Auditori del Cèntric acollirà una taula rodona que pretén posar el focus en els valors que construeixen el benestar emocional. Escoltem el cap de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament del Prat, Héctor Gómez.
14: Sense especificar ni sense posar el valor en a què pertanys, si no posant el focus en què pertany alguna cosa, sempre genera un reforç en el benestar emocional. Amb això et pots imaginar que obrim completament les possibilitats de diferents activitats.
13: Amb el lema Pertinença és benestar implica't, l'acte vol destacar que la salut mental es nodreix dels vincles i del sentiment de comunitat i, per tant, afavoreixen la confiança, redueixen la sensació de solitud i reforcen l'autoestima.
12: Esports.
13: L'AEPRAT jugarà dijous 29 d'octubre contra l'Atlètic Club a les 9 del vespre si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafel aquest diumenge, una data que va anunciar-se públicament ahir per la Reial Federació.

Federació Espanyola de Futbol a través dels seus canals de comunicació. I això és tot per avui. La informació torna demà a partir de les 9 al Planeta Prat.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports. Pel que fa a l'actualitat, el Prat ja sap com podria viure una de les nits més especials de la seva història. La Reial Federació Espanyola de Futbol ha fet oficial aquest dimecres els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei i ha fixat el dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre com el moment en què l'Atlètic Club visitarà el camp del vencedor de l'enfrontament entre l'Associació Esportiva Prat i el Club de Futbol Sant Rafel. D'altra banda, avui volem posar el focus en el Club Bàsquet Prat B, en el masculí, que aquest dissabte afronta la tercera jornada del campionat, encara que serà el seu segon partit de Lliga, ja que el passat cap de setmana no va jugar per les fortes precipitacions que va patir el territori català. I tot plegat ho farem entrevistant el tècnic de l'equip, Xus Fernández. I avui dijous tindrem la secció de lliure directe amb el nostre referent arbitral, l'Agustí Ferizo. Avui ficarem el bisturí en l'aplicació de la IA, la intel·ligència artificial, en l'arbitratge. Com sempre, abans de començar el programa, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa @elpratesports, per estar sempre informats de tota l'actualitat esportiva. Dit això, des de la part tècnica, avui ens acompanya la Valèria Incapié. Comencem, benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.

0: Nosaltres fem ara una petita pausa i tornem amb Lliure Directe.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
0: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
4: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
5: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
6: Si tienes un negocio y quieres que la gente lo visite, debes darte a conocer. El Prat Radio te ayuda a acercar tu negocio a mucha más gente. Anúnciate en el Prat Radio. Haz tu mejor inversión. El Prat Radio. 91.6 FM.

0: escoltem la sintonia de Lliure Directe. Anem amb la secció amb el nostre referent arbitral, Agustí Ferizo. Què tal, Agustí? Bona tarda.
1: Bona tarda, Jonathan. Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio i el Prat Esports. Com sempre, un plaer estar aquí amb vosaltres un dijous més.
0: Molts temes, com sempre, per parlar avui a la secció, però m'agradaria començar o parlar amb el dilluns, aquest dilluns, del partit. Parlàvem del derbi entre el Prat C i el Terlenca B, partit que va acabar amb victòria del Terlenca per 0-1, i un partit que va xular, doncs, Maria del Castillo García, que, doncs, té un vincle amb tu i que, doncs, no sé si era un dels motius o el motiu principal també de ser allà, no?, el poder veure la, en acció aquesta àrbitra, que ja em comentaves l'altre dia que ho va fer molt bé.
1: Doncs sí, bueno, els motius van ser diversos, perquè, bueno, ja vam veure al passat cap de setmana, pues, tots els incidents meteorològics que van haver, i teníem ganes de futbol. I com que va ser un partit que sí es va jugar aquí al Sagner, un derbi de la nostra població, a part pitava Maria del Castillo García, que nosaltres la coneixem com Casti, a nivell col·loquial, pues, com que jo també, en el seu moment, quan ella va entrar al col·legi d'àrbit ja fa alguns anys, doncs vaig tindre, pues, bueno, la sort de poder formar-la com a àrbitre cursillista, doncs sí que em feia il·lusió també saludar-la i preguntar-li com li anaven les coses i després quedar-me a veure el partit del Prat contra el Terlenca.
0: I bé, no, l'actuació?
1: Molt bé.
0: Alguna acció que tu diguis,
1: no,
0: aquí
1: molt
0: hagués
1: bé
0: tret alguna altra cosa, no?
1: Molt bé, molt bé, perquè va ser molt valenta des del minut zero fins al final. Va treure, recordem, 5 targetes grogues a cada equip, 5 pel Prat i 5 pel Terlenca, i la vaig veure molt bé, em va agradar molt. Veig que ha evolucionat molt com a àrbitre, que ha evolucionat molt com a col·legiada, i ho va fer realment molt bé, amb una capacitat de decisió ràpida, amb una capacitat de decisió segura, amb una autoritat sobre el camp, que moltes vegades pensem que, bueno, a tercera catalana i a quarta catalana, que ja han jugadors amb una certa edat, doncs que vegin que pita una noia jove de 20 i pocs anys i tal, doncs pot condicionar l'arbitratge. Doncs no, ho va saber portar molt bé, ja et dic, va saber sempre des del respecte i des de l'educació va portar molt bé el partit, va donar 3 o 4 lleis de l'avantatge que em van agradar moltíssim, que de fet una va acabar quasi en gol, o sigui que jo li posaria molt bona nota a Casti en el partit del diumenge, i no era fàcil,
0: I que hagi xiulat un derbi, entenc que està ben vista, no?, per al comitè.
1: Sí, de fet, l'any passat no, l'altre va estar a punt de pujar a segona catalana com a àrbitre principal i no va pujar per una pregunta a l'examen teòric. És trist, però és així. I ja et dic, i bueno, està sortint d'assistent a segona divisió de femenina i ho està fent molt bé, vull dir, està molt ben considerada al col·legi d'àrbits.
0: Sí, que ja futurà.
1: Esperem que sí.
0: Per Casti. Perfecte, doncs ja hem tractat aquest tema local. Ens hauria agradat també parlar de l'actuació arbitral en el partit de Copa del Rei del Prat, però clar, no es va jugar el partit i per tant, doncs, no ho podrem fer. Però bueno, esperem que en els següents programes ho puguem
1: aviam fer. Si envien a l'àrbitre que havia designat en aquest moment o envien un altre, perquè havia designat, si no m'equivoco, un àrbitre d'Aragó, crec, un àrbitre d'Aragó, ara no recordo el nom, i bueno, no sé si el canviaran o no el canviaran de cara al partit de tornada.
0: Vinga, anem amb altres temes d'actualitat. A mi és un tema que em fa una mica de mandra, però bueno, l'hem de comentar perquè hi ha hagut, almenys, no sé si dir-ho novetats, però bueno, hi ha hagut Ramon Bori, el tema de tornar novament Negreira i la UEFA ara. Bueno, bàsicament la UEFA que per el tema, bueno, la UEFA no sé si la, bueno, no sé si l'ha tancat, però bueno, és aquesta nova documentació que ha enviat el Real Madrid i que la UEFA l'ha reconegut, no? Bueno, com té això recorregut? Què li veus?
1: Aviam,
0: un capítol, si el podem dir capítol.
1: Tu ho has definit molt bé, és un tema que ja fa una mica de mandra. És un tema que ja estem estirant-lo massa. El Real Madrid sembla ser que ha enviat recentment un dossier de molts folis, crec que he llegit 500 folis, a la UEFA sobre el tema Negreira un altre cop. Aviam, resumint i per fer-ho breu, què és el que pretén el Real Madrid? El Real Madrid l'únic que pretén és que a nivell esportiu el Barça surti perjudicat i que la UEFA, que pot fer-ho d'ofici, de moment aparti al Futbol Club Barcelona un any de competicions europees. Ja està, tu has resumit, això és el que vol, perquè clar, si tot això s'ha de jutjar, de passar per un tribunal, etcètera, etcètera, doncs podria sortir que no, podria sortir que sí, però si la UEFA actua com t'ha dit d'ofici, pot retirar a qualsevol equip europeu un any de competicions europees, i és el que pretén el Madrid, perquè com tu dius, ja crec que és un tema que ja s'ha arxivat, és un tema que ja s'ha passat, és un tema que ja no té gens d'actualitat, i aquí penso que per part del Real Madrid, no vull ofendre els madridistes, però penso que l'únic que volen fer és distorsionar el Futbol Club Barcelona, que ha començat una temporada amb molta empenta, que està obtenint molt bons resultats, i això simplement és per desestabilitzar una miqueta l'interior del Futbol Club Barcelona.
0: Doncs vinga, va, anem a un altre tema, aquest, com dèiem, doncs, més enllà, això, o sigui, únicament que el Real Madrid havia lliurat a la UEFA un dossier amb milers de folis, o sigui, però bueno, que...
1: Sí, sí, una brutalitat.
0: Que no hi ha proves encara, o sigui, molts folis, però no hi ha proves
1: concloents,
0: que claro, puguin dir...
1: És doncs, que no hi ha proves que puguin Barça... demostrar tot això que s'està dient. Per tant, ja et dic, vull dir, si arriba el moment que un tribunal o ordinari o de l'esport és capaç de demostrar que tot el que li imputen al Futbol Club Barcelona és veritat, llavors, a partir d'aquí, podem començar a parlar, però fins ara és que, com tu molt bé dius, no hi ha absolutament res.
0: Vinga, anem a un altre tema, relació Piqué i el TAT, el Tribunal Administratiu, el Tribunal Administratiu del Deporte. Confirma la sanció de 6 partits i 2 mesos d'inhabilitació.
1: Inhabilitació, correcte.
0: Primer de tot, la mesura. El motiu, ho expliquem breument per si algú està una miqueta fora de tot aquest tema, es deriva dels incidents i la conducta intimidatòria cap a l'equip arbitral. L'àrbitre era Alonso Deena Wolf al capdavant, en el túnel de vestidors durant el partit entre l'Andorra i l'Albacete del maig d'aquest any. Vale? I bueno,
1: però han tardat,
0: Han trigat una mica, sí, han trigat una mica. Primer de tot, què et sembla la sanció? Bé? Curta? No. Massa?
1: Aviam, la sanció, tot i que Piqué és un exjugador del Barça i, bueno, i català, i jo no vull tirar-li terra per sobre, però és massa efusiu, és massa temperamental. Ja ho era quan era petit i jugava al cadet del Barcelona i jo he tingut la sort de poder xiular-lo, el famós cadet del 87 amb Gerard Piqué, Fàbregas i Leo Messi. I ja era temperamental de petit, d'adolescent també, de gran ja ho hem vist tots que també. Es veu que li va dir de tot amb l'àrbitre, des del terreny de joc fins al vestidor, menys maco. Només li va faltar insultar-lo greument, però tot el que li va dir va ser d'escàndol. I clar, i a sobre, simplement jo el que vaig a fer és dir el que literalment va dir Piqué: y ahora si tenéis cojones lo ponéis en el acta. Això és que ho va veure tothom, això és cert, jo no m'estic inventant res. I clar, si a sobre de dir-li de tot, perquè li vas dir de tot, ho va sentir no sols l'àrbitre i els seus assistents, ho va sentir pues, tota la premsa que vivia en aquell moment per allà, ho va sentir tothom, i a sobre tens els nassos de dir-li això, doncs sí, és un càstig exemplaritzant. És un càstig que suposo que el Tribunal Superior de l'Esport, el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, el que ha volgut fer és dir, bueno, aviam, amb un president d'un equip professional de segona divisió, recordem que és el president de l'Andorra, de la Lliga Hyperemotion, doncs també li podem posar una sanció exemplaritzant, com t'ho dic. 6 partits, per tot el que li va dir, li ha sortit barato.
0: Sí.
1: Aquí ho deixo, perquè li podien haver caigut més partits. I 2 mesos d'inhabilitació, baratíssim. Podien haver-lo inhabilitat 6 mesos.
0: Et faig una pregunta. Si no fos Piqué, fos una persona desconeguda, entre cometes, a dir, una persona doncs, que no té, evidentment, doncs, la mida que té Gerard Piqué, pel que ha estat com a professional, creus que haurien estat més partits?
1: Doncs et diré que possiblement crec que no. O sigui, si
0: o creus que haurien estat menys?
1: Haurien estat menys. No li haguessin posat 6 partits. A lo millor amb 3 partits de sanció i un mes d'inhabilitació, si hagués sigut el president d'algun altre equip, de segona divisió, Hyperemotion també, vull dir, a l'Eldense, per posar-li un nom.
0: No compta l'Eldense, que ara està el Messi.
1: Bueno, clar, potser no he trobat el...
0: No és el millor exemple, eh?
1: Correcte. No sé, qualsevol altre equip de menys rellevància que l'Andorra, perquè està Piqué com a president, possiblement haguéssim això, fet una sanció pues, 50-50, 3 mesos, un mes d'inhabilitació i ja està. Però clar, aquí volen donar un cop sobre la taula com per voler dir, bueno, és Gerard Piqué, no sols com el que ha sigut com a jugador del Barcelona a nivell professional, sinó excampió del món, un jugador que ha tingut molta rellevància a la selecció espanyola, etc. Ara és president d'un club i no sap comportar-se, com que no sap comportar-se, doncs li fumem una estacada. M'entens? Crec que ha sigut això.
0: Vinga, tercer tema de la secció. El penal de Pubill a la Champions femenina. Bueno, ja ho vam... aquest tema ja ho vam comentar, no? Si era o no penal el que va fer Pubill. Recordem, l'acció, la que parlem, és aquesta acció, Marc Pubill, bueno, aturar la pilota amb la mà, se la passa al seu porter, ell pensa que serà ell qui faci el servei de porteria, i per tant, doncs, sense
1: perquè
0: cap problema
1: ulls...
0: i sense cap pressió, l'agafa amb la mà, però ja el porter, fent aquesta passada, ja ha tret de porteria.
1: Clar, perquè els oients ho entenguin, Jonathan.
0: Sí, sí.
1: És la mateixa jugada del dia del Barça amb l'Atlètic de Madrid.
0: Sí, per això que estic...
1: És la mateixa,
0: sí,
1: la mateixa, la mateixa.
0: Estic explicant aquesta jugada i és una acció que hem vist a la Champions femenina entre el París i l'Arsenal, amb una espanyola com a protagonista, que va ser la portera Missa, que va treure amb el peu a la seva companya, a la Lea Williamson, que va agafar la pilota amb la mà, pensant que era un servei directe. La diferència a la Champions masculina el curs passat, doncs, va quedar com, vinga, va, no ha passat de res, i en aquest cas l'àrbitre va assenyalar penal basant-se en aquest criteri. Recordem que la UEFA i Roberto Rossetti van assenyalar posteriorment aquella acció que sí que era penal i que aquí l'àrbitre s'havia equivocat. I, doncs...
1: Estàs contestant.
0: Han mantingut el criteri.
1: Correcte. L'any passat va passar, va haver molt de rebombori, com tu molt bé dius, el tema de l'àrbitre romanès que no va xiular aquell penal, que després va anar al Mundial com a representant europeu, etc. Bueno, tot el follon que ja vam viure en el seu moment. I llavors, què va fer la UEFA? Com tu molt bé has explicat, la UEFA va dir, bueno, si aquesta jugada es torna a produir a partir de la temporada que ve, sí que serà penal. I patapam. Es produeix, com tu molt bé has explicat també, la pilota està completament parada, es pot posar en joc i una vegada la portera Missa la toca, la pilota ja està en joc. Si després la seva companya, per falta de concentració, perquè no se'n recordi, perquè s'ha despistat, pel motiu que sigui, la toca en la mà dins l'àrea, òbviament és penal. Per mi, molt ben assenyalat.
0: Si la passada se la fa la portera amb la mà...
1: No.
0: No comptaria, eh?
1: No, perquè...
0: O sigui, aquí està la diferència, que
1: claro,
0: si tu se la passes amb la mà, no és un servei de porteria,
1: no,
0: per part de la portera. És que sí que se l'està passant perquè fos la defensora o qui
1: correcte
0: sigui...
1: li dona a la seva companya perquè tregui l'altre i executi la sacada de porteria o la sacada de porta de forma correcta, perquè clar, el reglament et diu que perquè es faci correctament la sacada té que estar la pilota al terra, completament estàtica i ser colpejada amb el peu. Llavors, clar, això que m'està dient ja es veu clarament que li dona a la seva companya perquè la col·loqui ella, però bueno, és falta de concentració, crec, de la defensa del seu equip.
0: Sí, o almenys està atenta, perquè potser la portera també no cau inconscientment i dona la passada amb el peu per l'acostum de passar el peu, i
1: però
0: potser sí que
1: imatges,
0: no, tingui la directriu del
1: sí, sí,
0: no, el servei de porteria directe ho farà tal jugadora, i la portera doncs no caigui i se la faci amb el peu. Clar, aquí està la cosa, interioritzar això de si no seràs tu qui faci aquest servei de porteria, passa-se-la amb la mà.
1: Claro, si ella s'ajup, l'agafa amb la mà i li dona amb la mà, ja no hagués sigut res. A l'àrbit com a molt hagués fet pip-pip, treu-ho ràpid i ja està. Però clar, és que s'interpreta que la pilota està, com et dic, parada completament dins l'àrea de meta i la golpeja amb el peu, ja està en joc. És molt clar aquest penal, i a més ho van avisar que no caiguin amb aquest parany, i els jugadors veus que tornen a caure amb el mateix parany i a principi de temporada. Espera, que encara no m'acaba la temporada i alguna més d'aquesta la veurem en alguna
0: sí?
1: competició. Ja ho veuràs, ja ho veuràs.
0: Doncs com...
1: És per falta de concentració, Jonathan. És una jugada que no té més explicació, ni com a àrbit, ni com a tècnic, ni com a res. O sigui, és una falta de concentració puntual en aquell moment que el jugador pues, no se'n recorda el que dius tu. O sigui, no sap ni si la pilota estava parada, si no estava parada... Li han passat i ell la posa per treure ell. I ja està. És un clic.
0: Com no xiuli en penal, la
1: no,
0: tindrem,
1: el que tindrà el problema, correcte, el que tindrà el problema serà l'àrbitre que no el xiuli.
0: Va, amb més temes. Vull que m'expliquis això, el criteri UEFA, Clear Line. Què és això? Què és això que ha tret la UEFA? Jo he fet 5 cèntims, que és una plataforma educativa i de transparència per unificar criteris a Europa i definir exactament els límits del videoarbitratge. Que em pots explicar perquè ho entenguem de manera senzilla, què és això de la UEFA? Perquè jo després posaré una mica de debat, que és el tema de els dos camins, que la UEFA tira per un cantó, la FIFA tira per un altre, alguns aposten per la IA, altres no. Jo aquí estic veient un patiburri, jo no m'estic aclarant
1: res. Crec que això és una mica el que ja vam parlar en l'últim programa Lliure Directe, que és el del famós gol de Haaland al Manchester United, Manchester City, te'n recordes? De que el VAR, que no va veure el fora de joc d'Enzo perquè diuen que va ser l'efecte túnel i tal. Aviam, el del VAR està molt clar, que s'han d'unificar criteris. I això que m'estàs dient que es farà, jo crec que és per clarificar una miqueta més tot el que el VAR, quan hi ha un partit, a vegades entra, a vegades no entra, perquè a l'aficionat com a tal, la veritat és que va molt, molt perdut. I som nosaltres, els àrbitres, que tenim els criteris més o menys clars, almenys això és el que pensem, i veus que hi ha jugades que intervé i hi ha jugades que no. Perquè, per exemple, ho vam veure amb Espanya, amb el segon gol de Txèquia, quan anàvem 2-1, piten, i el que va pitar l'àrbitre, no sabem ningú encara el que havia sigut. Al final, després, ens ensenyen una imatge d'un bloqueig que agafa un defensor amb un defensor espanyol, un atacant de Txèquia, i deduïm que va ser això, la falta que va xiular, perquè no va haver fora de joc, no hi ha falta al porter, acaba la pilota dintre la porteria i el gol no puja al marcador. Per això et dic que això és unificar una miqueta els criteris, però és que no ho té clar ningú. Llavors, clar, els que estem fora tampoc podem explicar moltes vegades, perquè és que no sabem ben bé què és el que hem d'explicar.
0: I què en penses d'això, d'aquestes estratègies ben diferents, la FIFA, la UEFA?
1: Bueno, això és
0: creus que és una cosa d'egos dels seus presidents?
1: Correcte, ja
0: està. Perquè cadascú ho veu de manera diferent. Alguns sí, són més tecnològics, volen apostar per l'IA, altres prefereixen menys IA. Vam veure l'altra vegada, ho van comentar, no? Els errors, no? Aquest efecte túnel, no? En el gol del Manchester City.
1: Claro, que no veus el jugador aquell. Aviam, jo penso que, com tu molt bé has dit ara mateix, comencem per qui dirigeix FIFA i qui dirigeix UEFA. Ja sabem, i això és públic, ho hem dit aquí, que el senyor Gianni Infantino, president actual de la FIFA, i el senyor Alexander Zeferin, president actual de UEFA, no som gaire amics, val? I volen imposar, pues, les seves coses. Clar, si ho mirem per estaments, FIFA té més potència que UEFA, perquè FIFA és la mundial i UEFA és l'europea, no obstant que és un continent que a nivell futbolístic té molta força. Però clar, què succeeix? Que tenen que sentar-se els dos, i senyors, independentment de les coses que puguin tindre entre vostès i independentment de que vulguin tindre raó amb tot, tant un com l'altre, han d'unificar criteris pel bé del futbol mundial, ja no el futbol europeu, ni el futbol americà, ni el futbol asiàtic, pel futbol en general, perquè tenim que unificar criteris. Una persona no pot estar mirant un partit i esperar a que el VAR intervingui si és una cosa, si és l'altra. No, unifiquem criteris. És veritat que si un jugador toca la pilota a la mà amb el joc en marxa al mig del camp, és mà i ningú s'estranya, doncs, no sé si és el millor exemple, però que facin això també amb el VAR, quan s'ha d'intervindre, perquè clar, i quins paràmetres s'han de fer servir. I en quant a lo de la tecnologia, ho vaig dir l'altre dia, ho repeteixo avui, ho repetiré demà, la IA és molt bona per moltes coses a nivell de medició durant un partit, però penso que la part humana no es pot eliminar del futbol, perquè el que estem veient és que a uns anys vista ja no farà falta ni assistents, ni àrbit, ni res. Els partits es xiularan des d'una cabina, amb pantalles, ja no farà falta. Han de deixar també el protagonisme humà als àrbitres i als assistents. Si no, el futbol, ja t'ho vaig dir, i ho he dit moltes vegades, s'està desvirtuant, i molt ràpidament. I això em fa por i m'entristeix moltíssim.
0: O sigui, per tu la darrera paraula sempre l'ha de tenir l'humà, eh?
1: Sempre. I tenim dret d'equivocar-nos. Doncs no ho va fer l'ahir a l'altre dia. No ho va fer la tecnologia, no es va equivocar. Mira, un
0: però
1: gol.
0: El problema va ser que l'humà, en aquest cas, claro, no li va corregir.
1: No va valorar.
0: Era un error evident, que tothom ho veia. És que sí, una imatge clara es veia que era fora de joc. Va sorprendre que confiés tant.
1: per això, perquè pensem que la tecnologia és invulnerable, que la tecnologia sempre encertarà, i senyors, per sort no és així. I com que a mi totes aquestes coses em fa molta por, i tot això que s'ha parlat moltes vegades en els últims mesos, de que si la IA en uns anys, no sé quants, pot acabar dominant a la raça humana, ostres, si tu poses a pensar, fa molta por. I ja m'entristeix moltíssim a nivell de futbol que una màquina em digui que dir si hi ha hagut un cop intencionat o no, o que si hi havia en el moment d'una passada un jugador que un centímetre més endavant estaven fora de joc. No.
0: I l'última pregunta, opinió personal teva, què et sembla que entitats com la Liga hagin començat a aplicar la IA per avaluar el rendiment real dels àrbitres i automatitzar fins a un 40% de les seves qualificacions a través d'algoritmes objectius? És a dir, que el teu examinador, o almenys la meitat,
1: sigui una màquina,
0: sigui la IA a través d'algoritmes.
1: És que això d'algoritmes objectius em fa molta gràcia, perquè què és l'objectivitat? Comencem perquè una màquina no valorarà la gestió emocional de l'àrbitre en un partit, i aquest penso que és un paràmetre que és importantíssim. Tu pots xiular millor, tu pots xiular pitjor, tu pots tindre més arribada a les jugades, tu pots percebre millor una falta o no, però la gestió emocional d'un partit és el que a vegades et fa ser millor o pitjor àrbitre. I quan dic això de la gestió emocional d'un partit, tothom sabem que és la forma de dirigir els jugadors, la forma de gestionar l'eufòria dels jugadors o el cabreig dels jugadors. Tot això et fa ser molt millor àrbitre, perquè et puc assegurar que pots ser molt bon àrbitre amb reglament a la mà, al camp, físicament, però si no tens aquest punt de la gestió emocional, no és molt probable que no facis un bon arbitratge, encara que apliquis molt bé el reglament. Llavors, clar, la tecnologia, la IA, les coses artificials no poden substituir la gestió emocional humana de l'àrbitre, perquè d'això ens estem oblidant, que l'àrbitre és un ésser humà amb els seus problemes, amb la seva vida, amb les seves coses, i que pot arribar a un partit, independentment que sigui més professional o no, amb una sèrie de coses al cap, i té que, per una estona, deixar-ho de banda i concentrar-se en el partit. I quan més amunt xiules, més es fa això que sigui veritat, m'entens? I clar, no és el mateix pitar a nivell territorial, que pitar a tercera ref, que pitar un partit de Champions, això estem tots d'acord. I clar, l'àrbitre també és, a banda que et diuen no, és que guanyen molts diners i són o han de ser professionals. Sí, l'àrbitre és professional, però és una persona, és un ésser humà que probablement té una família, té uns fills, i a lo millor el seu fill pues, s'ha quedat a casa amb 39 de febre i ell té que anar a pitar a l'altra punta del món. La part humana de l'àrbitre, això no podrà substituir mai, i m'alegro molt de poder dir-ho, la tecnologia.
0: O sigui que no ets molt partidari de que no. La IA doncs, sigui un avaluador més i pugui posar o treure col·legiats de les seves llistes.
1: No, perquè és que acabarem amb el mateix. La tecnologia pot ser manipulable, i l'objectivitat que estem parlant, al final, aquesta objectivitat no existirà, perquè serà manipulada per un humà que li interessarà que pugi aquest o pugi aquest altre. Per tant, que em diguis tu pel rendiment físic, per veure els quilòmetres que corre l'àrbitre, per veure a quines distàncies de les jugades quan xiula es troba, perfecte. Però hi ha gestions i hi ha coses que la tecnologia no pot avaluar, Jonathan.
0: Doncs ho hem de deixar aquí, però molt interessant aquesta darrera resposta. Agustí, gràcies per venir un dijous més, i res, a veure si ja tenim futbol ja aquest cap de setmana. Esperem que sí.
1: Doncs esperem que sí. Doncs un plaer, moltes gràcies, salutacions a tots els oients del Prat Ràdio, el Prat Esports, com sempre, un plaer i encantat d'estar cada setmana amb vosaltres.

Acomiadem el Prat Esports d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'esports del Prat Ràdio i des del control tècnic que hem estat amb la Valèria Incapié. Els esports tornen demà a les 6 i ho faran amb Nil Piera. Ara us deixem amb el Next Gen, al punt de les 7 de la tarda. Que tingueu molt bon final de dia. Fins demà. Adeu.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.

0: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRA.
1: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenga.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
6: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
7: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
8: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
9: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
10: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
9: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
11: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
12: Al Prat Radio, 91.6 FM.
13: Bona tarda, són les 7.
14: Notícies en xarxa. Edició vespre.
13: En marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres. Jordi Fortià.
15: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada.
13: Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses.
15: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
16: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb l'alimentació, el 20% de la població no arriba als 500 euros per passar el mes.
13: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
15: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. Xavier Masramon és el cap de guàrdia de Protecció Civil.
17: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
13: En marxa la segona aturada de la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB que s'allargarà fins a les 9 del vespre. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%.
15: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera a les 11 de la nit fins a la fi dels serveis.
13: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
15: I el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
13: En esports, Jordi Cervantes, Aitsunoda fa història.
18: La judoka lleidatana s'ha proclamat campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Pollerès a la final. D'altra banda, Espar Girona i Cadí la Seu buscaran el primer triomf del curs a la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines s'enfronten al Mallorca Palma a les 8 del vespre i les urgellenques jugaran contra el Leganés a les 9 de la nit.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara. La de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats i la de Tarragona i Lleida on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger. El Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també al sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i el Baix Llobregat, sobretot el delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Doncs aturades habituals en plena hora punta, que són, la veritat és que ara en general hi ha força volum de trànsit en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, zona del Vallès, també les rondes, per exemple, una jornada més, la ronda litoral va molt plena, amb retencions destacades, de fet, en tots dos sentits de la marxa, i també la ronda de dalt, molt trànsit, sobretot en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Però també destaquen, per exemple, l'extrem nord de Barcelona, l'autopista C33, amb retencions de més de 6-7 quilòmetres entre la Llagosta i el nus de la Trinitat. I a l'extrem sud destaca, per exemple, l'autopista B23, amb retencions entre Sant Just d'Esvern i l'Avinguda Diagonal. Com a incidència, tenim un accident ara a la C17, el tram de Montcada i Reixac en direcció a Barcelona està provocant aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en portada, en marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres i vol traslladar a les comarques de muntanya les protestes que s'estan produint arreu de Catalunya.
4: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques, com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada, uns usos que, segons els convocants, redueixen l'oferta d'habitatge disponible per a la residència habitual i dificulten que famílies, treballadors i joves puguin quedar-se a viure a la zona. Les entitats també alerten que una davallada dels habitatges d'ús habitual pot fer que els pobles de muntanya perdin serveis com l'escola o el transport públic. Per això reclamen una regulació dels lloguers de temporada, l'ampliació del parc públic d'habitatge i mesures per mobilitzar els immobles que ara es destinen a l'ús turístic o a la segona residència.
0: Com dèiem, les manifestacions han començat ara a les 7 del vespre, a la Seu i Ripoll, de seguida hi anirem, però mentrestant, prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%.
4: Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge.
0: Carina Bellbé.
5: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos recursos, els fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
6: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
7: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: I ara sí, estem en condicions de connectar amb Ràdio Ripoll per saber com s'està visquent la manifestació que ha començat, com dèiem, a les 7 de la tarda. Manifestació pel dret a l'habitatge. Ràdio Ripoll, Paula Sagaio, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs just a les 7 en punt s'han començat a concentrar desenes de persones a la plaça de la Lira, al centre neuràlgic de Ripoll, per totes elles conjuntament doncs, reclamar aquest dret a l'habitatge. Reclamen precisament que es deixin de fer especulacions i que també les persones que vulguin establir-se a la nostra vila ho facin, però no com a segones residències. Una concentració que, com bé dèiem, s'ha mobilitzat des de Pirineu Viu per la comarca del Ripollès i per totes les altres comarques que estan afectades per aquesta crisi. Les crisis que s'estan reclamant a altres punts del territori de grans ciutats doncs, també han arribat a la comarca del Ripollès. Seguirem molt atents a com avança aquesta concentració.
0: Gràcies, Paula. Doncs, parlant de concentracions, el Sindicat de Llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball per la mort de la Mari Carmen i ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda en honor també a Mari Carmen i a l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar el mes passat després de ser desnonada. Mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer i avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon aquesta setmana, però que finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill, Cugat Mèdia, Sara Vella.
9: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del Sindicat de Llogateres, Mariona Bota.
10: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
9: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
0: I el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments que avui ha presentat les dates d'enguany.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris.
0: Esther Minguell.
11: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
12: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
13: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades, doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
11: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
4: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja.
0: Maite Pole.
14: Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
15: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
14: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquestes 48 hores un total de 921 trucades.
0: I el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema ESAlert, ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa.
4: És un dels punts d'una moció d'Esquerra que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
16: Gestió territorial, de gestió forestal per fer prevenció d'incendis. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho i ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
4: El text demana assegurar-ne la recepció independentment de l'operadora de telefonia i que es garanteixi més anticipació i coordinació entre el Metocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. En termes generals, la cambra ha demanat que el Metocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: I tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. A Granollers, un dels territoris més afectats pel temporal, l'Ajuntament ha desallotjat la residència de persones grans a Dara per prevenció. El Departament de Drets Socials ha traslladat la vintena de persones totes juntes a un altre equipament. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
17: Ho han comunicat l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i la cap de l'operatiu coordinat pels bombers de la Generalitat, Montse Díaz, en una compareixença pública aquest matí al Centre de Comandament Avançat. Alba Bernosell ha explicat que han actuat d'acord amb les famílies.
18: Comunitat amb els treballadors i treballadores, d'acord, havent parlat prèviament amb tots ells, amb tots els familiars i amb totes les famílies. Per tant, agraint aquest cas la col·laboració i la rapidesa, òbviament, dels qui van procedir amb el trasllat.
17: I és que els aiguats havien fet caure de manera parcial un talús del carrer Velázquez, on hi ha la residència. Amb possibles noves pluges hauria pogut caure del tot i deixar el camí tallat i la residència aïllada. Els serveis d'emergències continuen treballant per restablir la normalitat a Granollers i municipis veïns i en buscar en Rami, el nen de 12 anys desaparegut, i han ampliat la zona de cerca fins a la Roca i Parets del Vallès.
0: I encara un darrer punt en emergències. Catalunya es prepara per posar a prova el sistema d'avisos davant d'un possible accident químic. Serà el pròxim 19 d'octubre amb una prova simultània a tot el territori que farà sonar les sirenes i enviarà alertes als telèfons mòbils de les zones afectades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
19: Catalunya farà el 19 d'octubre una prova simultània de sirenes de risc químic a tot el territori. La directora general de Protecció Civil, Marta Casany, ha presentat aquest dijous al centre del 112 de Reus el dispositiu que servirà per comprovar el sistema d'avisos i recordar a la ciutadania com actuar davant d'una emergència química. L'exercici començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. Sonaran 119 sirenes en 47 municipis i la prova afectarà unes 930.000 persones. També s'enviarà un missatge S-Alert als mòbils de les zones afectades. És el primer cop que una prova d'aquestes característiques es fa simultàniament a tot Catalunya.
20: Aquesta prova pel dia 19 d'octubre la podem fer a tot Catalunya. Si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada doncs, per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
19: Protecció Civil recorda més que davant d'un accident químic real la principal mesura d'autoprotecció és confinar-se a l'interior d'un edifici. La ciutadania també podrà respondre una enquesta anònima per valorar el funcionament de la prova.
0: I a part de les pluges, el que també ha afectat la mobilitat és la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB a Barcelona, que ara a les 7 han encetat una nova franja d'aturades. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%.
4: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis. La principal reclamació dels conductors de busos a TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa.
0: Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
21: Bona tarda. Doncs aquesta primera jornada de vaga dels conductors de TMB ja s'està fent notar entre els usuaris del servei d'autobusos. Les aturades han provocat llargues esperes i cues a les parades, especialment durant la primera franja del matí, quan els serveis mínims s'han reduït fins al 20% en alguns trams.
22: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo.
21: Així queixes, tot i que la vaga estava anunciada des de feia dies. No obstant, durant la tarda, alguns usuaris encara no s'havien assabentat d'aquesta reducció de freqüència en els busos i així ens ho han fet saber.
23: Sí, ho havia escoltat que a l'octubre hi havia algunes. Avui l'estem agafant perquè hem fet un transbord i necessitàvem agafar-lo.
24: Bueno, de normal sempre llegan tarde. A veces te toca, no sé, buscar opciones. Siempre hay gente esperando, colas, porque los buses siempre llegan tarde.
25: No me ha afectado porque he venido a las 6 de la mañana y a las 7 he cogido el H6 y bien.
21: Els conductors reclamen millores en els calendaris laborals i una jornada de 35 hores setmanals, ja que asseguren que la situació actual és insostenible i demanen respostes a la direcció de TMB.
0: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
4: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir el guardó.
0: I encara parlant de guardons, el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
4: Nascut a Barcelona l'any 1966, Rivera té una llarga trajectòria molt transversal que passa pel circ clàssic al contemporani de carrer. El Ministeri ha destacat la seva mirada única i sensible a l'escena del circ i el fet que s'ha convertit en un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional.
0: I avui la cultura i la música ponentines estan de dol. El gitano de Balaguer, figura icònica de la contracultura a les Terres de Ponent, ha mort aquest dijous 8 d'octubre als 60 anys. La plaça del Mercadal de la capital nogarina acollirà l'homenatge demà divendres. Ràdio Rosselló, Maria Cateu.
26: Con lo gitano de Balaguer, que vos que digui, invite tu primer...
0: El músic havia anunciat la seva retirada dels escenaris el passat 9 de setembre, després d'haver estat ingressat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i sotmès a una traqueotomia. Tot i mantenir-se estable, la salut de Joan Portasalce, més conegut com el Gitano de Balaguer, havia anat empitjorant fins al diagnòstic de càncer de gola. I ha passat les seves darreres jornades a la Clínica Èstia de Balaguer. Aquest divendres 9 d'octubre, a 8:15 de la tarda, a la plaça Mercadal de la capital noguerina, acollirà l'acte de comiat. La trobada tindrà un caire senzill i recollit, comptarà amb la lectura de diferents textos i també de paraules de familiars, amistats i persones properes al Joan. A més, també es podran escoltar algunes de les seves cançons. Caire.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda. La lleidatana Aitsunoda es proclama campiona del món de judo. La judoka s'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Guillem Figuerola, 1-1, Lleida Ràdio.
3: També fins a l'hora ha estat impecable per la lleidatana. Tsunoda ha superat l'azerbaijanesa Sudaba Agabeya i l'eslovena Nika Koren en primera i segona ronda, desfent-se també en vuitens de la neerlandesa Sam van Dijk. La judoka de 24 anys no s'ha aturat als quarts amb la sueca Ingrid Nilsson al davant i ha rematat amb un punt d'or la semifinal contra la sèrbia Alexandra Andrić per plantar-se així a la final. Allà s'ha trobat l'austriaca Micaela Polleres, la rival contra qui va perdre el bronze als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta vegada la victòria ha sigut per una Tsunoda que s'ha imposat amb un ipon amb què ha aconseguit el seu primer títol mundial en la categoria absoluta. La judoka havia estat campiona del món en categoria cadet i dues vegades en júnior. Amb aquest or, la lleidatana es converteix en la cinquena espanyola que guanya un mundial i en la primera dona des d'Isabel Fernández, campiona el 1997.
2: Aquest dijous es juga la jornada intersetmanal, la segona de la Lliga Femenina, amb els partits de l'Espar Girona i del Cadí la Seu. Les gironines reben a Fontejau el Mallorca Palma a partir de les 8 del vespre, amb l'objectiu d'aconseguir el primer triomf oficial del curs. El tècnic Roberto Íñiguez avisa que, malgrat ser un nou vingut a la categoria, serà un partit complicat.
4: Si tiene una de las mejores plantillas de la temporada, tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, tiene un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: De la seva banda, les urgellenques reben la seva pista al Leganés a partir de les 9 de la nit. Escoltem el tècnic del Cadí la Seu, Pepe Vázquez.
5: Per nosaltres és un partit molt especial, és el nostre primer partit aquí en el Palau. Necessitem que la gent vinga i animen. Per nosaltres és molt important l'energia que nos donen.
2: També hi ha competició aquest dijous a la Champions d'handbol. Després d'una aturada de 3 setmanes, el Barça rep al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest. A partir de 3 quarts del vespre, l'equip dirigit per Carlos Ortega, volíem dir, ha arribat tot just a l'Equador de la primera fase de grups i buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. I una notícia d'última hora, perquè en hoquei patins, a Calafell serà la seu de la Copa Continental femenina i masculina, que enguany la disputaran tots els equips, a totes les dues categories. Les finals de 4 es disputaran del cap de setmana del 14 al 15 de novembre.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilán. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
6: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
0: La tradició es mou si la mous tu.
6: Tota la informació a firamediterrania.cat.
0: Nutrició amb Laura Crosas.
7: La llimona. La llimona és un dels pocs cítrics que es troben gairebé tot l'any al mercat i, tot i que no es sol menjar mossegues com la resta de les seves parentes, té molts beneficis per a l'organisme i usos de la cuina. La llimona, Citrus limon, és el fruit del llimoner, arbre que, tot i no saber del cert si prové d'Àsia o de l'Índia, va ser introduït a la península pels àrabs i actualment es cultiva tot el món. La fruita és ovalada i existeixen moltes varietats, però a Espanya la que més es consumeix és la de mida gran, pell groga, rugosa i gruixuda, molt aromàtica i sense masses llavors a l'interior. És molt poc calòrica i destaca sobretot pel seu contingut en vitamina C, potassi, flavonoides i àcids orgànics. A més, a la part blanquinosa entre la polpa i la pell s'hi s'hi troben la major part de les pectines, una fibra que també pot ajudar al bon funcionament de la microbiota intestinal. Pels seus components, se li atorguen propietats antioxidants, digestives, reguladores del colesterol, per millorar el funcionament del sistema immunitari i ajudar amb l'absorció del ferro, entre d'altres aplicacions medicinals i cosmètiques. De fet, aquesta fruita del segle XVIII, al conservar-se força bé diverses setmanes a temperatura ambient, es consumia les llargues travessies marineres per prevenir l'escorbut, malaltia que apareixia quan es patia dèficit de vitamina C. La llimona no es sol consumir fresca per la seva excessiva acidesa, tot i que hi ha persones que sí la mengen com una fruita qualsevol. Normalment, s'utilitza com a condiment per a molts plats o per preparar refrescos i batuts. A la cuina, pot afegir-se per potenciar el sabor d'altres aliments, per amanir un plat i millorar l'absorció d'alguns minerals o per evitar l'oxidació d'altres fruites i verdures. La pell, ben neta i sobretot sense la part blanca perquè portarà més amargor al plat, també es pot aprofitar per aromatitzar sopes, salses i rebosteria. A l'estiu, pot ajudar a refrescar prendre aigua amb llimona o amanir una amanida amb suc de llimona. I a l'hivern, pot acompanyar un peix al forn o enriquir un bon arròs. Si sou més de dolç, la mousse o el sorbet de llimona segur que us venen de gust per tancar un bon àpat. Enriqueix els teus plats amanint-los amb un raig de llimona fresca, que a més de ser beneficiosa, aportarà aroma i sabor.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll, dues manifestacions pel dret a l'habitatge. La manifestació està convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, Jordi Fortià.
2: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques, com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada.
0: Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centraran les noves pobreses.
2: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda a l'alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
3: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba als 500 euros per passar el mes.
0: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
2: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. Xavier Masramon és el cap de Guàrdia de Protecció Civil.
4: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
0: En marxa la segona aturada de la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB que s'allargarà fins a les 9 del vespre. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%.
2: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis.
0: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
2: I el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
0: En esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda fa història.
5: La judoka lleidatana s'ha proclamat campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Polleres a la final. D'altra banda, Espar Girona i Cadí la Seu buscaran el primer triomf del curs a la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines s'enfronten al Mallorca Palma a les 8 del vespre i les urgellenques jugaran contra el Leganés a les 9 de la nit.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, Plana de Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara, la de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats, i la de Tarragona i Lleida, on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger. El Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també el sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i el Baix Llobregat, sobretot el delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, no a les rondes de Barcelona, que encara continuen força carregades. Encara parlem d'una ronda litoral amb trams d'aturades destacats i, a més, en totes dues direccions. I tampoc no fa net aquesta ronda de dalt, també encara amb aturades importants en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. A la resta de vies, sí, poden quedar petits trams de retencions a vies com la C58 o la C33, això a l'extrem nord de Barcelona, o a l'extrem sud també petits trams d'aturades a vies com la C32 l'autopista del Garraf. Però com et deia, en general, parlem d'una millora del trànsit ja en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, i vol traslladar a les comarques de muntanya les protestes que s'estan produint arreu de Catalunya.
4: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada, uns usos que, segons els convocants, redueixen l'oferta d'habitatge disponible per a la residència habitual i dificulten que famílies, treballadors i joves puguin quedar-se a viure a la zona. Les entitats també alerten que una davallada dels habitatges d'ús habitual pot fer que els pobles de muntanya perdin serveis com l'escola o el transport públic. Per això reclamen una regulació dels lloguers de temporada, l'ampliació del parc públic d'habitatge i mesures per mobilitzar els immobles que ara es destinen a l'ús turístic o a la segona residència.
0: Com dèiem, les manifestacions han començat a les 7 del vespre a la Seu i Ripoll. Anem cap allà, cap a Ripoll, per veure com s'està seguint la mobilització. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bona tarda.
5: La concentració convocada per Pirineu Viu i que s'està duent a terme paral·lelament a Ripoll i també a la Seu d'Urgell ha començat a la Vila Comtal amb un minut de silenci per Mari Carmen i l'Olga, dues de les veus d'aquesta realitat que s'està patint arreu del territori. La concentració ha plegat a mig centenar de persones de totes les edats, totes elles amb l'objectiu de que el Pirineu sigui un lloc on viure i no només la imatge del turisme, tal i com assegura des de la plataforma. També han mostrat la seva contra l'especulació immobiliària que s'està patint a comarques com el Ripollès. També asseguren que aquesta serà la seva primera acció, però que tenen molt clar que continuaran tirant endavant tota mena de concentracions i de trobades amb l'objectiu, doncs, de lluitar contra aquesta realitat. L'objectiu de cara a les pròximes jornades és anar cap a la vaga general, tant i com han assegurat els seus portaveus.
0: Gràcies, Paula. Doncs prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%.
4: Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge.
0: Carina Bellver.
6: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat Alberto Núñez Feijóo ho considera tot plegat una manipulació emocional.
7: 97 desahucios diarios durante 6 años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
8: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball i ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda en honor a la Mari Carmen i l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar el mes passat després de ser desnonada.
0: I el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments, que avui ha presentat les dates d'enguany.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris.
0: Esther Minguell.
9: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc dels Aliments de Barcelona i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
10: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb l'alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
11: S'atansen el recurs molt sovint amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
9: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
4: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja.
0: Maite Polo.
9: Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
12: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
9: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquestes 48 hores un total de 921 trucades.
0: I el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema S-Alert, ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa.
4: És un dels punts d'una moció d'Esquerra que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
13: Gestió territorial, de gestió forestal per fer prevenció d'incendis. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho i ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
4: El text demana assegurar-ne la recepció, independentment de l'operadora de telefonia, i que es garanteixi més anticipació i coordinació entre el Meteocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. En termes generals, la cambra ha demanat que el Meteocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: I encara un darrer apunt en emergències. Catalunya es prepara per posar a prova el sistema d'avisos davant d'un possible accident químic. Serà el pròxim 19 d'octubre amb una prova simultània a tot el territori que farà sonar les sirenes i enviarà alertes als telèfons mòbils de les zones afectades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
14: Catalunya farà el 19 d'octubre una prova simultània de sirenes de risc químic a tot el territori. La directora general de Protecció Civil, Marta Casany, ha presentat aquest dijous al centre del 112 de Reus el dispositiu que servirà per comprovar el sistema d'avisos i recordar a la ciutadania com actuar davant d'una emergència química. L'exercici començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. Sonaran 119 sirenes en 47 municipis i la prova afectarà unes 930.000 persones. També s'enviarà un missatge S-Alert als mòbils de les zones afectades. És el primer cop que una prova d'aquestes característiques es fa simultàniament a tot Catalunya.
15: Aquesta prova pel dia 19 d'octubre la podem fer a tot Catalunya. Si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada doncs, per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
14: Protecció Civil recorda més que davant d'un accident químic real la principal mesura d'autoprotecció és confinar-se a l'interior d'un edifici. La ciutadania també podrà respondre tindrà una enquesta anònima per valorar el funcionament de la prova.
0: I a part de les pluges, el que també ha afectat la mobilitat és la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB a Barcelona, que ara a les 7 han setat una nova franja d'aturades. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%, mentre la companyia ho xifra en el 66%.
4: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis. La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa.
0: Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
16: Bona tarda. Doncs aquesta primera jornada de vaga dels conductors de TMB ja s'està fent notar entre els usuaris del servei d'autobusos. Les aturades han provocat llargues esperes i cues a les parades, especialment durant la primera franja del matí, quan els serveis mínims s'han reduït fins al 20% en alguns trams. Una situació que ha obligat alguns passatgers a buscar alternatives per arribar als seus destins i que ha generat així queixes. Tot i que la vaga estava anunciada des de feia dies, no obstant, durant la tarda alguns usuaris encara no s'havien assabentat d'aquesta reducció de freqüència en els bussos i així ens ho han fet saber.
17: Sí, ho havia escoltat, que a l'octubre hi havia algunes. Avui les hem agafant perquè hem fet un transbord i necessitàvem agafar-lo.
18: Bueno, de normal siempre llegan tarde. A veces te toca, no sé, buscar opciones. Siempre hay gente esperando, colas, porque los buses siempre llegan tarde.
19: No me ha afectado porque he venido a las 6 de la mañana y a las 7 he cogido el H6 y bien.
16: Els conductors reclamen millores en els calendaris laborals i una jornada de 35 hores setmanals, ja que asseguren que la situació actual és insostenible i demanen respostes a la direcció de TMB.
0: I el Servei Català de Trànsit ja té els ulls posats en l'operació sortida amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
4: Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 per aquest cap de setmana i restringirà l'accés als camions. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra preveuen fer més de 1.800 controls per reforçar la seguretat a les carreteres. En total, es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 570.000 vehicles.
3: Notícies en xarxa.
0: La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional la s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació i marca l'1 de novembre com a termini. La ministra no ha indicat cap percentatge, però al setembre la inflació ha pujat al 4,9%.
4: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha reunit el grup d'experts i els ha posat deures que hauran de tenir enllestits abans que acabi el mes. Sobretot, vol que es tingui en compte la inflació, que s'ha disparat fins al 4,9% aquest mes.
20: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
4: L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues. Díaz ha dit que l'increment del salari mínim segueix el seu curs ordinari i no té res a veure amb les eleccions.
0: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
4: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir el guardó.
0: I encara parlant de guardons, el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
4: Nascut a Barcelona l'any 1966, Rivera té una llarga trajectòria molt transversal que passa pel circ clàssic, el contemporani i de carrer. El Ministeri n'ha destacat la seva mirada única i sensible a l'escena del circ i el fet que s'ha convertit en un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional.
0: I avui la cultura i la música ponentines estan de dol. El gitano de Balaguer, figura icònica de la contracultura a les Terres de Ponent, ha mort aquest dijous 8 d'octubre als 60 anys. La plaça del Mercadal de la capital nogarina acollirà l'homenatge demà divendres. Ràdio Rosselló, Maria Cateu.
21: Con lo gitano de Balaguer.
22: El músic havia anunciat la seva retirada dels escenaris el passat 9 de setembre, després d'haver estat ingressat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i sotmès a una traqueotomia. Tot i mantenir-se estable, la salut de Joan Portasalce, més conegut com el gitano de Balaguer, havia anat empitjorant fins al diagnòstic de càncer de gola. I ha passat les seves darreres jornades a la clínica Èstia de Balaguer. Aquest divendres 9 d'octubre, a 8:15 de la tarda, a la plaça Mercadal de la capital noguerina, acollirà l'acte de comiat. La trobada tindrà un caire senzill i recollit, com amb la lectura de diferents textos i també de paraules de familiars, amistats i persones properes al Joan. A més, també es podran escoltar algunes de les seves cançons.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. La lleidatana Aitsunoda es proclama campiona del món de judo. La judoka s'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Guillem Figuerola, 1-1, Lleida Ràdio.
3: El camí fins a l'or ha estat impecable per la lleidatana. Tsunoda ha superat l'azerbaijanesa Sudaba Agabella i l'eslovena Nika Koren en primera i segona ronda, desfent-se també en vuitens de la neerlandesa Sam van Dijk. La judoka de 24 anys no s'ha aturat als quarts amb la sueca Ingrid Nilsson al davant i ha rematat amb un punt d'or la semifinal contra la sèrbia Alexandra Andrić per plantar-se així a la final. Allà s'ha trobat l'austriaca Micaela Polleres, la rival contra qui va perdre el bronze als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta vegada la victòria ha sigut per una Tsunoda que s'ha imposat a Munipon, amb què ha aconseguit el seu primer títol mundial en la categoria absoluta. La judoka havia estat campiona del món en categoria cadet i dues vegades en júnior. Amb aquest or, la lleidatana es converteix en la cinquena espanyola que guanya un mundial i en la primera dona des d'Isabel Fernández, campiona el 1997.
2: Aquest dijous es juga la jornada intersetmanal, la segona de la Lliga Femenina de Bàsquet, amb els partits de l'Espart Girona i el Cadí La Seu. Les gironines reben a partir de les 8 del vespre a Fontejau el Mallorca Palma. El tècnic Roberto Íñiguez avisa que, malgrat ser un nou vingut a la categoria, serà un partit complicat.
4: Si tiene una de las mejores plantillas de la temporada, tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, tiene un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: De la seva banda, les urgellenques reben a la seva pista Leganés a partir de les 9 de la nit. Ignasi Cervera, Ràdio Seu.
5: El conjunt de Pepe Vázquez va debutar dissabte passat perdent per 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, el Mainz Avenida. Tot i això, l'equip urgellenc també afronta un repte difícil en aquesta segona jornada. Vázquez considera important millorar alguns aspectes del primer partit.
6: Creo que hay que verlo con perspectiva. Hoy tenemos mucha gente joven, mucha gente que es nueva en la liga. Hoy ven que la pretemporada no es lo mismo que la liga regular, lo dura que va a ser la liga Endesa, a nivel de contactos, a nivel de tener que trabajar cada recepción, tener que jugar agresivas ofensivamente. Bueno, para nosotros creo que va a ser un muy buen aprendizaje de cara al futuro y bueno, y seguir que esto acaba de empezar.
5: El Leganés ha tingut un bon inici a la primera jornada, derrotat un dels millors equips de la temporada passada, l'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és entrenat per l'urgellenc Bernat Canut. En aquest primer partit van destacar la l'epivot maliana Aminata Sangare amb 18 punts i 10 rebots i la base catalana Regina Aguilar, que havia jugat al Cadí les dues darreres temporades.
2: També hi ha competició aquest dijous a la Champions d'handbol. El Barça rep el Palau Blaugrana al Dinamo de Bucarest a partir de 3 quarts del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba tot just a l'equador de la primera fase de grups i buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. I un últim apunt d'hoquei patins, perquè Calafell serà la seu de la Copa Continental, que enguany la disputaran equips masculins com femenins.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.

sents aquest bagrec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock! Bona nit i benvinguts aquí a la 91.6 de l'FM al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Comencem el nostre refugi setmanal on recuperem aquells vinils, aquells casets i les cançons que van marcar la banda sonora de la teva vida, des dels clàssics dels 60 i els 70, passant per l'energia dels 80 fins al rock dels 90. I comencem! Benvinguts a la música del segle passat. Comencem el programa d'avui amb una banda que va revolucionar el tecnopop a l'any 1984. Aquest grup noruec va gravar una cançó i el videoclip del qual, barreja de dibuixos a llapis i acció real, va fer història a la MTV. Segur que reconeixeu aquest únic riff al teclat immediatament des de la Noruega per al món. Tot aquí teniu a Ha-Ha amb aquest Take Home Me.

Seguim endavant. La següent cançó és el senzill de 12 polzades més venut de tots els temps. Els New Order va llançar l'any 1983 i, curiosament, costava tant fabricar la seva porta original, que imitava un disquet d'ordinador, que la discogràfica perdia diners amb cada còpia que venia. Menys mal que la música és eterna. Pugeu el volum, que és Blue Monday.

Viatgem a l'any 1983. El següent artista va escriure aquest tema a Jamaica després d'una dolorosa separació, tot i que el mig món la considera una de les cançons més romàntiques de la història i sona a milers de bodes. El seu autor, Sting, va confessar que en realitat parla sobre la eglosia, l'obsessió i el control, una obra d'art de Police, amb aquest Every Bay You Take.

ens submergim en el rock de l'estadi 1986. Una banda de Nova Jersey va estar a punt de deixar fora del seu àlbum un tema perquè no els hi feia el pes de com sonava la maqueta original. Menys mal que van canviar d'opinió i la van afegir amb aquell famós efecte de veu amb el Talk Box. Em va convertir en el seu himne definitiu amb tots vostès, Bon Jovi, a Living on the Prairie.

Torn per ara per l'indiscutible rei del pop l'any 1982 per aconseguir el so de bateria tan sec i únic que esteu a punt d'escoltar. El seu enginyer de so va aïllar els micròfons dintre de tubs de cartró gegants. A més, l'artista va gravar la veu principal cantant a través d'un tub d'enviament postal de 2 metres de llarg. El resultat és llegenda: Billie Jean i el senyor Michael Jackson.

Fins arribem a la meitat del programa amb un himne absolut de les pistes de ball. Originalment aquesta cançó va ser gravada per un cantant anomenat Robert Hazard l'any 1979 des d'una perspectiva purament masculina. 4 anys més després, aquest artista li va donar la volta al guió, va canviar la lletra i li va convertir en un crit d'alliberament femení. Ballem amb Cyndi Lauper i la Girls Just Wait to Have Fun.

A continuació, un xoc de titans que va tenir lloc a Suïssa l'any 1981. Es van reunir per fer una sessió improvisada de nit, ben acompanyats de vi. El famós riff de baix, el que va inventar John Deacon, però va marxar a sopar una pizza i en tornar se li havia oblidat completament tot. Sort que el bateria recordava les notes exactes. Una col·laboració irrepetible. Queen i David Bowie amb aquest Under Pressure.

Sents aquest badec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM, al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock! La següent cançó és pura història de la televisió. Un 1 d'agost de l'any 1981 naixia el canal MTV als Estats Units. Quina va ser la primera cançó que van decidir emetre per inaugurar les seves emissions? Una tremenda e irònica profecia signada per The Bangles. Volem en el temps amb The Video Killers, The Radio Star.

Torn pel rock més salvatge de Los Angeles, el famosíssim riff que amb la guitarra amb la qual va començar aquest tema va néixer gairebé per accident, mentre el guitarrista Slash feia exercicis d'escalfament al local d'assaig fent gesticulacions i burlant-se dels seus companys, el cantant li va cantar i va escriure la lletra al moment directe a les vostres oïdes de Guns N' Roses amb aquest Sweet Child O' Mine.

Ens acostem al final amb una cançó de cinema. Aquesta banda escocesa no volia gravar el tema perquè no li havien escrit ells, sinó que era per una banda sonora d'una pel·lícula, Breakfast Club. Després del rebuig d'artistes com Brian Ferry o Billy Idol, van acceptar a contracor i la van gravar en només 3 hores. Va acabar sent el major èxit de la seva carrera. Ells són amb els Simple Minds, amb aquest Don't You Forget About Me.

Anem ara amb una d'aquelles tornades que tothom pot reconèixer només escoltant les primeres notes de piano. Era l'any 1982. Aquesta banda de rock de Chicago va comprendre un tema inspirant-se en la mítica pel·lícula de Rocky 3, a petició del mateix Sylvester Stallone. El resultat va ser un himne motivat instantani que va guanyar un premi Grammy i es va convertir en el segon senzill més venut de tot aquell any. Poseu-vos en guàrdia perquè arriba Survivor and the Eyes on the Tiger.

0: Tócala, Sam. Déjame recordar.
1: No sé a lo que se refiere.
0: Tócala, Sam. Toca.
1: Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
0: Te la recordaré. I'm feeling happy. I
2: feel so sad. Sam, te había dicho que nunca volvieras a...
3: Arribem al final d'aquests 60 minuts per la millor dècada de la música. Ens acomiadem per avui amb un himne a l'esperança que s'ha de convertir en una de les cançons més reproduïdes de la història i que segur que cantareu a ple pulmó. Moltes gràcies per acompanyar-me a la música del segle passat i recordeu, podeu anar al Prat Digital i descarregar el programa i escoltar-lo matí, tarda o nit. Ja us emplaço dijous que ve de 8 a 9 de la nit aquí, a la 91.6 de l'FM, si em voleu escoltar en directe. Us deixo amb Journey i el seu etern Don't Stop Believing. Bon cap de setmana i sobretot, salut i rock!

Seguim amb els inconformistes Mogwai, que fan els 30 anys i per celebrar-ho fan publiquen un recopilatori, Happy Tears, amb la col·laboració de l'incombustible Iggy Pop. El tema que fan junts és Underground.

Avui escoltaran tres bandes lunàtiques, ho diem pels seus noms. Els lisboetes Moonspell, Jizo, Encanteri Lunar, Moondrive, Impuls Lunar i Moonwave, Ona Lunar. Comencem amb els lisboetes Moonspell i el seu tema Cross Your Heart.

0: Oh, no. It's equally valid.
1: Reggae Session Radio 91.6 on your FM.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: fem-n'hi a casa. Un lloc a l'armari pel quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: amor.
1: Dani, Dani, para allá.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat?
1: Que
2: s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

ni els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent art, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et faig el cor la primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang bruixeta. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

van passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: jo li gasó.
1: Tot el dia mata xinxant.
2: O no?
3: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.